Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: Duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

out of here. Beat Zucchini.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge, mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quica Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14:22.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per favor, que faci la cara avui de dissabte, fill.
2: De dissabte a les 6 del matí, home, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Ah, crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat a l'Udegas, que és on hi havia la posterior a aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre, nois. Com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut menjant fins a les 3, menjant espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Ja en la porta aquí a l'Udegas, el rei de la
0: clàssic,
3: festa, no?
0: Clàssic.
3: El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
3: I clar, m'heu dit també que jugadors no, perquè crec que ha anat a una altra discoteca, però molta presència de les seves famílies, no? Com ha sigut això?
6: Hem estat allà on estaven les famílies i bé, hem pogut veure com estaven allà celebrant, tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça, i esperem viure molts anys més això, i ja està.
3: Molt bé, ja per acabar, m'han dit que també que havíeu estat al camp i que millor l'ambient aquí una mica que allà al Camp Nou, no?
7: Sí, els dos llocs superbé. Al final, quan ets culer es nota i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
5: I que guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
3: Doncs deixo marxar.
7: Deixo
3: marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, vull dir...
0: Sí, es nota, i a més a més...
3: S'ha de celebrar gros, això, vull dir...
0: I tant, m'encanta que veuen ja en la porta com un gurú de l'Udegas, que m'encanta, vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
3: S'ha de celebrar tot.
0: I tant. Guillem, queda't per aquí l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
2: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
0: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
3: A vosaltres, em quedo per aquí.
0: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
1: No teníem veu, ja.
0: No teníem veu. No, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
1: Sí, sense fantàstic.
0: Jan com a figura contemporània.
1: Ja està, ja el tenen un mes.
0: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir de llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica, el programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista, us hem donat un parell de motius per saltar del llit, la resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça de Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una hora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar. I sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba.
2: Però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de la Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.
0: Home, farcidot. Sí. Titulars que en traurem del programa.
2: I tant, ja veuràs.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 2 minuts, un quart de 6 del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça i per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
3: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casado celebrant el títol entre l'afició com un culer més.
4: Un dia de partit! Un dia de partit!
3: I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home.
3: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casado ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
3: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, els aficionats, han acostat els futbolistes i, de fet, els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una lliga barrejats entre la seva gent com dos colors més. I, mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
3: La porta que ho ha donat tot, aquesta nit.
0: No m'estranya. Us ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
3: A vosaltres.
0: Ara. I mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta... Així de clar.
3: M'agrada molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Amaia Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat Amaia Montero, com a mínim, al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Pero esto es que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu,
0: clar,
2: poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. I el públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
2: Amb quina bona notícia ens seguim al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata, molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos en judicar en primera persona, sí. Fins ara considerat, home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda, és la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el German Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante.
2: Quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, també t'ho dic, eh?
3: De pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017, el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres i David Bustamante manté de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. Y la mateixa Dulceida ha explicat que no y ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: com ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Rios, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... sí, no? Estaria bé, sí.
1: T'ho has pensat, però molt ràpid.
0: Sí,
1: però
0: sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley, podria sonar aquesta sintonia de fons, per exemple.
1: Seria... I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si sona allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48, un dilluns, és més dilluns, quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys adults,
0: tant,
3: que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, a l'U de Gas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí. Amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis,
0: sí. Nervis. Ja,
3: però ja va començar bé, amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'U de Gas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 6:15 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era les 9 del vespre, les 9 de la nit,
0: sí.
5: Han passat unes 8 o 9 hores ben bones, vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir, vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporte encara és a dins de l'U de Gas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec, i a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fumes a la porta. Ah,
3: bueno, no, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat, que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... de fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí, quan hi hem connectat, ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte. De moment, sí. Demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat i ja ho farà de dia, allò que serà un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 4:45 del matí, doncs que això ja... La nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
3: A les 5.
0: Exacte. Per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'ús de gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
3: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres,
0: fins ara. Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners, perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda,
0: actor
1: diria
0: de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'Equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Corado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries en totes les portades del dia. Canàries, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. I du una foto diferent en portada, és la Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular, la Lliga, amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País se suma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponesa.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villamartini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Itaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys. Llampans. Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexuals cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ai, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet, això.
2: Ja està.
9: Les noies.
2: També, perdoneu.
9: Però amb vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si són aquesta sintonia, vol dir que... Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda. Matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i 4 núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Vinga, a mi cap a 3/4 de 6 del matí. Ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar entrar als matiners de Catalunya Ràdio, l'actor Pedro Alonso. Serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: l'altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
14: Rufiti.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
19: Se va dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
20: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: Si jo fos pescador...
0: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món, malgrat la guerra i l'exili.
22: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12? D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
23: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Els Matiners som un programa per emmarcar.
1: Jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
2: La resposta és no, la veritat.
1: Oh.
2: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. No m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
1: Sí, no m'ho diguis.
2: Quan vaig arribar aquí a Austràlia va sortir d'una ruptura i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... Bueno, per desavair-me una miqueta de la ruptura, també. M'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps d'això que et duré la post-ruptura i, bueno, m'ha anat molt bé, la veritat, d'aquesta època. Sí, sí, sí.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
1: I abans d'arribar a les 6, toca parlar d'una esperadíssima estrena a Netflix. Esteu preparats per al cop més gran de la història?
3: Te aseguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
3: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
5: Brindo por su éxito, que será el mío.
3: Un aristócrata, un tipo insufrible.
6: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
3: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
7: El 15 de maig s'estrena...

0: amb aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Ken Elias, bon, bon dia.
0: Escolta, avui és que vull entrar el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Lou de Bas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? A la vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Una veu,
1: quina... Despertar-me amb aquesta veu m'ha impactat.
0: Sí, sí, sí, una veu... Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara et prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no, veu que no. Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred?
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno, ja.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé.
0: Tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus que això és el més important.
2: Sí, sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'U de Gas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'U de Gas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
3: Pues ara connectarem amb ell, a veure què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquests ruixats que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
3: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Molt perquè el dissabte va ploure bastant i va ser difícil. Però bé, bé, bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona. I nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
3: Ah, és el que fan, que xerren per quadrar el minut. Que,
0: no,
3: que
0: falta. O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
3: Ah, sí? Sí.
0: Sí.
3: Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Acaba de passar un molt bon dilluns, matiners. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: qui és el primer que endevina la premissa.
1: Ha
0: guanyat el Sergi.
1: Per què? Perquè ha cridat més, perquè és un home.
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé, ja està, ja s'ho he definit.
0: Ho dius sempre, tu, que si ets una dona amb mig homes has de cridar més i parlar més ràpid.
1: Ja, però és que quan ell també crida ja no sabes de res cridar.
0: Preparant a Laia, és més, saps com m'ho arreglaré?
1: Com?
0: Diré, esteu preparades pel concurs?
2: Estem preparadíssimes.
3: Roger!
0: I ja està, i aquesta és la...
1: Molt bé, perfecte, endavant.
0: Goses?
1: Goso, doncs mira, començo amb una artista molt estimada per aquest programa, la Lidé Sanz, que per qui no ho sàpiga, més de cantant i guitarrista, també és acordionista.

0: Sentiu l'acordió, no?
1: Sí, home.
0: Aquest que sentim és el Ballano de Salardú, una cançó que ha inclòs en el seu últim treball a Raids, un recull de cançons occitanes de tradició oral que, a més, ella sempre barreja amb aquests ritmes tan actuals i tan electrònics que tant ens agraden. No us perdeu, a més, el videoclip d'aquesta cançó del Ballano de Salardú, perquè hi veureu la Lidia tocant l'acordió i també la gent de Salardú, doncs, ballant aquesta dansa. Què, Sergi? Insuperable, no?
1: A veure, les danses tradicionals ja saps que a mi...
0: Ara.
1: Doncs no em quedo gens curt, perquè jo renco com un gran acordionista, el Carles Velda.

0: si fins i tot l'estàs cantant,
1: perquè m'agrada molt aquesta cançó.
0: Això que sentim és la cançó Maria Mercè, del disco de Pomada, aquest duet format pel bel de la triquititxa, aquest acordió típic del País Basc, i l'Helena Casas a la pandereta, que ara fa un quart de segle ens feien aquesta preciosa rumba que encara entra d'allò més bé i et fa començar a perdre el combat, Laia.
1: A veure, has dit Helena Casas, doncs també te la puc punxar, però a més, no passa amb una cosa tan antiga com Pomada, sinó com el seu projecte posterior i actual, Dues princeses barbudes.
2: Això és vida, no es pot demanar més, sempre de vacances, tan festius com feiners.
1: És el projecte Les dues princeses barbudes, que és pel públic familiar, i aquest que sentim és un dels seus hits, Sempre de vacances, que hauríeu de veure com el canta la canalla i els adults també.
0: Si poc teniu... acordió aquí, eh?
1: No, es... escolta, que no ho sents.
0: Titiri, va fent titiri.
1: Escolta'm, si teniu l'oportunitat... Has de vist mai en directe? Ho has vist en directe?
0: Oh, tant.
1: Sí, que seguríssim.
0: Jo segueixo...
1: Jo sí que els he vist en directe i són boníssims.
3: Dubte, hi ha diferència en quan estires a quan comprimeixes? És a dir, de cap enfora i cap a dintre?
1: Si vols t'ho explico, que jo vaig aprendre. Ah. Hi ha dos tipus d'acordions,
0: El diatònic,
1: exacte, i l'altre, no me'n recordo com es diu.
0: El de claus?
1: No, té un altre nom. En tot cas, un serveix perquè quan estires i escurces canvia de nota, i en canvi l'altre és només per manxar i donar aire a les notes que tu fas amb les tecles.
3: És a dir, amb un dels dos tipus d'acordió sí que té sentit anar cap a dintre o cap a fora.
0: L'altre necessites prema les tecles per canviar les
1: tecles
0: notes.
1: I manxar. El moment que tu manxes és quan allò dona aire i pot sonar.
0: És la bufera, no?
1: Exacte, la bufera d'un instrument, exacte.
0: Doncs jo segueixo la primera dècada dels 2000 ara amb els Rauxa.
4: Collarets de llum, malaltat en dins, xerros pel sedon, tot és de joguina.
0: Noteu com a cada cançó que poso faig cantar la Laia. Ho aconsegueix la Laia? Amb mi, no.
1: El perquè
0: Rauxa,
1: tu no tens cap tipus de gust.
0: Formats
1: sí
0: a Sabadell, feien una mica el que va començar a fer Pomada, fusionar cúmbia, rumba, habanera i amb l'acordió ben present, i ens deixava cançons com aquest Collarets de llum, que segur que tots recordeu,
1: Wonder,
0: i que
1: també
0: fa que la Laia ja no sàpiga ni d'on ve ni d'on va.
1: Que no, però espera, que vingui amb l'artilleria pesada. Mira, qui va començar una cançó amb acordió? Que una que l'has ballada i molt, que passa que potser no ho havies detectat.
0: Quina?

0: tots els
1: rellotges. Què? Són els catarres?
2: Els teus acordions són molt poc melòdics.
1: Però què dius?
2: Són un acompanyament llunyà.
1: No és veritat. Estan aquí introduint la cançó. A més, tota aquella època, els catarres anaven amb l'acordió per davant, en Jan Riera, superemblemàtic. A més, tots aquests primers discos... Mira, és que és boníssima aquesta cançó.
2: M'haguessis guanyat si haguessis posat la de Vol amb mi, que era la versió de Flying Free, que crec que també incorpora...
1: Quina mania, posar coses de fora. És boníssima aquesta cançó.
2: Flying Free és... Perdona, no pot ser més autòctona. Flying Free és d'aquí, del centre del país. Jo marxo cap a l'altre costat ara de l'Atlàntic perquè vull sentir la Julieta.

0: Julieta Venegas. A més d'una gran cantant i compositora, és multiinstrumentista i entre els diversos instruments que ha tocat, l'acordió el fa anar d'allò més bé. I això ho comprovem a cançons que tothom recorda i és capaç d'entonar, no em digueu que no, com aquesta que sentim, Me voy. Què et dius, Laia, que te'n vas? Que vols plegar? Que assumeixes la derrota?
1: A veure, plegar. Mira, si tu has anat més enllà de les nostres fronteres per creuar l'Atlàntic, doncs ara et porto una nació veïna nostra, ben viva, Occitània, perquè veig que has obviat directament que l'acordió és l'instrument per excel·lència del Pirineu, de les nostres muntanyes. El meu grup preferit d'Occitània és, sense cap mena de dubte, Nadau.

0: Immortela, que és aquesta cosa punxat de Nadal. És una cançó que ha esdevingut un himne occità que es coneix arreu de les terres occitanes, es canta moltíssim. I, de fet, aquesta cançó es considera un cant a la llibertat. És com l'estaca pels occitans.
1: Sí.
0: De fet, és el nom, la Immortela, la flor de neu, que rep aquesta petita flor tan singular que es pot trobar a algunes zones del Pirineu. I aquí us he posat la versió del disc, però aneu, feu-me el favor d'anar a YouTube, i ara en Sergi ja li vaig fer. Sergi, digues què et penses. Ahir, o sigui, aneu a YouTube, us poseu una versió en directe de Nadal de l'Immortela i després ja decidiu què voleu fer amb la resta de la vostra vida.
1: Podem deixar de parlar de la Mortadela i el que farem ara és posar... Ens demanaven Dosminguet, doncs poso el projecte posterior Dosminguet, el d'en Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
2: Perquè segurament un dia ja no podré.
0: Home, clar, és que passa que una riga, si te'l quedes tu no el puc posar jo.
1: Què et sembla? Mira, mira com se nota.
0: No te'l pots quedar per tu, Garriga. És patrimoni si Laura, col·lectiu de país.
1: La Laura m'està votant amb la mirada. Gràcies, Laura.
0: Bon dia.
1: En Garriga ens ha fet ballar des de projectes com Dosminguet, sí, passant per la Trova o l'actual Mariachi de la seva època actual. Jo em quedo amb aquesta batxateta, perquè allà hi podem veure el videoclip en Garriga fent ballar amb l'acordió una parella, i això és senzillament meravellós.
0: Sí, no, és que és fantàstic, en Garriga.
1: Veus? O sigui, m'ho dones el teu vot,
0: No, és perquè no et pots quedar en Garriga per tu, ja està. És patrimoni col·lectiu.
1: Ara no m'ho puc
0: Impugno, perquè el Garriga és de tots.

0: l'hora del compte, avui ens recomanes un compte que potser molta gent sí que ja el coneix, però que val la pena subratllar-ho i insistir, perquè ens pot ser útil al dia a dia, fins i tot.
1: És que jo crec que parlem del Termcat, d'acord? Que és, sabeu, un servei de la Generalitat de Catalunya, el servei de serveis lingüístics per aclarir dubtes lingüístics. I el Termcat és el que jo feia servir fins ara, que era anar-hi a consultar dubtes, que és la web que tenen, que està superbé, per anar a consultar dubtes, per veure si una paraula està acceptada, si no, les terminologies concretes de nous conceptes, etc.
0: O en quins registres està adaptada, perquè, clar, també depèn... Paraules noves n'hi ha quasi cada mes.
1: Exacte. Doncs el que m'ha agradat avui, el que us volia recomanar és subscriure-us al seu compte de Twitter, en aquest cas, perquè més enllà dels dubtes que et puguin aclarir...
0: I fer follow.
1: Més enllà dels dubtes que et puguin aclarir, és un servei divulgatiu, doncs, de tot el que fan i de, per exemple, dubtes que et poden... Abans de tenir-los, per exemple, l'última... Diu, dubtes i respostes. Planteja un dubte en terme d'actualitat, segons la terminologia. Diu, què vol dir promptògrafi? Que no sé si ho sabíeu. Què vol dir promptògrafi i com es pot dir en català? Doncs llavors tenen tot un article...
2: És el dels prompters que llegeixes tu, el que hi ha a la càmera?
1: No.
0: Que arriba massa aviat.
1: A més, perdoneu.
0: Aquest últim minut i mig lingüísticament és incomprensible.
1: És incomprensible. Sí. Perquè a la web et porten... tuit et porten a la web i llavors no trobo el... Perquè n'he obert un altre que es diu com es veu, diu Pokébol en català i m'interessava més que no pas el de...
2: Però no, jo ara tinc el dubte de promptografia.
1: Que el busco. Aneu parlant que busco el de promptografia.
0: Sí, bé, Laia, s'ha acabat el temps a l'espai, però sí.
1: No, en català correspon promptografia a imatge per indicació i es refereix a una imatge generada per intel·ligència artificial a partir de les instruccions donades en una indicació per part de l'usuari. En anglès també es diu prompt generated image. Recordem que una indicació, prompt en anglès, és una seqüència de text o de dades d'altra mena que un usuari introdueix en un sistema d'intel·ligència artificial per fer-li una sol·licitud específica.
0: Podries haver triat Pokéball, perquè l'exemple té l'exemple.
1: Sí, és que l'havia triat, però com m'heu preguntat. Mira, Pokéball el tinc aquí, ja no el tinc.
0: Bueno, és allò per menjar. És un bol.
1: Però es deia bol de poke, ja me'n recordo, perquè aquest sí que m'ha quedat. Bol de poke. Doncs perdona, molt millor, digueu bol de poke i no digueu més poke.
2: Bol de poke.
1: Subscriviu-vos al Termcat.
0: Sí. Bueno, fai follow, no? Perquè sí, subscriure's no...
1: És que, bueno, perquè a mi allò és el que fa és que em surten els posts, saps?
0: Ah, no sabia. Cert. Jo faig follow o no?
1: Sí, jo també faig follow, però et surt.

0: el nou còmic del que és el meu autor preferit.
1: Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait.
0: O almenys el meu autor de còmics viu preferit, el francès David B. I la que sentim, Le Parapluie, de Georges Brassens, és una de les cançons que sona en aquest nou còmic titulat El senyor Búho i el país de los muertos, que és una faula sobre la mort. Ja a la primera escena coneixereu la protagonista, una jove que penetra el país dels morts perquè té por de la seva ombra, i coneix el senyor Mussol del títol, que és un psicopomp. És a dir, un psicopomp són els personatges que fan de guia a l'ultratomba, com seria el barquer Caron a la nostra cultura o Anubis a la mitologia egípcia. Doncs aquí és un mussol. La protagonista haurà de sobreviure com a persona viva dins del món de la mort, sempre assetjada pel gos Cancerberus, que devora tota persona viva que gosa entrar al seu reialme. Entre els morts trobarà algunes complicitats, tot i que la majoria temen a Cancerberus, però trobarà un sastre que li teixeix un vestit per dissimular que és una ànima viva. Els morts en aquest còmic es passen el dia menjant i bevent, tot i que no noten res, però enyoren el menjar, el beure i el plaer. Per tant, la protagonista...
2: De moment, tot plegat és l'argument de Coco, no?, una mica.
0: Es pot recarregular una mica més perquè té parts bastant obscures, però d'altres bastant divertides, eh? Sí que el que no pots fer la jove és somiar perquè els morts no somien i això la delataria. Llavors segueix els consells màgics del mussol, que és un guia més aviat maldestre i borratxo i no sempre sent fiable, però que l'ajuda a esquivar a l'antagonista. Les escenes precisament de la nit són les que més m'agraden, perquè si bé l'autor ja li encanta apostar pel blanc i negre filat i les vinyetes carregades de detalls, aquí cada dia els edificis canvien de lloc i sents el neguit de la protagonista de no saber on dormirà aquesta nit o si realment està a l'habitació que creu que estava. Que això és una cosa que em recorda a quan somiem nosaltres. No us passa que de cop estàs en cases diferents o cases del teu passat, de cop canvia l'escenari?
2: Sí,
0: doncs, això, malgrat és un còmic molt fantàstic, m'ha recordat quan tens un malson. A més, cada nit arriba una nova tongada de morts de la Terra, i no només persones, també arriben coses. De fet, us citaré ara una plana on en cada vinyeta arriba un nou habitant del món de la mort. Arriba un joc de llit que ningú fa servir, un foc extingit, una finestra tapiada, un nadó malalt, un soldat caigut, una bombeta trencada, el diari d'ahir que arriba caminant, una estrella que acaba de col·lapsar, una bomba desactivada o un telèfon obsolet.
2: Caram, tu.
0: A més, tots els edificis que el dia abans deixen d'existir a la Terra arriben al món de la mort i cada cop hi ha menys espai i s'han d'anar encabint. M'agrada una cita d'aquest còmic, és de les parts que fa més por, Laia. Sí, m'agrada una cita del còmic que diu que al món de la mort no hi ha futur ni present, sempre és ahir. Bé, doncs com a bon fan vaig assistir a la presentació d'aquest llibre per part de l'autor, en David B., que va ser aquí a Barcelona, a la llibreria Finestres, i va explicar qui és la Marí a qui li dedica aquest còmic. A la primera pàgina, com a bona dedicatòria, li dedica una tal Marí. Doncs aquesta persona era la seva exdona, que després de divorciar-se d'aquest autor de còmics va seguir doncs, comentant-li els còmics, donant-li idees, llegint-los, ajudant-lo, fins que va emmalaltir. Sentim en David B.
3: Le personnage que tu as fait dans cette histoire.
4: El personatge d'aquesta història sóc jo. M'hi reconec perfectament. I em vaig adonar que inconscientment parlava d'ella i del seu problema. Tenia un càncer i tenia por de com afrontar la vida. Però a la vegada era una persona plena d'energia. Al final va morir i jo li vaig dedicar el llibre, que és una ficció amb dos personatges. El senyor Mussol s'assembla a mi i la noia és la Marie.
3: Et le personnage de la jeune fille, c'est le Marie.
4: La Marie té una nova perspectiva de les coses. Ha canviat. Després de les aventures que ha viscut, ja no té por de la seva ombra. És ella la que porta la llum i és ella la que crearà les ombres davant seu.
0: De la chanson. El senyor Búho i el país de los muertos, de David B., que publica Salamandra, i encara que jo sempre em desfaci amb elogis davant del meu ídol, també dir-vos que còmics seus anteriors, sobretot Los sucesos de la noche o Por los caminos oscuros, m'han agradat mil cops més. Jo començaria per aquests, però si voleu entrar en aquesta novetat, doncs la teniu ja a llibreries.
5: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Alfons Gorina.
1: I comença amb teca bona, bona, eh? Mortal Kombat 2.
2: You want to know what makes a hero? It's not destiny.
3: Ja, per com si em permet jutjar el pòster, hòstia, força guapo, aquesta adaptació del videojoc de lluita amb dècades d'història.
4: Sí, no, però clar, és que jo sóc com un nen, no? Jo al principi sempre m'emociono pensant, no, Mortal Kombat, doncs està bé, mola, però clar, al final són jocs prehistòrics, com dius tu, que al final consistia en fotre un xec d'hòsties a un altre i ja està, no? I llavors, clar, la simplicitat d'aquesta idea va tenir una pel·li en 95, que quan jo tenia 12 anys, que on es va estrenar em va fer certa gràcia, però clar, ja als 42... 30 anys després veure la mateixa pel·lícula, realment pensa, hòstia, potser ja m'he fet gran, jo crec, ja per veure aquestes pel·lícules.
3: Mira, el primer Mortal Kombat, per fer una mica d'història als videojocs, és de l'any 92, per tant, calculo que era com la competència directa de Street Fighter, no? Volien aprofitar aquell nínxol de mercat.
5: Sí, el que passa és que ets el públic objectiu totalment, no?
4: Jo? Sí, però clar, a la vegada ho estava mirant i és que, clar, m'estan explicant el mateix, exactament, que fa 30 anys, que és que hi ha un torneig on es juga la humanitat, no? I són els mateixos personatges, és gairebé un remake, no?, d'aquella pel·lícula, i amb uns efectes especials bastant pèssims, bastant també dels anys 90. El que té més gràcia del Mortal Kombat original, del videojoc, és que van crear el personatge de Johnny Cage, que aquí fa el fa el Carl Urban, inspirant-se en Jean-Claude Van Damme. I després li van dir, Van Damme, vols fer aquest personatge? Va dir, no, perquè m'he compromès amb Street Fighter.
1: Oh! Es van tornar a avançar!
4: Sí, és increïble que passi això, no?, que creés un personatge en imatge d'un actor i se'n vagi a la competència. Clar, però vaja... que, per cert, tindrem pel·li de Street Fighter aquest any i tornaré a ser un nen i tornaré a motivar-me.
3: Personatge preferit de Street Fighter?
4: Van Damme, Coronel Guile.
3: El de la gorra. Sí.
4: Quan jugava a videojocs, ja era el que, o sigui, abans de la pel·li, ja era el que més m'agradava. O sigui, el militar allà amb tots els avions de guerra de fons.
5: Jo agafava el de sumo. Com es deia el de sumo?
3: Onda. El de judo.
5: Ah, no, el de sumo no recordo. Era un de sumo,
4: onda.
5: No?
4: Onda.
3: I el de judo, el protagonista així?
4: El Ryu.
3: Exacte, sí. Laia, tu...
6: No sé gens de què parleu.
3: Digues la Chun-Li.
6: La Chun-Li.
3: Continuem, sí.
4: Doncs res, Mortal Kombat és molt dolenta. No es puc enganyar.
6: No m'he perdut res,
4: segurament alguna gent la gaudirà, no sé si en plan nostàlgic o gent que encara jugui al videojoc. No sé si és un joc que ha evolucionat i ha explicat noves aventures o continua sent el mateix, vaja, però la pel·lícula no té cap argument.
3: Doncs... Relaia, que ara ve una familiar que jo he llegit, que és aquestes que gaudeixen grans i petits, és així?
4: Sí.
7: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth.
3: Es diu Les ovelles atractives i efectivament és una investigació És que arriba en català, he llegit també, per una banda.
4: Sí.
3: I és una investigació d'un crim, però que poden veure també els nens petits.
4: Sí, és una pel·lícula, és una barreja entre Babe, el cerdito valiente, i una pel·li d'Agatha Christie, no? En aquest cas, protagonitzada per Hugh Jackman i Emma Thompson.
3: Home.
4: Hi ha un assassinat, també us dic, no vull enganyar-vos, les protes són les ovelles, ells surten poquet, val? Però vaja, hi són, una miqueta. Hi ha un assassinat...
3: D'una ovella o d'una persona?
4: D'una persona, no puc dir qui. Però Hugh Jackman és el granger d'aquestes ovelles i com ell cada nit es dedica a llegir-los llibres de crims, de misteris, les ovelles comencen a investigar pel seu compte, no? I parlen, tenen veus de famosos, aquestes coses. Llavors, sí, és una aventura entranyable. T'he de dir que és una miqueta això que deies de és per grans o petits. També et dic que per mi no està molt clar, No és prou divertida com per dir que els nens potser la gaudiran molt i els adults potser es quedaran una mica què ha passat aquí, no? Però vaja, sí, és una pel·lícula molt entranyable, ben feta. Jo quan la veia pensava, bé, en realitat no està mal i ja està, però la recordo molt bé, no? És a dir, hi ha moltes altres pel·lícules que els dos dies ja he oblidat i en canvi aquesta és com tinc bon record.
5: T'ha deixat pòsit. Molt bé.
4: Sí, sí. No, mira, la pel·lícula està molt bé, saps? Però...
6: L'acudit aquí...
4: És un acudit reciclat, per això.
3: Jo em faig cada dia, això, de gent que té podcasts i tal. Però bueno, que pot ser la sorpresa de la setmana, Les ovelles atractives.
4: Sí, està tenint molt bones crítiques, sí. Pot ser d'aquestes pel·lícules que sigui un sleeper, que em diuen, saps? Que la gent va dient, està molt bé aquesta pel·li, quin bon rotllo, saps?
3: Anem amb més criatures, ara criatures lluminoses. Humans, for the most part,
0: are inept creatures.
8: Talbot, I'm not touching some random kid's gum.
9: I'm not asking you to chew it, just get it off the floor.
3: En aquest cas, estrena plataformes a Netflix.
4: Sí, i mira, no hi havia caigut, que és veritat, és una altra pel·lícula d'animals que parlen, concretament un pop i amb la veu d'Alfred Molina, si et serveix.
3: El que va fer d'Octopus a Spider-Man,
4: sí,
3: uau!
4: Sí.
5: Està fet per això o no?
4: Doncs suposo que
5: possible,
4: sí.
5: No?
4: Sí, m'imagino que sí. I és una altra feel-good movie d'aquestes, eh? Arriba a Netflix i en aquest cas ens parla de la vida dels treballadors nocturns d'un aquari. I, vaja, les relacions que estableixen entre ells i com els animals, en aquest cas el pop, va comentant la vida dels altres des de dins de la peixera, no?
3: O sigui, dels pops s'han tret molta fil, eh?
5: Et ja anaves de dir tinta.
3: No, bueno, també, no?
4: Els caravans. Rius de tinta.
3: Sí. Però són els vigilants nocturns o cuiden els peixos i els cefalòpodes?
4: Què vols dir?
3: Els protagonistes són guàrdies de seguretat o són...
4: No són guàrdies de seguretat, són els que fan el manteniment. I de fet, la dona que s'està a punt de jubilar és la Sally Field, no? Que la tenim en una altra de prestigi, i que quan arriba un noi jove l'adopta com per ensenyar-li com funciona el negoci i tot això, perquè ella va perdre el seu marit, ell va perdre la seva mare, vull dir, dos persones soles que necessiten trobar-se, però resulta que el pop, que clar, és un pop d'aquests vells i ancestrals, té memòria i recorda que potser aquestes dues persones tenen alguna cosa en comú, i la seva missió és que hi caiguin, per entendre'ns.
3: O sigui,
4: no?
3: Intenta comunicar-se al pop, eh?
4: Sí. I és una mica un punt fantàstic, sí. Eh? Si vols, té un punt Wes Anderson, per entendre'ns la pel·lícula, val? És una pel·lícula maca, és curiós com només les plataformes es poden permetre el luxe de fer aquesta mena com de pel·lícules que es feien als 90, no? De quan només amb el motiu de tals protagonistes anaves a veure una pel·lícula, no? Doncs ho fan les plataformes, bàsicament.
3: Bueno, per tant, avui sí que podem dir bé Netflix, bé per fer produccions pròpies.
4: Sí. Doncs, endavant amb aquesta.
3: Criatures luminoses. Surten peixos abissals amb una llumeta?
4: No.
5: Però aquesta entenc que és per tots els públics, també?
4: Sí, aquesta és feel good movie total.
10: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
3: Ara un drama familiar espanyol que es titula Jo no moriré d'amor.
4: Sí, ara canviem tot el bon rotllo per tristesa profunda. Eh? És una pel·lícula d'una directora debutant, la Marta Matute, que la veritat l'ha clavat amb aquesta primera pel·lícula que va guanyar Màlaga i que és una pel·lícula que jo crec que tindrà molt a dir als Goya, tot i que és veritat que ha de passar molts mesos de recorregut. No? Però és una pel·lícula que és basada en una experiència personal de la directora, parla d'una noia molt jove, de 18 anys, que la seva mare es posa malalta, amb Alzheimer, i l'han de cuidar. I, clar, ella està en un moment de la vida vital que no vol fer allò, que vol fer altres coses. I, clar, es veu obligada a tenir una edat, a tenir una actitud, a tenir unes responsabilitats que no li pertoquen. I és el conflicte d'aquesta noia per viure aquest moment, no? En plan, és ma mare, l'estimo, la vull cuidar, però, clar, això demanda 24 hores al dia i jo no vull perdre la meva vida.
5: Que és una mica la història de qui cuida el cuidador, no?
4: Sí, i a veure, també hi ha una germana, però és una germana que viu fora, que només pot aparèixer tal, un pare que té bona voluntat, però està clarament superat per les circumstàncies, no? Et pots imaginar, no ho explica, la pel·lícula, però és el clàssic pare que li ha estat fent tot la dona tota la vida i de cop ara es troba perdut.
5: És perquè es veu que n'hi ha uns quants d'aquests.
6: Sí.
3: La jove protagonista, Júlia Mascort, és un descobriment, perquè veig que a banda de guanyar la Biznaga d'Oro, també es va endur aquesta pel·li, premi a millor interpretació.
4: És que està molt bé, ella. Tots estan molt bé, eh? És una pel·li molt ben escrita, molt continguda, dura, i que té un ús molt bo, per mi, Roger, del Foracamp. Saps allò de càmera que es queda en una habitació mentre els personatges marxen i els sents parlar de fons? Molt ben utilitzat en aquesta pel·lícula.
3: Jo no moriré d'amor. La germana gran és de Laura Weissmach.
4: Sí, i també està molt bé.
3: Vale, trobo que és una actriu catalana infravalorada, o sigui, m'encanta. O sigui, no sé si se la fa prou cas, eh? M'ha agradat tot el que ha fet en la seva filmografia.
4: Doncs no et perdis aquesta pel·lícula, perquè segur que no ho lamentareu.
3: Jo no moriré d'amor.
11: More than a quarter of a century has passed since Sophie's body was discovered.
3: I per qui li agradi les pel·lis de judicis...
4: Sí, aquesta és una pel·lícula que es diu Recreación de un asesinato i és un cas molt curiós, eh? El director és el Jim Sheridan, un clàssic de molt de prestigi, no? Sobretot als 90, En el nombre del padre, Mi pie izquierdo, aquestes pel·lícules, i és la història real, és que és molt impactant, d'un assassinat que va tenir lloc a Irlanda d'una productora francesa. I què va passar? Que els francesos van reclamar el presumpte assassí per jutjar-lo i Irlanda es va negar completament a extraditar-lo. I és una pel·lícula que llavors es diu Recreación de un asesinato perquè va sobre el suposat judici que hauria d'haver tingut lloc a Irlanda i que mai es va arribar a fer.
3: O sigui, a la vida real el cas queda... està igual, o sigui, no es va fer res.
4: El presumpte culpable va morir ara fa poc, perquè estem parlant d'un fet de fa 30 anys, no? Però no, o sigui... Clar,
5: devia morir a Irlanda perquè no devia sortir per no ser jutjat, doncs.
4: I, clar, les coses fosques que dius, i per què es neguen a tot això? I, en fi, i llavors el Jim Sheridan, que és un director irlandès, aquesta és una història que es veu que l'ha perseguit, que l'ha intentat aixecar tota la vida, però ja sabem que a vegades costa aixecar segons quines pel·lícules, i per això ho ha limitat a una mena de 12 homes sin piedad, tot d'actors fictats en una sala. I ell és el president del jurat, a més. Ell, Jim Sheridan mateix, perquè diu que volia com poder controlar des de dins tot el que passava dins del set, no? La protagonista és la Vicky Cripps, que vindria a fer el paper de Henry Fonda, per entendre'ns, L'única que pensa que és innocent...
3: La que va a la contra tota l'estona.
4: Efectivament, i va convencent a la resta de membres del jurat. La pel·lícula no es mulla massa sobre si és culpable o innocent, simplement genera un debat.
3: Però el fet que es generi aquest debat i que costi aixecar aquesta pel·li és perquè hi ha un tema polític. No cal que ens facis l'espoiler, però el Sergi ho deia fa un moment. Per què Irlanda no va extraditar un suposat assassí? El país al costat, podríem dir que és França.
4: Sí, no. Se suposa que sí, una mena com de cosa d'orgull nacional. Sí, no sé, però la veritat és un cas fosc que realment val la pena descobrir. Com a pel·lícula, és, clar, és molt teatral, però jo la compro, saps? Com l'última del Clint Eastwood, diu, si no et donen un duro per fer una pel·li, fes una pel·li de judicis de tota gent ficada en una sala i ja està, que sempre funciona bé.
3: I es roda ràpid i la gent s'enganxa.
4: Sí, em va dir que va rodar en 6 dies.
0: Els experts, ICAT. All she wanna do...

0: evident és que la mateixa empresa, no sé, m'ho invento, una empresa que es dedica a talar arbres, per altra banda fa una campanya de donar un euro per plantar un arbre.
1: Exacte,
0: no?
1: Vull dir, o un banc que inverteix en deforestació, diu, no, jo estic contribuint a la millora, saps, del canvi climàtic. Home, doncs no.
0: Que tampoc és mentida que hagin, després de talar mil arbres n'hagin plantat un, no?
1: En alguns casos no, però mira, ara veurem, el fet del que em volia fer ressò avui és d'un estudi científic que estima que, atenció a la xifra, 98% és la pràctica totalitat dels compromisos ambientals de les grans empreses, en aquest cas de carn i de lactis, són directament ecoblanqueig. Són promeses com, per exemple, la més típica, que s'assolirà la neutralitat climàtica en una data concreta. Alguns diuen 2030, alguns 2040, o, per exemple, que s'estalviaran milers de litres d'aigua. Doncs són coses que no sempre es compleixen quan les diu una empresa càrnica o làctica, segons PLOS Climate, que és l'entitat que ha fet aquest estudi. Si més no, no hi ha demostració que això es pugui complir. El que han fet els que han fet aquest estudi és examinar sobretot empreses dels Estats Units. Llegim al País, per exemple, que es fan ressò de l'estudi, un exemple d'això que estem dient, eh?
0: Sí.
1: Hi ha una empresa càrnica, la més gran del món, és brasilera, es diu JBS, i l'any 2021 va publicar un anunci al New York Times, sota pàgina, que deia: l'agricultura pot ser part de la solució climàtica. Bacon, aletes de pollastre i bistec amb zero emissions netes. És possible.
2: Bé, no, en un
1: principi. Clar, tu dius que bé.
2: Clar.
1: Per llavors, la fiscal de Nova York va posar una demanda contra l'empresa per, concretament, tergiversar l'impacte ambiental dels seus productes. Una demanda que, per cert, per si teniu curiositat, va acabar amb un acord que incluïa el pagament de més d'un milió de dòlars
2: ja,
1: de l'empresa.
2: Eh?
1: Vull dir que,
2: sí, sí, sí.
1: Aviam, al final, alguna raó devia tenir la fiscal. Sí, com sigui, arran d'aquest fet, l'estudi es va posar a investigar webs, informes de sostenibilitat... Van agafar més de 30 empreses, les més principals del món, de carn i de làctics, entre les quals, per exemple, Danone, Nestlé... Vull dir, estem parlant de les grans empreses càrniques i làctiques del món.
2: Els tiraven al putarro, vaja.
1: Ah, exacte. De fet, n'hi ha una d'espanyola, que és Coren, que és una empresa que segur que coneixeu perquè fa, sobretot, té tres línies, des de Viram, Bakú i també Porcí.
0: Bakú, Serbatxan.
1: Bakú, no ho he dit.
0: No,
1: no
0: Serbatxan.
1: Bueno, no sé com es diu, però vedella. Vedella, pollastre i porc.
2: Bakú és moví.
1: Bakú, moví, moví, Bakú. Bakú deu ser Bakú, no en castellà, no? Sí. Fatal, ho sento, perdoneu. Es diu Coren, aquesta empresa. Doncs, per exemple, aquesta empresa diu que té compromisos sempre molt generals, com treballar cada dia per aconseguir la neutralitat d'emissions o implementar tecnologies de gestió de residus. Són coses que són vagues, al final. El que van fer en aquest estudi va ser analitzar més de 1.000 afirmacions ambientals i van trobar que la meitat parlen d'això de les zero emissions netes que us he dit al principi. Però què vol dir zero emissions netes? Vol dir...
2: Que són molt brutes.
1: Ho són de brutes, perquè ells diuen volen reduir. Val. El que diuen és que volen reduir els gasos d'efecte hivernacle fins als mínims, un mínim que pugui ser absorbit per la natura. Però, clar, no donen xifres. Però, a més, en la gran majoria de casos estem parlant de projeccions futures, perquè diuen zero emissions netes al 2030, 2040. Clar, ara no pots verificar res. Quan arribem al 2040 podràs dir que aquell anunci que vau fer el 2026 era mentida. Però, clar, m'enteneu? És complicat. També diuen, per exemple, permetre la restauració de 600.000 milions de litres d'aigua en regions amb escassetat hídrica i, a més, també el 2030. Quan tu fas una projecció futura, és molt difícil de comprovar. No hi pot haver ningú digui, estàs mentint. Clar, com que és pel futur,
2: clar,
1: tu no pots dir quan ho tindràs aconseguit.
2: No hi ha
1: això.
2: Una resolució de la porra, com fem nosaltres.
1: Ah, exacte, no es resolen les porres. I si no resolem porres, estem mentint.
2: Molt malament.
1: De fet, han trobat aquests científics que només un 29% d'aquestes compromeses anaven acompanyades de proves que les validessin, o si més no diguessin que tenien ganes d'analitzar-ho. I només 3 comptaven amb proves científiques acadèmiques. Vull dir, tot plegat bastant desastrós. És que la trampa, com us dic, és que aprofiten el desconeixement de la ciutadania. Tu sents la paraula sostenible i et penses que estan fent alguna cosa.
2: Clar.
1: Però com que són, com us dic, expressions ambigües, és a dir, productor d'aliments sostenibles, i tu penses que bé, però en què es concreta això? Doncs no donen informació, no? No hi ha mesures de totes aquestes promeses. I a més, el que haurien de fer, sobretot, si volguessin, no, si tinguessin una intenció real, han de descarbonitzar la seva activitat empresarial, i això no ho fan.
2: Clar.
1: Ells fan una promesa a llarg termini i vaga, i amb això es curen en salut. Però clar, això sí que és el ecopostureig de manual.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Ara mateix, si hi ha una cançó que ens remeti a la muntanya, com a mínim aquí al programa n'hi ha una que és en occità i que es diu justament així, Ara Muntanya. Això és l'Ara Muntanya de l'Ali de Sants, però fins fa no gaire, cada cop que algú parlava d'alguna cosa que passava a la muntanya o se'ns deia que calia anar a la muntanya a fer el que fos, que a la muntanya no s'hi ha d'anar a fer res,
2: sempre... Sergi, no fas apologia de la platja,
1: sempre
2: aquí.
1: Ens colaven aquesta cançó.
3: Que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, que vaig a la muntanya, on te vaig?
1: A la muntanya! Sí, això és la cançó A la muntanya d'un grup de granollers que es deia
2: Uri Geller
1: i Los Cucharas, que bàsicament tocaven cançons en castellà, però que l'any 97 ens van regalar aquest tema, que va calar, eh? Va,
2: One hit wonder total.
1: Va formar part de l'àlbum del Club Super 3 a les 3 per molts anys i tot. Les cançons d'Uri Geller i Los Cucharas bàsicament barrejaven incorrecció, política i humor i, com diem, eren en castellà. Això, per exemple, és música moderna.
3: En la biblioteca me fuma un peta, se me va la olla y toco la trompeta. No puede negarse que soy un poeta. En la discoteca, música moderna.
4: Música moderna?
3: Música moderna!
1: Però avui el que us punxarem és un tema que hem rescatat, anomenat discoteca, és en català i és una ratllada de cançó dedicada única i exclusivament a comptar discoteques. Una discoteca, i dues discoteques, i tres discoteques,
2: Renai.
1: I quatre... I així, eh? Això, encara que us sembli, es va punxar en algunes sales de ball, en alguns locals, fins i tot de fora del país, eh?

0: experts. I cap.
1: Hem preparat un recull de cançons ben florides amb el format que tant ens agrada. Us portem un nou...
2: Top 5.
1: Top 5. Comencem, Laia, amb quina flor?
3: Bueno, n'hi ha per tirar i remenar. Hi ha cançons que tenen noms de flors concretes com la Margalida d'en Peralbo, que ja sé que es refereix a una noia i no una flor, però també hi ha el clàssic Una rosa és una rosa de Mecano, o Tulipán de la Rafaela Carrà. De fet, hi ha 50.000,
1: eh? A mi m'agrada, ets la millor flor del balcó, de la iaia.
3: Ostres, doncs aquesta no l'he escollida i hauria encaixat, perquè m'he posat com a premissa aquelles que tenen nom flor al títol. Per tant, no una flor concreta, sinó el nom flor.
1: Bé.
3: L'altre dia me la dius una mica abans. En tot cas, en el número 5, hi posarem Flors i Violes, de l'Osa.

0: M'encanta aquesta cançó.
1: Però aquestes flors i violes?
0: Aquestes flors i violes, i tant que flors
1: i violes. Jo pensava que de la tornada és més com flors i violes i romànic.
0: Sí, així fa.
1: Ara, vale, jo pensava, vale, molt bé. Doncs sí, jo tinc apuntada amb el nom de flors i violes, però ara esperava com que diguessin més aviat això de flors i violes i triguen molt a dir-ho. Bé, bueno, no passa res.
0: És la doncs que tenen sí. Les cançons que tenen...
1: És la que van tocar, de fet, dimarts al desconcert.
0: Mira, mira, ara ho diuen, ja veuràs, ja veuràs. De flors i violes i romaní. El romaní en l'època que floreix, eh? Es deu referir, en aquest cas.
1: Sí, sí, sí. No és ara, eh? Ara no està pas florit el romaní. Bé, no ens enllarguem més amb aquesta, que és la primera que us hem dit, Flors i Violes, de les Alosa, que la van publicar l'any passat al seu disc El primer cant del matí, eh? Ja ho recordeu. Però anem al número 4, Flor groga de Manel.

0: És que aquesta cançó parlava d'una flor groga, recordar-vos que és del disc 10 milles per veure una bona armadura. Jo he de dir que m'he llegit la lletra diverses vegades, ho havia fet abans i ho he tornat a fer ara, i us ho juro que no aconsegueixo desxifrar de què va aquesta cançó. Si algun oient ho ha desxifrat, que ens ho digui. Jo no me'n surto. Tot i així, és aquell misteri que passa amb algunes cançons de Manel i d'Antònia Font i d'altres grups, que no saps ben bé de què va la lletra, però és una cançó que és molt xula, entra superbé i és molt èpica i molt bonica. A mi m'agrada molt. Anem pel número 3, Flowers, de la Miley Cyrus.
1: A mi m'agraden les mimoses com a flor groga.
0: Oh,
2: i a mi les roses de Mishima.
0: Aquestes al febrer, les mimoses, per exemple. Doncs mira, a mi també m'agrada molt Mishima. De fet, és una bona manera d'entrar a la Miley Cyrus. Jo ho vaig fer així, perquè Mishima, recordeu que va fer la versió d'aquesta cançó que estem sentint, i va posar roses. I la Miley Cyrus aquí parla allò d'enviar-se ella mateixa les flors com a símptoma d'estimar-se a ella mateixa. És com la cançó de la Shakira, les mujeres facturen, però més elegant.
2: Bastant diguéssim. Més elegant,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Va, en el número 2, Flor de pols, de roba estesa.
1: El grup de WhatsApp apareix una foto d'un jugador del Girona plorant i diu Girona, temps de plors, fent referència a que diuen dilluns el Rayo guanyarà el Girona.
2: Hosti, noi.
0: Bueno, perquè estan molt fumuts a nivell de classificació.
2: Sí, estan dos punts per damunt del descens, però no, home, no hem de pensar això, hem de pensar que se salvarà el Girona.
0: Clar, home. Sí, com sigui, estava que m'està temps, ai, perdoneu, Flor de pols. És una cançó de l'any 2021, d'aquella època una mica pont, entre la roba estesa del principi i la roba estesa on van anar a parar després més al final. És una cançó que va quedar una mica tapada per aquella Oceà, que estava en aquest disc Rosa Permanent.
2: Sí.
0: Recordeu que va sonar molt, Oceà.
2: Home, aquí la vam punxar moltíssim.
0: I, en canvi, que el Flor de pols jo trobo que és xulíssima també, i pel que sigui, allò de... Un dia, mira, li hem de dir a la Laura que faci les infravalorades de roba estesa, que no ho ha fet mai encara.
2: Sí, que
0: la... Ah, ja ho ha fet, Doncs aquesta no la va posar.
2: No, crec que no.
0: Doncs mireu, és molt xula. Després del número 1, Flor de primavera, de Troba Kung Fu, perquè és una cançó que m'agrada molt. Sabeu que el nostre estimat Joan Garriga és de consens i, per tant, l'hem posat al número 1. Voleu sentir-la una mica?
2: Meravellosa, sí, home, i tant.

0: Bé, ja ho sabeu, eh? En Joan Garriga, allà on va, triomfa. Ell sempre canta a la primavera, a l'alegria, al ball, i per tant les flors són un tema recurrent en ell, cançons que s'encomanen, i sobretot que s'encomana molt aquest ball, no? On hi ha en Joan Garriga, et poses a ballar sense voler.
1: És que és arribar al bon temps i el Garriga aquí sí, és indissoluble. Sí.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat d'accedir a la font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Sobre aquesta proposta en parlarem tot seguit amb Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen ara mateix 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment avui dilluns amb un accident actiu des de mitjans de la matinada a l'AP7, que deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de retencions a Tarragona, en sentit sud. Per altra banda, també ja tenim les cues habituals als voltants de la capital catalana, a força intensitat, sobretot, en tot el nus de la Trinitat, que deixa de retruc afectacions en totes les dues rondes de Barcelona, sobretot en els seus primers trams, en sentit Llobregat. Al Vallès també trobem congestió a la C58 des de Sant Quirze del Vallès en direcció Barcelona. L'antitud habitual també a la AP7 a diversos punts, concretament al Papiol, a Barberà del Vallès i a Montornès també en sentit sud. Pel que fa a la C17, a Parets del Vallès també tenim retencions habituals de fins a 2 quilòmetres en direcció Barcelona. En sentit nord hi ha retencions de l'últim tram de la C60 a l'altura de la Roca. I al Llobregat també trobem congestió a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció a la capital catalana. També en sentit nord des de Viladecans es fa 1 quilòmetre de lentitud en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I per tancar portada, la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, una situació que desperta fresqueta una altra vegada i, sobretot, aquest dilluns al matí, amb aquestes boirades que tenim a les comarques interiors. Avui són molt més denses i extenses a les comarques planes de Lleida. En general, a la resta del país al matí serà una mica més obert, però frescal, com dèiem, amb una mica més de vent cap a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, a l'extrem nord de Lleida, també a tocar de França en el cas de Girona, per tant, cap al nord de l'Alt Empordà o l'Alta Garrotxa. Aquí tindrem algun ruixat aïllat. A la resta del país, una tarda més plàcida i força suau. De fet, la temperatura serà, si fa no fa, com la d'ahir. Un ambient molt i molt agradable. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador, amb 91 dianes, i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que hi va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day. Never.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi haurà 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. Justament, doncs, us expliquem que aquestes celebracions a Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya, davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest títol de Lliga i la Supercopa, també els dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va morir, que va acabar morint, de fet, d'antivirus, però no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Pel que fa a la dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
6: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Dels evacuats del vaixell Ondius, aquest diumenge, un dels cinc ciutadans francesos ha presentat símptomes mentre volava a París. Tots cinc han estat posats en aïllament estricte. A Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals són catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
7: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
6: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
7: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
8: It's not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
7: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Doncs justament el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
10: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
1: També el papa Lleu XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita del mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també justament les Canàries.
11: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
12: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroes, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuenta lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las personas porque las luchas requieren sacrificio.
1: I mentrestant, una de les entitats de la flotilla, Open Arms, es prepara també per salpar demà cap a Cuba. El veler Astral sortirà des de Badalona en una missió humanitària per trencar el bloqueig dels Estats Units. La iniciativa pretén portar plaques solars a un hospital infantil de l'Havana, així com aliments i recursos bàsics. Podrien arribar-hi a finals de juny.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Un quart de vuit del matí el govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera d'Educació, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada, diu, a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustecastès, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. El cisma obert amb els docents és un dels principals focus de tensió entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, en un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuïssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: I no ens movem de l'àmbit escolar perquè la calor extrema ja és un factor educatiu. L'informe Calor a l'escola d'Equitat.org alerta que en pocs anys una quarta part del curs es farà amb temperatures per sobre dels 27 graus, un llindar a partir del qual el rendiment escolar cau de manera clara. A casa nostra, però, la meitat dels centres públics no estan adaptats al nou clima i caldria una inversió estable i un pla de 5 a 10 anys per revertir-ho. En volem parlar de tot plegat amb en Joan Cuevas, que és cap de projectes d'Equitat.org. Bon dia, Joan, i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: En el vostre informe dieu que a partir del 2030 hi haurà fins a 65 dies lectius per sobre dels 27 graus, ara ho explicàvem. En què i com afecten aquestes temperatures als escolars, el rendiment escolar dintre de les aules?
14: Sí, de vegades es tendeix a pensar que els infants són bastant resistents a la calor, i l'estudi el que apunta és que no, que precisament els infants són molt poc resistents a la calor, transpiren menys, pateixen molt més de cops de calor que els adults, i a més té afectacions a nivell d'aprenentatge, tenint en compte que una quarta part dels dies lectius l'any 2030 estaran amb temperatures superiors a 27 graus, doncs comença a ser preocupant, sobretot perquè sabem que cada dia per sobre de 27 graus, amb estudis molt rigorosos, comencen a caure els resultats, perquè els processos cognitius es compliquen molt, tendeixen a caure 0,18 punts PISA per cada dia per sobre de 27 graus. Això tenint en compte 45 dies lectius a l'any, doncs estaríem parlant d'una equivalència d'un o dos mesos de caiguda en aprenentatges mesurat en PISA. Per tant, seria una caiguda ja rellevant a partir del 2030.
1: Joan, si sabem que la calor perjudica directament l'aprenentatge, què necessiten les escoles públiques per adaptar-se al nou clima?
14: L'informe el que planteja, perquè és, és un repte d'un subgròs, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o a primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati, per tant, totes les mesures que sabem que funcionen i que alhora són responsables amb el clima, amb el planeta. Això tindria un cost aproximat d'uns 1.500 milions d'euros, però el que sí que sabem, però que poden semblar molts milions d'euros, és que distribuït en 10 anys seria equivalent a una inversió de 200 euros per infant i any.
1: Perfecte, Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org. Segurament n'anirem parlant perquè té tela aquest informe i, evidentment, els 27 graus s'assoliran d'aquí a uns anys i, per tant, això és un tema que seguirem parlant en un futur. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
14: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses relacionats amb l'educació. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris del sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
15: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
16: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
15: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
17: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
15: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Més de 300 estudiants universitaris s'han reunit al Parc Tecnològic de Barcelona Activa a 9 barris en el marc de la Interhack Barcelona. Es tracta d'una hackató per trobar solucions per afrontar el repte climàtic del futur a Barcelona, un esdeveniment que ha situat la ciutat com a capital europea de talent digital. Els participants, que pertanyien a les 4 universitats públiques de Barcelona, s'han concentrat per equips durant 36 hores per desenvolupar projectes en àmbits com la intel·ligència artificial, la ciberseguretat o l'automatització.
18: És una ocasió perfecta per explotar tot aquest talent i tota aquesta energia que tenen els joves durant aquests 2 dies, que són 36 hores sense parar.
19: Al final, posar el seu talent i la seva creativitat a buscar solucions per resoldre també els reptes climàtics de Barcelona, no?, que proposen aquests reptes.
20: La nostra proposta és per optimitzar la logística de repartiment de mercaderies.
21: El nostre projecte va de fer més eficient les interseccions de la ciutat.
1: El conductor d'un tractor ha mort aquest diumenge al matí després de volcar en un camí rural dels Omellons, a les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I els Mossos d'Esquadra han fet pública la detenció el passat mes d'abril d'un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense llar a Rubí per raons presumptament de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets pels quals l'acusen es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. Afrontem ara la crònica esportiva més enllà del triomf del Barça. Avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt als últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
2: És responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: I el Barça ha sumat una nova victòria en Lliga per 1-3 davant del Costa Adeje. Les de Pere Romeu van remuntar el gol inicial de Gramaglia amb dianes de Brooks, Kika i Pina. Amb aquest resultat, les campiones sumen la 28a victòria de la temporada i encaren la final de la Copa de la Reina amb bones sensacions. La final se celebrarà dissabte contra l'Atlético de Madrid. I derrota del Barça, en aquest cas, a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. El VAR va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
3: Felicitar primer de tot l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
1: I arribarem a 8:15 amb la festa de Sant Anastasi. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la crema, la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. Amb el so del piromusical i una banda sonora per a tots els públics, Badalona ha donat la benvinguda al dia de Sant Anastasi. També estan de festa pel mateix Sant a la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge, com dèiem, al patró de la ciutat, que és també Sant Anastasi. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Una gran jornada castellera amb la primera torre de set descarregada pels lleidatans o el 4 de 9 amb folre descarregat per la Vella dels Xiquets.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia a l'odontologia.
3: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
1: Salut Activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis també. O que quan ens aixequem del llit veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva, això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema i, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb el Barça, que és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. En un primer cop, que és el primer cop, de fet, que es guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que ahir va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa, aquest cop amb la tradicional rua, que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 11 de maig. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda.

0: a marxar siguin els australians aquest dilluns a la tarda.
1: It's not another COVID.
2: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
1: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
0: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
3: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha garantit als ciutadans de les Illes Canàries que l'evacuació és segura davant les fortes traves que hi ha posat el president insular, Fernando Clavijo. Ho ha dit durant un míting del PSOE a la línia de la Concepción, a Cádiz, des d'on ha tret pit per la gestió d'aquesta crisi sanitària.
4: España, compañeros y compañeras, está siendo de nuevo vista desde fuera. El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país. Con ejemplaridad y con eficacia.
3: Bé, el papa Lleó XIV ha volgut agrair aquest diumenge a la ciutadania de les Illes Canàries l'acollida del creuer Ondius. El pontífex ho ha dit després de l'oració de Regina Caeli a la plaça de Sant Pere del Vaticà, des d'on ha recordat la propera visita el mes de juny a Espanya, amb parada a Barcelona, Madrid i també a les Canàries.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
3: Després d'unes hores pendents de les repatriacions i de l'operatiu internacional, avui volem anar un pas més enllà i entendre què hi ha darrere de les decisions que s'han pres, com es valora el risc, com es gestionen els contactes i què ens diu aquest brot sobre la circulació dels virus en un món globalitzat. En parlem amb l'epidemiòleg Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
6: Hola, bon dia.
3: Parlem d'un virus poc transmissible, però molt greu, i d'un vaixell amb 147% persones a bord, que són de 23 països i que ara van tornant de mica en mica al seu lloc d'origen. Com s'explica epidemiològicament que un virus així es pugui dispersar geogràficament sense generar, però, un risc global elevat?
6: Bueno, jo primer de tot volia puntualitzar que, a veure, no es tracta de continuar

0: qualitat elevadíssima. Per tant, no estem res, senzillament tenim la història de sempre amb un escenari diferent. I en aquest sentit no ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit tenim en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps, i a més són cinc condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria. I en aquest sentit...
1: Els repatriats espanyols, incloent-hi els 5 catalans, estan en quarantena al Gómez Ulla, un hospital militar amb unitats d'aïllament d'alt nivell. 7 dies segons autorització judicial o 42 segons l'OMS? Com ho hem d'interpretar, això?
0: No, des d'un punt de vista purament tècnic i epidemiològic han de ser 42 dies, perquè aquest virus té un període d'incubació màxim de fins a 3, 4, 6 setmanes. I, per tant, la màxima prudència demana o exigeix que sigui aquest aïllament. L'altra cosa són les qüestions judicials o les qüestions que les regles o les lleis que tinguem nosaltres en el nostre propi país permetin en els termes del respecte de la llibertat individual de cadascú. Per tant, són dos aspectes contraposats que sempre, evidentment, és una discussió habitual i que ja vam tenir durant el període de la Covid-19, si els confinaments havien de ser obligats, com, qui i fins a quin punt podem obligar o tergiversar o modificar la llibertat individual de cadascú. Des d'un punt de vista epidemiològic, purament epidemiològic, són 42 dies, tal com diu l'OMS.
1: Una darrera qüestió, Xavier Valls. En el cas de la dona de Barcelona, que fa quarantena al Clínic, no era un contacte estret, però igualment s'ha optat per aïllar-la. En brots tan poc freqüents, encara que siguin coneguts, com es gestiona la incertesa científica? Què pesa més, el que sabem o el que encara no sabem? O ja ho sabem tot, d'aquest virus?
0: No ho sabem tot, primer perquè tenim una casuística limitada. Provoca brots de transmissió humana molt de tant en tant. S'han analitzat, l'últim que va haver-hi registrat va ser del 2018-2019, i per tant sempre hi ha un nivell d'incertesa perquè no tenim una casuística, no tenim, i a més també és una situació nova, que és la primera vegada, no la primera vegada que salta de continent, però sí la primera vegada que produeix un brot fora de la seva zona endèmica. Per tant, la prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És a dir, coneixem prou aquest virus com per saber quatre coses bàsiques. Un, és molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets. L'altre gran avantatge és que només es transmet quan la persona està realment malalta, per tant, una persona asimptomàtica no hem vist mai que transmeti la malaltia, fins i tot persones asimptomàtiques rarament la transmeten, i per tant això ens dona un marge de seguretat molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil, i per tant tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Doncs Xavier Vallès, ens tranquil·litza força a través d'aquestes explicacions de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé. Fins una altra.
0: Gràcies a vostès. Tingueu bon dia.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, membre de la Global Sumut Flotilla, ja és a Barcelona després de ser deportat dissabte per Israel a Egipte. L'activista, que va arribar ahir a l'aeroport del Prat, ha passat 10 dies empresonat i en vaga de fam després de la seva captura per part d'Israel en aigües internacionals, que l'acusava de terrorisme. Abu Keshek, que ha denunciat abusos i tortures durant la seva detenció, ha assegurat que tornarà a Turquia per reprendre el viatge a Palestina.
2: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque nuestro camino solo acaba de empezar. No somos ningún héroe, ni queremos serlo. Lo que queremos es que se hable, que se cuente lo que está pasando en Palestina todos los días. No nos vamos a rendir. Vamos a trabajar día a día con todas las fuerzas porque las luchas requieren sacrificio.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí. El govern convocarà avui, de manera oficial, la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí,

0: no ha estat disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustekastès, majoritari, dèiem, entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest cisma obert amb els docents és un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
1: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén a estar atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
0: La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
2: L'informe el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
0: Encara en l'àmbit educatiu, formatiu, el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica de Lluís Mata.
3: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
3: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
5: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
3: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El primer cap de setmana de Temps de Flors ha arrencat a Girona amb 141 projectes florals repartits en més d'un centenar d'espais de la ciutat. L'edició d'aquest any, que arriba al número 71, inclou dos projectes en sintonia amb l'any Gaudí. Una de les grans novetats és la descentralització de Temps de Flors. Més enllà del barri vell, les flors s'estenen també per tots els barris i la resta de la trama urbana. El primer cap de setmana ha engegat amb una important afluència de visitants que han valorat positivament aquesta edició d'enguany.
6: Aquest any m'ha sobtat que potser l'he vist molt millor que en darreres ocasions. En darrers, aquests darrers anys havia estat potser més pobre en quant a valorar la flor natural, els ponts estan francament molt i molt bé, m'ha agradat molt i molt.
7: De lo que he vist fins ara m'agrada molt, potser és de les vegades que més m'agrada, tinguent en compte que quan venim de la sequera, que va baixar molt perquè, esclar, no es podien posar plantes, i la veritat és que va baixar el nivell. I ara, que es pot plantar plantes, el que he vist m'agrada molt.
0: En esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
8: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
0: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins. Va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. Dos gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. El Abarc va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per a l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar el títol continental, que no guanya des del 2018. El porter, Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
9: Felicitar primer de tot a l'Oporto. Ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
0: Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que renova any rere any fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral en aquesta nit de Sant Anastasi. També està de festa la capital del Segrià, Lleida, amb la festa major de maig, en homenatge també al patró de la ciutat, que és el mateix sant. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. En uns minuts analitzarem les claus del títol blaugrana amb Pitu Abril, periodista esportiu i director del programa La Porteria de BTV. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 11 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. La dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. De la seva banda, els 5 catalans que viatjaven al creuer Ondius ja són a Madrid, on passaran la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla. Aquest diumenge han desembarcat 94 persones de la nau davant la costa de Tenerife, un operatiu que acabarà aquesta tarda. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és, una, és un repte doncs, gros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. I en cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona aquesta nit s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
4: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora, déu-n'hi-do, tenim ja diferents punts amb ports aturades, més o menys habituals, d'altra banda, això és cert. En el cas, per exemple, de l'entrada pel sud de Barcelona, tenim la B23 entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat i també entre Sant Just i l'Avinguda Diagonal d'entrada de Barcelona, o l'autovia 2, en aquest cas, a partir de Pallejà fins pràcticament Cornellà, en direcció també a la zona franca, en direcció a Barcelona. La C32, en aquest cas, entre Viladecans i Sant Boi, i la C31 a l'altura del Prat de Llobregat. Els accessos pel nord, en el cas de la C58, és més a la zona de Montcada i Reixac. En el cas de l'autopista P7, des de més amunt, a l'altura de la Roca del Vallès, a Granollers, amb lentitud, amb aturades en sentit sud, i també les dues rondes, que aquesta hora van planíssimes, les dues en sentit Llobregat, la de dalt del Nus a Sant Gervasi i la litoral de Sant Adrià fins al Moll de la Fusta. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I pel que fa al temps, avui placidesa total. Lluís Miquel Pérez, bon dia, és així?
5: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, tot i que a hores d'ara l'ambient és fresquet i ha tornat a baixar força la temperatura, doncs de seguida aquesta temperatura s'acabarà espavilant i la màxima acabarà sent una mica més alta que la d'ahir, sobretot on hi viu més gent, cap a l'àrea metropolitana i també al Camp de Tarragona. Sí que aquest matí despertem amb aquests núvols que s'estan estirant per moltes comarques, núvols prims a la seva majoria, i també tornem a tenir boires a hores d'ara a les comarques interiors, sobretot a les fondalades de la Catalunya Central i també de Lleida. Aquesta boira que no ha de persistir. Per tant, tot i que a hores d'ara hi hagi una mica de Mordor, per exemple, a la vall del Segre o a la vall del Cardener, entre d'altres rius, doncs de seguida aquesta boira s'acabarà dissipant. Aquesta tarda, un temps més aviat assolellat a les comarques de Tarragona, gran part de Lleida i de Barcelona, i en canvi, enganxats al Pirineu, també cap a l'Empordà, núvols estones més gruixuts amb algun xàfec. Però podem dir, Helena, que avui serà una mena de treva. El temps que tindrem a gran part de Catalunya, amb aquesta tarda tan suau que diem que hi haurà, esperant a un dimarts, per tant demà, en el qual les tempestes tornaran a guanyar terreny. Demà, a la tarda, sobretot. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
6: My mom called me and she said that my father passed away.
7: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
6: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
7: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
6: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou s'han traslladat també a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats. Marc Casadó i Alejandro Valde han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casadó ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Avui continuarà la festa amb la rua pels carrers de Barcelona per celebrar el títol de Lliga, però també el de la Supercopa, tots dos títols aixecats aquesta temporada. La celebració tindrà un format d'anada i tornada que arrencarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i avançarà per Travessera de les Corts, seguint pels carrers París i Balmes. Arribarà fins a la plaça Catalunya i després pujarà pel Passeig de Gràcia abans de tornar cap a l'estadi novament. Doncs per analitzar aquesta victòria, que ja ha fet història, parlem ara amb Pitu Abril. Ell és director, és periodista esportiu, està clar, i és director de la porteria de BTV. Bon dia, Pitu, i gràcies per acompanyar-nos.
8: Què tal, Helena? Molt bon dia.
1: Mai un clàssic havia pogut decidir matemàticament una lliga al Camp Nou. Aquesta nit el Barça ho ha aconseguit. Quin significat esportiu, Pitu, té això, i simbòlic, guanyar un títol d'aquesta manera i, sobretot, fer-ho davant d'un Madrid que arriba en plena tempesta interna?
8: Home, és molt important. Sovint fem servir la paraula històrica de manera gratuïta, però en aquesta ocasió sí que podem parlar d'una nit històrica i d'un fet històric, perquè, com tu dius, mai havia passat que, en fi, que el Barça guanyés la Lliga en un enfrontament directe amb el Real Madrid. Mai havia passat, i és molt difícil que torni a passar. Al revés, evidentment, tampoc havia passat. Guanyar una... Com deia Valero Rivera, el mític entrenador d'handbol del Barça, el que és més difícil és tornar a guanyar. Sempre diuen que la segona temporada és molt més complicada que la primera, però ha sigut una segona temporada excel·lent, i és molt difícil guanyar dues lligues de manera consecutiva. De fet, el Madrid ho va aconseguir fa 37 anys. Fa 37 anys que el Madrid no guanya de manera consecutiva dues lligues amb el mateix entrenador. En fi, i aquí, doncs, evidentment, cal donar molta importància a Hansi Flick, ara l'escoltàvem. Va ser un dia molt difícil per ell, perquè a mitja tarda vam saber que havia mort el seu pare, però ha sigut, sí, per mi, el crac d'aquest equip està a la banqueta, i es diu Hansi Flick. A més, ha aconseguit que siguin una família, ho ha tornat a dir, ho ha dit en diverses ocasions, som una família, i l'altre dia un comentarista deia que no hi havia cap altre equip on hi hagués 7 o 8 jugadors que fossin amics. I hem tornat a veure, doncs, aquesta nit passada, ara tu ho comentaves, la banda de la bicicleta, amb Dani Olmo al capdavant, veure... Jo no havia vist mai jugadors del Barça celebrant amb l'afició a la plaça de Catalunya o a Canaletes un títol de Lliga o un títol de Copa, no? I això va tornar a passar ahir amb aquests dos jugadors, amb Alejandro Valde i també amb Marc Casado, no?
1: Tu deies ara, Hansi Flick, la confirmació d'un model d'èxit, un Flick a qui tampoc ningú li discuteix una mica que la força, l'empenta que va tenir ahir a sobreposar-se amb la seva situació personal. Pitu, l'únic repte que li queda al Barça fins al final de temporada seria assolir els 100 punts i els 100 gols?
8: Aquest és el repte que s'ha marcat ara a l'equip, tornar a repetir la Lliga dels 100 punts, aquella Lliga que va guanyar amb Tito Vilanova, l'enyorat Tito Vilanova a la banqueta. I a més té un altre, en fi, hi ha un altre objectiu, que és donar un cop de mà, si volen, els dos equips, els altres dos equips catalans, que són el Girona i l'Espanyol, perquè recordem que aquesta setmana hi torna la jornada de Lliga. El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant, i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions. I aquest suposo que és el gran objectiu que es marcarà Hansi Flick de cara a la temporada vinent. Hansi Flick ha aconseguit formar una família, que és el vestidor del Barça, i a més treure rendiment a jugadors que no ho diries. És a dir, Ferran, un jugador qüestionat, ara és un jugador indiscutible, i ha aconseguit també que Gerard Martín, doncs, tingui nivell Barça per jugar de central. I això sí que és una tasca que ha fet Hansi Flick, i que se li ha de posar amb ell la medalla de valorar, de fer pujar el valor d'alguns jugadors del Futbol Club Barcelona.
1: Pitu Abril, a celebrar-ho ara, i moltes gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta interpretació, per ajudar-nos a analitzar la importància d'aquest triomf, d'aquesta victòria. Gràcies una vegada més, un plaer. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a tu, Helena. Bona tarda, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Un quart de nou del matí, un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar, recordem-ho, a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus, i un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatjaven en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre centre de tractament de patògens especials. Recordem que aquest diumenge un ciutadà francès que també estava sent repatriat del creuer també ha presentat símptomes mentre volava cap a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional en què va acabar morint d'antivirus. Però la dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí una setmana. Pel que fa a l'altre pacient, una dona d'Alacant, sí que té símptomes, però ha donat negatiu en dues PCRs. N'hi faran una tercera en les pròximes 48 hores. I si torna a ser negativa i remeten els símptomes, completarà la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
9: La diferencia entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas, como bien saben ustedes, es cuando las personas se convierten en contagiosas.
1: Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer, després que ahir evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, 5 dels quals catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
9: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, al Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, als Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
11: It's not another COVID.
12: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
11: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió existent. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Usted Castés, majoritari entre els docents de primària, asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues. Cambreres, previst justament per demà amb una convocatòria general per a tota Catalunya. En un comunicat, el sindicat reclama que el govern vagi a la trobada amb una proposta concreta sobre la taula i amb un compromís públic de la consellera Niubó per reobrir les negociacions. Aquest sisme obert amb els docents és també un dels principals focus d'atenció entre el govern i l'oposició. Davant d'aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa l'acció de l'executiu català i demana als partits polítics una actitud més constructiva.
13: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que atén, està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació, i jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
1: No deixem encara aquest àmbit perquè la Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini com ventiladors de sostre per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora. I a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització.
1: I de l'àmbit universitari us expliquem que el govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles, però també per l'elevada temporalitat del professorat. És una crònica d'en Lluís Mata.
14: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sí, com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
15: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
14: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
16: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
14: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
1: Dels esports, més enllà del triomf del Barça, avui destaca el duel decisiu que disputa el Girona al camp del Rayo Vallecano. Els gironins, que només tenen un punt de marge respecte de la zona de descens, busquen trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Per aquest partit, Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Gil, però recupera Abel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeixia la importància de l'enfrontament en la prèvia del duel.
17: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fer mal al Rayo, a treballar per, i donar-lo tot.
1: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar a 73 davant del València en la tornada de semifinals disputada a Fontejau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç, doncs, per a l'únic que, malgrat l'eliminació, podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per l'eliminació de l'Avenida en l'altra semifinal. Tot i quedar fora de la final, el tècnic Roberto Íñiguez es mostrava content.
18: Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía... mucho mérito y con 12 jugadoras. Evidentemente quieres ganar y a mí me gusta ganar y me fastidia no ganar, pero estoy contento. Estoy de la sensación del partido, de cómo hemos jugado y de cómo hemos competido.
1: I el Baxi Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoyi, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant d'un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. A la Lliga ACB, triomf important del Hajo Post Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant del conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Batmon estel·lar van donar al Hajo Post Lleida l'onzena victòria de la temporada. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més especial, la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni, una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat més enllà de la tradicional crema un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la Vella dels Xiquets de Valls, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judit Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maia Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions els blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Els jugadors blaugrana han festejat el títol sobre la mateixa gespa i l'han dedicat a Hansi Flick, que hi va patir la mort del seu pare. Les celebracions també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat d'accedir a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han congregat per celebrar la segona Lliga consecutiva. Aquesta tarda, a les 5, nova festa. Aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada al Camp Nou. Un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units. Se sumen al ciutadà francès que també ha presentat símptomes mentre volava a París. A casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls han practicat. En declaracions al Notícies en xarxa, l'epidemiòleg de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, ha llançat un missatge de tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues, previst per demà, amb una aturada general a tota Catalunya. La Fundació Equitat.org reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir el confort tèrmic d'infants i docents. L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini, com ventiladors de sostre, per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en xarxa Joan Cuevas, cap de projectes d'Equitat.org.
3: L'informe el que planteja, perquè és un repte d'un subgros, el que planteja són dos ritmes. Per una banda, un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, però també altres mesures passives com renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, perquè això facilita molt la baixada de temperatures.
1: El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professor universitari a les quals es va comprometre fa 3 anys contra la precarietat del personal docent i investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el govern sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català per l'envelliment progressiu de les plantilles i l'elevada temporalitat del professorat. En uns minuts conversarem amb Miquel Soriano, director general d'Universitats, per esbrinar les causes d'aquesta mancança i quins són els plans de futur del govern. En cultura, avui és el dia de Sant Anastasi, patró de ciutats com Badalona i Lleida, que estan immerses en les seves festes majors. A Badalona, aquesta nit, s'ha fet la tradicional cremada del dimoni, que aquest any ha sumat un joc visual amb més de 500 drons sobrevolant el cel. Pel que fa a la capital del Segrià, un dels plats forts ha estat la jornada castellera, amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho avançàvem suara en la portada. El Barça és campió de Lliga després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. L'equip s'ha assegurat el títol en un partit en què no ha donat cap opció al conjunt blanc i que ha sentenciat amb un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans. Els blaugranes, que guanyen el campionat per primer cop en un clàssic, han assolit el triomf matemàticament 3 jornades abans del final de curs i amb uns números remarcables. 30 victòries en 35 partits i sent l'equip més golejador amb 91 dianes i el que menys ha encaixat fins ara. És el 29è campionat domèstic de la història del club i el segon consecutiu amb Hansi Flick a la banqueta. El tècnic, que ahir va patir la mort del seu pare, es mostrava visiblement emocionat després de la victòria.
4: My mom called me and she said that my father passed away.
5: La meva mare m'ha trucat i m'ha dit que el meu pare havia mort. He pensat si ho havia d'amagar o ho havia d'explicar a l'equip, perquè per a mi és com una família. He decidit que ho volia fer saber als jugadors i el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment.
4: What they are doing was unbelievable. I never will forget this moment. I'm proud, you know, I never will forget this day.
5: Estic orgullós, mai oblidaré aquest dia. Estic feliç, l'ambient a l'estadi era increïble. I si pensen que allà hi hauran 40.000 persones més, és emocionant. Soc molt feliç aquí, a Barcelona.
4: It's unbelievable, it's amazing. I'm really happy here, in Barcelona.
1: Un cop acabat el partit, les celebracions sobre la gespa del Camp Nou també s'han traslladat a carrers i places. A Barcelona, la concentració més multitudinària s'ha viscut a la plaça de Catalunya davant la impossibilitat de fer-la a la Font de Canaletes per les obres de la Rambla. Milers de persones s'hi han reunit per celebrar el títol de Lliga amb els càntics habituals i s'han trobat amb dos convidats inesperats, Marc Casador i Alejandro Valde, que han volgut celebrar el títol amb l'afició i s'hi han presentat vestits amb la samarreta blaugrana. Casador ha repetit la tradició iniciada ara fa un any, com també Dani Olmo, Pedri i Eric García, que han tornat a passejar per la Diagonal amb bicicletes del servei de Bicing. Barcelona es desperta avui de la ressaca d'aquest triomf del Barça aquesta passada nit i a punt d'engegar els preparatius, com dèiem, de la rua d'aquesta tarda per celebrar aquest títol de Lliga. A les portes del Camp Nou hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Aquest dilluns, Anna, es viu d'una altra manera pels barcelonistes. Què diuen els que has trobat?
6: Hola, Elena, bon dia. Sí, Barcelona es desperta progressivament de la ressaca que ha suposat la victòria del Barça davant el Real Madrid i la ciutat pren també progressivament el pols d'aquest dilluns laborable. Però, tot i això, seguidors i seguidores de l'equip arrenquen la setmana d'una manera molt diferent, sí, a la de qualsevol altre dilluns, perquè la felicitat és evident, el somriure al rostre es manté camí a la feina.
7: Pues muy feliz, muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
8: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allà. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi fins al final. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
6: I, Elena, la festa continuarà aquesta tarda, a partir de les 5 d'aquesta tarda, perquè la rua sortirà des de l'estadi a aquella hora en un format d'anada i tornada. Això significa que la rua de celebració sortirà des d'aquí, des de l'estadi del Barça, continuarà per travessera de les Corts, continuarà el seu trajecte per carrers com Numància, París, Berlín, per donar la volta per plaça Catalunya, passant per Passeig de Gràcia i iniciar després el seu recorregut de tornada. La Guàrdia Urbana, també els Mossos d'Esquadra, garantiran la seguretat durant tot el trajecte i la Guàrdia Urbana anirà tallant els carrers necessaris un cop avanci la rua. Així que la recomanació principal per aquesta tarda és utilitzar el metro i deixar el cotxe a casa.
1: Molt bé, Anna. El que està clar, el que hem vist és que avui l'uniforme oficial és la samarreta blaugrana. M'estranya que avui tu no la portis. Que vagi bé. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Però avui... avui també és notícia que un dels 17 passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units del creuer afectat pel brot d'antivirus, que aquest diumenge va fondejar a Tenerife, ha donat un resultat lleument positiu en la prova PCR del virus. I un altre presenta símptomes lleus, segons informa el Departament de Salut dels Estats Units a les xarxes socials. Aquests dos passatgers viatgen en les unitats de biocontenció del vol de repatriació. L'avió es dirigeix a Nebraska, a un centre de tractament de patògens especial. Aquest diumenge, un ciutadà francès, que també estava sent repatriat del creuer, ha presentat símptomes mentre volava a París. Mentrestant, i a casa nostra, la dona aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada a un hospital d'Alacant han donat negatiu en antivirus en les proves PCR que se'ls estan practicant, o que se'ls han practicat, de fet. En el cas de Barcelona, la dona es troba en observació per haver estat contacte d'una passatgera holandesa en un vol internacional que va acabar morint d'antivirus, però aquesta dona catalana no té símptomes i es troba en bon estat. Malgrat tot, continuarà ingressada fins que li facin una segona prova d'aquí a una setmana. Mentrestant, a Tenerife avui continuarà el procés per desembarcar la cinquantena de passatgers que encara queden al creuer després que hi evacuessin 94 persones. Els 14 passatgers espanyols, entre els quals els 5 catalans, ja fan quarantena a l'Hospital Militar de Madrid. Ens explica la cronologia d'aquest diumenge la Norma Lebrero.
10: A dos quarts de set del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ulla, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid.
11: El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien. Les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos.
10: Al llarg del dia s'han flatat avions de 10 països diferents, el Canadà, França, Turquia, Gran Bretanya, Irlanda i, a darrera hora, els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians, aquest dilluns a la tarda.
12: It's not another COVID.
13: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
12: They shouldn't be scared and they shouldn't panic.
10: Després, l'Ondius marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran.
1: Precisament sobre aquesta qüestió hem parlat al Notícies en Xarxa amb l'epidemiòleg, ara ho dic bé, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, Xavier Vallès, que ha llançat un missatge de prudència i tranquil·litat.
2: La prudència ha de ser màxima, però dins dels termes no alarmistes. És molt poc transmissible i només es transmet en circumstàncies molt específiques, en contactes molt estrets, que només es transmet quan la persona està realment malalta i, per tant, això ens dona un marge de seguretat molt, molt, molt i molt gran. No té res a veure ni amb la Covid-19 ni amb res per l'estil i, per tant, tot indica que es pugui controlar i que aquest brot s'apaivagui de forma espontània només amb les mesures que estem aplicant.
1: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. El govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. Segons la consellera del RAM, Esther Niubó, l'objectiu és seure amb tots els sindicats amb representació per explorar fórmules per reduir el clima de tensió. Això sí, no està disposada a replantejar el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT, segons ha explicat en una entrevista a RAC1. Des del sindicat Ustec Estès, majoritari entre els docents de primària, assegura

0: al Departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Ens ho amplia tot plegat en aquesta crònica en Lluís Mata.
1: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor. Unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
2: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
1: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
3: Ara han entrat molts professors i la plantilla de pas no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
1: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: Ho sentíem, El govern parla d'un canvi de model, el sector d'un problema cronificat. Ho volem confrontar amb el director general d'Universitats, el senyor Miquel Soriano. Senyor Soriano, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: I gràcies a vosaltres.
0: El sentim molt fluixet. No sé si podria pujar el volum.
4: Sí.
0: Ara sí, perfecte.
4: Bon dia. Sí.
0: Bon dia, perfecte. Perfecte.
4: Bon dia.
0: Senyor Soriano, per què no s'ha assolit l'objectiu que vostès mateixos es van fixar en aquestes places fixes de professor universitari?
4: Bé, l'objectiu, és a dir, nosaltres, el govern va establir un pla de xoc amb 820 places. Quan es va fer aquesta proposta, el govern estatal no havia dit res, no havia mogut peça respecte a com quedaria la LOSU. Posteriorment, el govern estatal impulsa un programa que es diu Maria Goiri, en el qual hi ha 1.168 places a Catalunya, de les quals 705 s'havien d'incorporar durant l'any 2025, com va ser. Llavors, el pla de xoc, durant que és el pla finançat per la Generalitat, durant el 2023 i 2024 va actuar amb la proporció corresponent. Bàsicament van ser les places corresponents a 10 milions d'euros al 2023, a 20 milions al 2024, i llavors el 2025 les universitats el que van veure va ser que no hi havia prou cantera per incorporar tanta gent de cop i que era millor espaiar-les. És a dir, d'alguna forma, les places del pla de xoc que no s'han completat ha estat per decisió de les universitats, el que han volgut és esponjar una mica més la distribució de totes aquestes places que s'havien de crear entre el pla de xoc i el pla Maria Goiri. I les places de l'Estat, les Maria Goiri són 1.168 places, de les quals 705 són finançades pel Ministeri, la resta finançades per la Generalitat. Les del Ministeri, totes, havien de ser contractades durant l'any passat i per això les universitats van dir, aquest any millor no contractem res del pla de xoc perquè ja hem de posar 705 places en el sistema i posar-ne més, igual suposaria que places quedessin desertes o una incorporació massa de cop i pensem que és millor esponjar-ho.
0: Però el que sí que ets a dir... Sigui com sigui, senyor Soriano, els associats continuen sent més de 7.000 i denuncien condicions laborals precàries, diguem-ho així. Quin és l'horitzó real, per deixar de dependre d'aquesta figura com a peça estructural del sistema? Com es pot revertir tot plegat?
4: Jo diria que a data d'avui són una mica menys de 7.000. Si 7.000 eren el 2025, jo crec que a data d'avui estem per sota. El 2022 eren 8.855, però també cal dir que la dedicació màxima que podien fer els associats abans de la LOSU eren 6 hores a la setmana i ara és de 4. És a dir, que d'alguna forma hi ha menys associats i la dedicació d'aquests associats és menor del que hi havia abans. És a dir, l'impacte que tenen els estudiants d'associat és molt menor. Quan es pensa revertir? En principi, ara, tot això dependrà de... nosaltres tenim fins al 2021

0: 8 és el termini que ens hem posat, perquè també ho determina la LOSU, per acabar de completar el pla de xoc i el Maria Goiri, i llavors en aquell moment el nombre de places que haurem creat en el sistema, addicionals a les jubilacions, perquè són places addicionals, serà de 1.703. I, per tant, creiem que en aquest moment ja els números hauran canviat substancialment.
1: Doncs farem els números d'aquí uns quants dies o d'aquí un quant temps. Miquel Soriano, gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses quan falten 10 minuts exactes per arribar a les 9 del matí. I abans dels esports, us expliquem justament la recollida de residus ciutadana que s'ha fet aquest diumenge a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Una iniciativa que ha topat amb la realitat del sensellarisme en aquesta zona. Els voluntaris han respost a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza aquesta iniciativa per cuidar l'entorn barceloní. Ens ho explica, ens en dona tots els detalls el Guillem Martínez, de BTV.
2: La primera pila d'escombraries amb què es troben ja és un cop de realitat. Molts dels residus que hi ha a la muntanya de Montjuïc no són fruit de l'incivisme, sinó de la pobresa. Restes d'acampaments de persones que han viscut en algun moment a la muntanya, com aquest Somier malmès o aquesta tenda de campanya trencada.
3: Tot tipus de residu i el residu que genera la gent que malauradament viu a Montjuïc.
4: És un tema crec social, és un tema que l'administració hauria d'intervenir, perquè fa molta tristesa veure roba de gent, sabates aquí.
2: Cal ser molt curós i identificar allò que es pot retirar del que són pertinences de gent que passa la nit a Montjuïc. Aquesta lona amaga un Somier aparentment en ús, no el toquen. En canvi, aquest matalàs entre els matolls el consideren abandonat i se l'enduen. Els voluntaris, una quarantena, en resposta a la crida de l'associació Cuidem Montjuïc, que fa 6 anys que organitza la recollida. Ara l'empara de l'aula ambiental de Sants Montjuïc.
1: I en esports, més enllà del triomf del Barça, Cristina Álvarez, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Avui destaca el duel decisiu que disputa Girona al camp del Rayo Vallecano.
5: Sí, és que el títol està decidit, però no encara la permanència, i un dels equips implicats és el Girona. Avui visita Vallecas i ho fa amb només un punt de marge sobre el descens. L'equip gironí vol trencar la ratxa de 3 derrotes i de sumar només un punt dels últims 12 en joc. Mitchell no podrà comptar amb el sancionat Brian Hill, però recupera Bel Ruiz després de la lesió. El tècnic madrileny reconeix la importància de l'enfrontament.
6: Responsabilitat tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot.
5: Derrota del Barça a la final de la Champions d'hoquei patins va caure per 3-1 contra el Porto en el duel disputat a la localitat portuguesa de Coimbra. 2 gols encaixats en els primers 8 minuts van condemnar els blaugranes, que ja no van poder remuntar. Alabart va fer el 2-1 al segon temps, però l'empat no va arribar i Telmo Pinto va sentenciar per l'equip portuguès. El Barça tornarà a tancar la temporada sense aixecar cap el títol continental, que no guanya des de 2018. El porter Sergi Fernández, crític amb l'arbitratge, feia balanç de la final.
7: Felicitar primer de tot a l'Oporto, ha fet un partidàs, han aprofitat les seves ocasions i justos vencedors, orgullosíssim. La veritat que l'equip ho ha donat tot, ja et dic que el Porto ens ha superat. Crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
5: L'Espart Girona s'ha quedat a les portes de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines van empatar 73 davant el València en la tornada de semifinals disputada a Fontajau. Un resultat insuficient després d'haver perdut d'un sol punt a l'anada. Coulibaly, que va ser la màxima anotadora amb 23 punts, va tenir un darrer llançament per posar-se per davant, però va fallar. Cruel desenllaç per a l'únic, que malgrat l'eliminació podrà jugar la prèvia de l'Eurolliga per la derrota de l'Avenida en l'altra semifinal. i el Baxi. Manresa ha desaprofitat l'oportunitat d'aconseguir la permanència matemàtica davant el Morabanc Andorra. Derrota del conjunt del Bages per 10 punts de diferència, 104 a 94. L'ucraïnès Pustoia, amb 27 punts, va ser el màxim anotador dels andorrans davant un Baxi Manresa que, malgrat no entrar mai en partit, va arribar al darrer quart amb opcions. El joc interior dels andorrans, però, va acabar decidint el partit en el tram final. El Baxi Manresa és ara 12è a la classificació. I triomf important del Jaiopos Lleida sobre el Bilbao per 90-81. Pas endavant de l'equip del Segrià per assolir la permanència matemàtica. La bona arrencada va permetre als de Gerard Encuentra tenir el control del partit davant el conjunt basc, tot i que el triomf no es va decidir fins al darrer període. Un parcial de 21-14 en l'últim quart i els 20 punts d'un Beitmon estel·lar van donar al Jaiopos Lleida l'onzena victòria de la temporada. Doncs tant el Jaiopos com el Baxi lluitant per la permanència, ja veus que no només títols es decideixen, també permanències.
8: I aquesta tarda?
5: En aquest tram final.
8: Pendent de la rua,
5: la rua, i tant.
8: Gràcies,
5: demà
8: Cristina.
5: Ho expliquem.
8: Vinga, fins demà, que vagi,
5: que vagi bé.
8: I marxem ara cap a Badalona, que aquesta nit s'ha tornat a il·luminar amb el foc de la seva nit més especial. És la nit de Sant Anastasi. Milers de persones s'han aplegat a la Rambla per seguir la cremada del dimoni. Una festa que es renova any rere any, fusionant les arrels culturals de la ciutat amb la tecnologia més recent. Aquest any, l'espectacle ha mostrat, més enllà de la tradicional crema, un joc visual amb més de 500 drons que han sobrevolat el cel del litoral. També està de festa i celebrant Sant Anastasi, la capital del Segrià, Lleida, amb la Festa Major de Maig, en homenatge al patró també de la ciutat. Al llarg del cap de setmana, milers de lleidatans han omplert els carrers per gaudir de música, foc, ball i cultura popular. Una festa en la qual ha destacat la jornada castellera amb la participació de la colla local, la vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Doncs amb aquests castells posem avui punt i final, amb aquesta victòria del Barça que demà us expliquem, sobretot la rua d'aquesta tarda. Que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
9: La xarxa de comunicació local. Tot el que...

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, per començar, convidarem a la nostra companya, la Carla Ramos, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat aquí a casa nostra. Després, avui parlarem del programa de per molts anys. De fet, la setmana passada ja teníem doncs, dues persones vinculades al grup de playback de Camp Antiquet que ens feien un tastet del que suposa per elles participar d'aquesta nova edició del per molts anys. I avui serà la tècnica de gent gran, així com la regidora de gent gran, les que ens acompanyaran avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet per parlar precisament de tot el que esdevindrà des d'avui i fins dilluns de la setmana vinent. Després tindrem la secció de la petita a la gran pantalla. Avui toca petita, així que serà el nostre company en Josep Casasnovas, que ens proposarà una sèrie televisiva. També tindrem l'actualitat esportiva de la mà de la nostra companya, la Carla Ramos, i avui també compartida amb l'Àlex Pérez. I a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que avui dedicarem a parlar de la comunitat de testeig de, per a empreses que disposa doncs, l'empresa municipal. És a dir, allò, doncs, si voleu saber allò, un producte, si té sortida o no, doncs, hi ha aquesta comunitat. Bé, en parlarem tot seguit, com dèiem, a la recta final del programa. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Arrenquem la setmana i una setmana a nivell de l'àmbit educatiu, doncs mogudet, no?, novament.
1: Doncs la veritat és que aquests mesos de maig i també doncs, el juny estan sent mesos doncs, de molt moviment per als docents i, de fet, doncs, comencem parlant d'aquest tema i és que els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i també dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. La iniciativa sota el nom d'Assemblea Intercentres de Mollet va néixer a principis d'aquest any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i també més recursos als centres. Segons expliquen els seus membres, la voluntat d'aquesta assemblea és compartir inquietuds, unificar criteris i consensuar accions conjuntes entre tots els centres públics de la ciutat. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment el sector educatiu. L'Alba Ibáñez, mestra de l'Escola Sant Jordi, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denuncia, envolta les mobilitzacions del professorat. Ibáñez considera que el Departament d'Educació no està sent prou clar en la comunicació del conflicte i afirma que es veuen en la necessitat de combatre aquests discursos que menyspreen la tasca del docent.
2: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que a més menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina de docent.
1: Els professionals de l'ensenyament denuncien que la seva feina es veu cada vegada més dificultada per la carregada burocràcia, assumir diverses funcions més enllà de la docència, no reconèixer les hores extres i salaris que fa anys que no s'actualitzen. També denuncien l'augment d'alumnes amb necessitats educatives diverses i la manca de recursos humans i materials per poder oferir una atenció adequada. D'aquesta manera, doncs, amb aquesta presència ara a les xarxes socials, l'Assemblea Intercentres de Mollet vol fer visible el que és aquesta realitat dels centres educatius d'aquí de la ciutat, però que també s'extrapola arreu de Catalunya.
0: Dèiem allò que venen setmanes allò amb força activitat als carrers, a no ser que arribin doncs, amb un acord al sindicat USTEC, que és precisament el que ara doncs, està negociant amb el Departament d'Ensenyament. Recordem que Comissions i UGT havien arribat a un acord, però que el sector d'ensenyament és el sindicat USTEC el majoritari i demà hi ha doncs, una mobilització, una vaga a tot Catalunya, amb una manifestació unitària. Després aquí a la nostra comarca veig que el dia 19 de maig doncs, també hi ha mobilització, també els dies 27 a tot Catalunya, el 28 novament aquí a la nostra comarca i el dia 5 de juny novament a tot Catalunya. És a dir que esperem,
1: doncs sí, un mes,
0: esperem que abans de tot, perquè evidentment als docents tampoc els hi agraden aquestes mobilitzacions, però per les famílies també és tot un enrenou
1: doncs
0: de com organitzar-se.
1: En principi aquesta setmana, si ara no vaig errada el dijous, s'havien de produir aquestes converses amb el departament, així que esperem doncs, que arribin a bon port, no?, i que puguin aconseguir doncs, totes aquestes millores que reclamen.
0: Molt bé, anem a saber més coses.
1: Sí, comentem altres temes, i és que aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça Nebosc, a Mollet. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. Entre els elements previstos hi haurà dos tobogans, una barra de bombers, un gronxador adaptat amb cadira accessible, diverses estructures per fer equilibris, salts i també també altres activitats de moviment. El projecte també inclou un splash park, que és una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. Aquest espai incorporarà canons d'aigua, galledes, pals i altres dispositius activadors d'aigua. L'actuació té un pressupost de 271.162 amb 42 euros amb l'IVA inclòs, i la previsió és que les obres queden enllestides a finals del mes de juny. Així que de ben segur, doncs, que en breus podrem gaudir d'aquesta plaça, que de fet, doncs, fa temps que crec que la ciutadania té ganes de poder tenir aquest espai a l'entrada de la ciutat.
0: De fet, per xarxes veiem a l'alcaldessa parlant d'aquesta actuació i, clar, pensant allò a l'estiu, doncs l'aigua, no?, serà benvinguda
1: serà
0: per als més més menuts. Molt bé, Carla, ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports.
1: Exactament.
0: Anem ara a saber-ne de la previsió meteorològica. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la per començar aquesta setmana, però no faltaran els nuvolots, sobretot aquesta tarda en forma d'algun xàfec, fins i tot a l'extrem nord de Girona i de Lleida, per tant, a tocar del Pirineu, cap a la Catalunya Nord, bàsicament. A la resta del país, una jornada més tranquil·la, però amb aquestes boirades que hi ha hores d'ara a les comarques interiors, sobretot les de Lleida. I la temperatura, agradable. De fet, aquesta tarda tornarem a voltar els 25-26 graus, especialment a les comarques metropolitanes, que és on pujarà més la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: La setmana passada, en el Posat les Piles, ja us van fer esment de la celebració de la Setmana del Parc molts anys, però avui justament arrenca i en nervis, perquè és una setmana molt important, diríem, per la gent gran de Mollet, sí, però no només allò per la gent gran, sinó per tota la ciutat, podríem dir. Tenim un dels programes més emblemàtics, lidera la regidoria de gent gran, però ja fa molts i molts anys que se celebra al nostre municipi. Avui arrenca i no volíem allò deixar que en el Posat les Piles parlar amb la regidora responsable de la regidoria de gent gran, la Pepi Muñoz. Benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I també la tècnica municipal responsable d'aquesta regidoria, que és la Laura Menacho. Molt bon dia, Laura.
2: Molt bon dia.
0: Nervis? Bon dia, nervis avui? Nervis?
1: Bueno, sí, perquè ens espera una setmana intensa.
0: Jo, que estava jo tafanejant, deia, ui, crec que és el segon per molts anys de la Pepi.
1: Sí. Per mi és el segon. Sí.
0: És el segon. Sí, sí. És a dir, ara ja tenim un rodatge.
1: Sí, ara ja
0: ho agafem d'una altra manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Deia jo que és un dels programes més emblemàtics, jo diria també de ciutat, eh? No només allò de la regidoria, que ho és, però sinó de ciutat, perquè veus allò, doncs, quantitat de moviment, d'activitats, i a més, per aquesta aposta que es va fer de l'envelliment actiu, no? I és una mostra perquè hi ha 400 persones implicades.
1: Sí, 394, exacte.
0: Per ser exactes.
1: 394 persones que participen.
0: Molt bé.
1: En tota la setmana de per molts anys.
0: Deia la Pepi, la regidora, és que tenim activitat tota la setmana, que és un no parar.
1: Sí, des del matí, des de que s'aixequen, fins que se'n van a dormir.
0: Una de les apostes en els darrers anys és en aquest flyer que jo m'he pujat, no? Que sempre, doncs, agafeu, Laura, no?
2: Exacte. Vam optar que quin mètode més creatiu que el aprofitar les mateixes obres dels artistes que es posen a la Marineta per poder fer el flyer de difusió del Parc molts anys. O sigui, fins i tot amb això, l'objectiu és la participació absoluta de les persones grans en la realització del programa. Després, una altra cosa és l'assistència a les activitats, però en la realització del programa, com bé ha dit la Pepi, aquesta quantitat, 394 persones que estan fent possible que això es faci a Mollet durant tota una setmana. I precisament amb aquesta mostra de dibuix artístic i de pintura, estan durant tot el curs, perquè la idea del programa és fer visible el que fan les persones que venen als cursos i tallers de municipals per fer activitats durant tot el curs, des del mes d'octubre que comencen fins al juny que acaben.
0: Jo deia jo que és el programa de la gent gran i que costa de dir-ho perquè és per persones majors de 55 anys, les que ja superem aquesta edat, dius, bueno, grans.
1: Sí, això.
0: Sí que tenim anys d'experiència, eh?
1: Sí.
0: S'inaugura aquesta tarda a 6:15 al Mercat Vell.
1: Sí.
0: I el fil conductor aquest any és la paraula?
1: Sí, la paraula. Sí? Mollet pren la paraula.
0: Uh-huh. Explica'm una miqueta què és el que s'ha treballat, perquè veiem allò, doncs, que hi ha opcions que diu, per exemple, no? Demà dimarts, l'agenda de la dècada de los 60, no? Del barri de Lourdes, que diu, donde les paraules fallen, la música habla.
1: Habla.
0: És a dir, que tot ho heu anat vehiculant...
1: Sí,
0: no?
1: Tot està vinculat amb aquest tema. I, bueno, pues és un tema que s'ha treballat amb aquesta edició per molts anys, per poder... Doncs és, les paraules és com ens comuniquem, com ens definim, com parlem als demés, com ajudem a les persones que no estan bé, les paraules que has d'escollir. Doncs tot aquest tema és molt important, doncs, de com ens transmitim unes persones amb les altres.
0: Nosaltres, que estem en un mitjà, que precisament la paraula és tan important, ens agrada que sigui precisament aquest, no? Perquè ara que tots ens comuniquem per pantalles,
1: sí.
0: Doncs reivindicar la paraula està molt bé.
1: Està molt bé, sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè és veritat que de vegades estem en una societat que la paraula... Precisament cal reivindicar-la perquè...
1: I tant, perquè les persones... Vas a algun lloc i veus a totes... L'altre dia mateix, no? Vaig anar a prendre alguna cosa i hi havia tres persones sentades en una taula i cap d'elles estaven parlant entre elles. I jo vaig dir, jo vaig pensar, jo quan quedo amb les amigues és per parlar, perquè tinc ganes de parlar. Perquè per telèfon pues, parles, et comuniques, però és hola, com estàs, no sé què, ens veiem.
0: I et comuniques molt malament, eh?
1: Sí, perquè
0: vegades, hi ha molts malentesos.
1: Sí, hi ha molts malentesos. A vegades vols dir alguna cosa i l'altra persona ho interpreta malament i tu no vols comunicar-te d'aquesta manera. I jo, clar, jo soc de les persones que jo vull comunicar-me i vull veure amb la gent. I em va fer pena, no?, perquè era gent jove i vaig pensar, per què han quedat? Perquè no estan parlant, però bueno.
0: Laura, el tema de la paraula queda reflectit també en aquest vídeo, no?
2: Exacte, queda reflectit a tot el programa. És com el guió, el tema transversal de tot el programa. Per tant, l'exposició té a veure, que és aquesta exposició participativa en la que participen tots els alumnes dels cursos i tallers, té a veure amb, precisament amb com ens parlem. De fet, la premissa que vam donar per fer els microrelats que podreu llegir a la Marineta era, quin consell li donaries al teu jo del passat? Perquè, com ha dit la Pepi, la paraula és molt important per comunicar-te amb els altres, però també per parlar-te a tu mateix, com et parles, com ens dirigim a nosaltres mateixos. Quina paraula representa o et defineix i què és allò que actualment et motiva i t'impulsa. Quina és la paraula que diries que és el que t'impulsa? Jo què sé, l'alegria, la il·lusió, o els meus fills, la família, no sé.
0: Qualsevol... Hi ha hagut alguna paraula així que hagi estat... No? Que de vegades allò, hi ha concursos que diuen, sí, quina és la paraula que més t'agrada? No? No sé si ha coincidit, bueno, o heu triat allò que se fossin diferents.
2: La gent és lliure de fer, de dir el que pensa en aquest sentit sempre. Potser, clar, tot el relacionat amb les emocions, amb el vincle,
0: l'amor, l'amistat...
2: Exacte, l'amistat, però és molt diversa, és molt diversa. I, per tant, serà una exposició molt, molt maca relacionat amb això, amb el que es diuen a si mateixos. Després, també, l'apartat de pintura també té a veure amb com viu la persona a la paraula. Cadascú ha escollit una temàtica, però tot està molt relacionat amb això. I el vídeo, que va molt encaminat a el que comentava justament la regidora, la Pepi. O sigui, com una mateixa paraula dita d'una manera o d'una altra pot significar totalment el contrari, o com ens equivoquem a l'hora d'utilitzar una llengua o una altra perquè la mateixa paraula té significats diferents. Total, s'ho han passat molt bé fent-ho, i realment creiem que ha quedat un vídeo molt maco que es presentarà justament aquesta tarda.
0: I que imagino després es podrà, no?, es penjarà a la pàgina,
2: exacte,
0: web de l'Ajuntament per poder-ho visionar. Avui a 6:15 no fem massa publicitat perquè sabem que la capacitat del Mercat Vell és limitada, com tots els espais tancats, i segur que estarà ple de gom a gom, però en tot cas, si veieu gent i us pregunteu què és el que està passant, doncs està fent la inauguració d'aquest programa que s'allargarà durant 8 dies, fins dilluns de la setmana vinent,
1: sí.
0: I després a la Marineta hi haurà aquesta exposició que crec que és fins al dia 6 de juny, es podrà visitar.
1: Sí, fins al dia 6.
2: Sí.
0: Després,
2: aquesta tarda ens acompanyen la gent que ha fet, les persones que han participat, fan una mica de guia per tots els visitants al voltant de l'exposició i de les obres que s'exposen.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Després hi haurà espectacles de playback, hi haurà teatre, hi haurà ball, hi haurà també el Connecta't al Món, que també jo crec que és un dels clàssics
2: del
0: programa del Parc Molts Anys.
2: Exacte, sí. Que es fa el dimecres al matí a l'Ateneu Gran.
0: Un altre clàssic és el programa de ràdio, que l'heu d'escoltar aquesta setmana, que fa una edició especial i que, per tant, té una hora de durada. I també volíem posar l'èmfasi, perquè cada vegada ens aneu sorprenent, que hi ha més gent que doncs, té una vida molt longeva, gairebé com el programa, no? I es fa aquest acte de reconeixement a persones de més de 100 anys, centenàries.
1: Sí, sí.
0: Quantes persones tenim aquest any? No sé si tenim la dada.
2: Sí, aquest any són 3 persones, que és raro. Sí,
0: sí,
2: sí.
0: És raro.
2: És raro, sí, perquè normalment són més, però aquest any són 3 persones, 2 homes i 1 dona.
1: Ostres.
0: Doncs,
2: sí.
0: No, felicitats.
1: Sí, sí, i tant.
0: No?
1: Sí.
0: I sobretot si s'arriba allò en bones condicions,
1: sí,
0: que hi ha algunes que realment hem parlat després amb elles, i allò amb una lucidesa,
1: sí,
0: fantàstica.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Clar, i aquestes són les que fan 100 anys,
1: sí,
2: però amb ullet majors de 100 anys hi ha unes 12 persones.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Home, jo crec que allò per les famílies... és, no? Fa goig, és molt maco. No sé si voleu destacar la passejada. Tenim passejada creativa. S'ha de fer inscripció abans del 14, és a dir,
1: sí,
0: sí, abans, sí, d'aquest... No? Sí.
2: Abans del 14 es pot fer aquí al Lladoner o a l'Ateneu Gran, però enviant un correu electrònic a esports@mollervallès.cat o trucant per telèfon al 607 91 96 39 abans del 14.
0: Sí, 11, 12, 13, sí, d'aquest dijous,
2: exacte,
0: d'aquest dijous, dia 14.
2: Exacte, sí.
0: Estava pensant, ja fa anys que feu allò, que aquesta aposta de que sigui una passejada teatralitzada. No?
1: Sí, sí.
0: Agrada molt més, no?
2: Sí, temàtica, que any té més a veure amb l'edatisme, per això es, sí, diu Viure no té edat, perquè estem molt amb el... Aquest curs justament estem molt enfocats a la lluita contra l'edatisme, que sabem que és la discriminació per raó d'edat, que és una, la segona, la tercera discriminació més nombrosa.
0: Sí.
2: És la de l'edatisme, i per tant està molt enfocada a això, a una mica a detectar quan estem tenint actituds o estem tenint expressions cap a la gent gran que és edatista.
0: La regidora, que a més està molt vinculada amb l'àmbit de la salut, sap que una de les queixes de la gent gran és quan en l'àmbit sanitari diuen: bé, per l'edat que tens...
1: Sí. Sí, sí, sí, sí.
0: No? I ens diu no? La gent diu, bueno, l'edat que tinc és la que tinc, però tindré,
1: però,
0: també...
1: Bueno, hi ha gent realment que té una edat més jove i
0: també...
1: perquè això és l'actitud de les persones. Hi ha persones que són grans i tenen una actitud tan positiva que no sembla que estiguin l'edat que tenen. I després hi ha unes altres, pues, que són joves i que no, pues, bueno, tenen l'actitud que tenen. O sigui, això va en l'actitud de les persones. L'edat, i sí que, el que és, sí que és incòmode, és que et tractin d'una manera diferent per l'edat que tinguis. Això no s'ha de fer.
0: Mm-hmm. Bueno, això de vegades, no, fins i tot en les famílies,
1: clar,
0: no? Sembla,
1: sí,
0: que...
1: Sí, ja, com que ets gran, ja no sí, serveixes per res, no? O sigui, sí, no.
0: Això reivindiquem, no, la paraula i reivindiquem allò.
1: I, sí, la manera d'expressar-te i de tractar a la gent.
0: Heu triat allò de pel·lícula El buen patrón?
1: Mm-hmm.
0: Com és? Allò, no sé si l'heu vinculat d'alguna manera. Bé, és la pel·lícula que interpreta, crec que el Javier Bardem, no?
2: Sí,
1: sí.
2: És a dir... És la pel·lícula que forma part del cicle justament d'aquest trimestre, que coincideix amb el Parc Molts Anys. O sigui, no és justament que tingui a veure amb la paraula, però...
0: Bueno, el cinema també és paraula.
2: Exacte.
0: Bueno, a més, tot allò, doncs, el tema de l'empresa i, bueno, també, sí, en l'àmbit laboral,
2: sí,
0: no està gens malament com ens comuniquem.
2: Exacte, de com es comunica amb els treballadors,
1: sí, sí,
2: de com...
0: Posar l'èmfasi en una actuació o una altra és difícil, no?
1: Jo m'imagino això. No, perquè tot... Tot està molt bé, tot està molt bé treballat, la gent ha participat i la gent s'ho ha treballat molt durant tot el curs i tot és, bueno, no es pot definir, sí, no.
0: Bueno, la veritat és que quan parles, no, amb els grups de playback, el,
1: sí,
0: de teatre, es veu una emoció, no?
1: Sí,
0: perquè
1: estan molt contents, ja tenen ganes d'actuar, ja...
0: I el que també m'agradaria destacar és aquesta mostra del taller, que crec que és un taller que es fa aquí, aquesta,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que la vida t'agafi
1: t'agafi cantant, sí.
0: Que està, bueno, nosaltres allò amb un dels conductors, no, d'aquest taller, la veritat és que està molt bé, perquè és a través de la cançó,
1: sí,
0: no, que es recorda, no, els records que té la gent gran.
2: Exactament,
0: no?
2: aquesta mostra es farà aquest divendres, que seria la Cloenda, tot i que el dilluns encara hi ha el grup de playback de Camp Antiquet, però el divendres sí que hi haurà aquesta mostra que porta la Juani, que és directora d'un grup de cant, i a més aquí en el Lladonet tenim aquest taller que es diu que la vida t'agafi cantant, i és una manera també de donar-lo a conèixer. Igual que el dimecres tenim el Ballem, que també és un taller que es fa, sí, aquí en el Lladonet, que també es fa una classe oberta, perquè la idea és que també a través del Parc Molts Anys persones que encara no s'han apropat als equipaments de gent gran puguin conèixer algunes de les activitats que fem i que puguin participar.
0: Mm-hmm. De fet, aquesta de Ballem és aquesta que us veiem sempre aquí a la
1: portes. Sí, a les portes, aquí fora, i
0: a les portes
1: del
0: Lladonet.
1: Sí. És aquesta activitat.
2: Exacte.
0: Haurem de veure si la regidora, doncs, també la tenim per aquí.
1: La regidora està treballant. La Rigida està treballant als matins, sí, clar.
0: No podrà participar en aquesta sessió del Ballem, però a la tarda la tindreu allò a totes les... a tots els espectacles.
1: Totes les tardes. Si Déu vol, estarem totes les tardes allà.
0: Un agraïment a jo, no?
1: Bueno, pues un agraïment molt especial a les més de 400 persones que han participat en els programes per fer-lo, que sigui possible. Agraïment als casals de gent gran de la ciutat, als grups de playback de l'Associació de Gent Gran d'Amics de l'Art de Mollet, al grup de playback de Camp Antiquet, és que no vull deixar-me ningú, al grup de teatre de l'Associació Integra Art, grup de playback dècada dels 60, grup de ràdio de la nostra gent gran, equip de voluntaris del programa, i tu, per què no? I voluntariat del coneixement i, sobretot, col·laboració també de Mollets Visió, i Ràdio Mollet.
0: Molt bé.
1: Tothom us volem agrair a tots.
0: Doncs per la difusió que fem, nosaltres també agraïts, perquè la veritat és que ens agrada parlar de les activitats de la gent gran, que m'imagino que també esteu treballant molt frec a frec amb aquest consell que es va crear, no?, de gent gran. Sí. Abans que comentava la Laura el tema de l'edatisme, precisament era un dels reptes que es posava sobre la taula.
2: Exacte, sí. La soledat no volguda va ser el primer que vam tractar. Tema, sí. Aquesta setmana passada vam parlar de la llei de dependència, perquè va haver-hi sessió el dia 7. I també, molt contenta
1: la veritat és que
2: la feina que s'està fent.
1: Sí, perquè estàs parlant amb entitats, amb gent de Mollet, i cadascú aporta el que fa, el que li interessa, i entre tots podem treballar per la gent de Mollet.
0: I nosaltres, que tenim un espai que fem allò amb instituts, també hem de veure que en l'àmbit educatiu també s'estan fent molts projectes intergeneracionals.
1: Sí, els nostres mestres serà algo que es farà el 3 de juny allà al Mercat Vell.
2: Es presentarà. Sí. Mira,
0: novetat, primícia, 3 de juny.
1: Apunta-t'ho
0: per convidar-les de nou i que ens expliquin.
2: Que vindrem a explicar com ha anat el procés, i el resultat serà la presentació del bloc el dia 3. I potser sí que m'agradaria dir que totes les activitats que hem parlat del Parmol Science són obertes al públic, a excepció, totes són obertes, però en el cas dels playbacks sí que és cert que ja s'han entregat les entrades, i per tant hi haurà potser algun lloc lliure, però pensem
0: que
2: les entrades ja es van repartir a partir del dia 27, 28 i 29 es van repartir les entrades, però tothom està convidat a totes les activitats.
0: Totes són gratuïtes, les portes obertes, evidentment, quan es fan en espais tancats, el que comentaven de l'aforament, però abans que parlaven de la sessió de cinema, doncs que sempre ho diem, que les activitats que realitza la regidoria de gent gran són per tota la ciutadania.
2: Efectivament.
0: A la fi, si ens respecta la salut, tots ens hem de fer grans.
2: Exactament.
1: Ojalà.
0: Laura Menache i Pepi Muñoz, moltíssimes gràcies i feliç per molts anys.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.

0: Si sou aficionats a les sèries de televisió, aquest espai us interessa, és el de la petita i la gran pantalla, que fem propostes precisament per la televisió, de les sèries i també de les pel·lícules, sobretot de gran pantalla. En el dia d'avui és el nostre company en Josep Casasnovas qui ens proposa una sèrie que està triomfant a una de les plataformes, que és El cuento de la criada. Anem a escoltar-ho. Molt bon dia, Pep.
1: Hola, una setmana més. Tornem a ser aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al Posa't les Piles, per fer una recomanació sobre una sèrie o una pel·lícula. Aquesta setmana ens toca una sèrie i la que us portem avui és El cuento de la criada. És una sèrie de televisió basada en la novel·la homònima de Margaret Atwood, estrenada el 2017 a HBO, ambientada en un futur distòpic molt proper. La història planteja una pregunta inquietant: què passaria si els drets de les dones desapareguessin de cop sota el règim totalitari justificat amb arguments religiosos? La sèrie se situa a la República de Gilead, un estat teocràtic que ha substituït els Estats Units després d'un col·lapse social i mediambiental. La forta contaminació i les malalties de transmissió sexual han provocat una greu crisi de fertilitat i només una petita part de les dones encara poden tenir fills. Davant aquesta situació, el nou règim decideix controlar completament la reproducció i utilitzar aquestes dones fèrtils com a criades, obligades a tenir fills per a les famílies dirigents. La protagonista és June Osborne, coneguda a Gilead com a Defred, un nom que indica que pertany al seu comandant. Abans del règim, June tenia una vida normal, una parella, una filla, una feina i llibertat. Però quan Gilead s'imposa, intenta fugir amb la seva família. El seu marit és capturat, la seva filla li és arrabassada i ella es convertirà en criada. A partir d'aquí, la sèrie ens mostra el dia a dia d'aquestes dones sotmeses a una violència institucionalitzada i ritualitzada. Les criades viuen sota una vigilància constant, vestides en túniques vermelles i obligades a participar en cerimònies mensuals de violació, presentades com a actes sagrats destinats a la creació. Qualsevol desobediència és castigada amb mutilacions, tortures o la mort. Però El cuento de la criada no és només un relat de sofriment, és també una història de resistència. Tot i el terror, June conserva la seva veu interior, la seva memòria i la seva voluntat de lluitar. A mesura que avança la sèrie, passa de ser una víctima que intenta sobreviure a convertir-se en una figura clau de la rebel·lió contra Gilead. Al llarg de les temporades coneixerem millor l'estructura del règim i els seus personatges. Els comandants són els homes que obtenen el poder polític i religiós. Les seves esposes, vestides de blau, gaudeixen de privilegis, però també viuen atrapades en un sistema que les defineix només pel seu rol domèstic. Un dels personatges més complexos és Serena Joy, l'esposa del comandant Fred Waterford, una dona que havia defensat i ideològicament el sistema, però que acaba patint-lo en primera persona. També hi ha altres grups femenins, com les mates, dones assignades a tasques domèstiques, o les ties, encarregades d'adoctrinar i controlar les criades. A través d'aquests personatges, la sèrie mostra com el poder pot oprimir, però també com pot dividir i enfrontar les persones entre elles. Un dels grans encerts de la sèrie és que molts dels seus elements no són pura ficció. Margaret Atwood va escriure la novel·la basant-se en fets històrics reals, règims autoritaris, fanatisme religiós, control del cos de les dones i pèrdua gradual dels drets. Això fa que El cuento de la criada resulti especialment pertorbadora, perquè el que explica sembla perfectament possible. amb el pas de les temporades la història s'expandeix més enllà de Gilead, veient el paper del Canadà com a refugi, les tensions diplomàtiques internacionals i les conseqüències psicològiques del trauma en les persones que aconsegueixen escapar. La sèrie posa molt èmfasi en les seqüeles emocionals de la violència, la culpa, la ràbia, la necessitat de justícia i la dificultat de tornar a viure amb normalitat. Visualment, la sèrie és molt potent. L'ús del color, el silenci i els primers plans reforcen la sensació d'ofec i control. La interpretació d'Elizabeth Moss, com a June, és clau per transmetre la força i la fragilitat del personatge, sovint amb mirades més que amb paraules. En definitiva, El cuento de la criada és molt més que una sèrie distòpica. És una advertència sobre la fragilitat dels drets humans, una crítica al patriarcat i a l'ús de la religió com a eina de dominació i un homenatge a la resistència individual i col·lectiva. Una història dura, incòmoda i necessària que convida l'espectador a reflexionar sobre el present a través d'un futur que potser no està tan llunyà. La banda sonora del cuento de la criada és obra del compositor Adam Taylor. Taylor crea una música molt atmosfèrica i minimalista, amb sons electrònics i tensos, pensada més per acompanyar emocionalment les escenes que no pas per destacar de manera clàssica. Aquesta banda sonora reforça la sensació d'angoixa i control i opressió constant que viu la protagonista. A més de la música original, la sèrie també utilitza cançons modernes molt conegudes de Radiohead, Massive Attack, Kate Bush o Billie Holiday, entre d'altres, sovint en contrast irònic amb les imatges, un recurs que s'ha convertit en un dels seus segells d'identitat. Marxem, us recomanem aquesta sèrie, El cuento de la criada, i us deixem amb un tema de la banda sonora.

0: Donem pas a l'actualitat esportiva. Començarem fent comentari dels resultats que han obtingut els equips molletans que han disputat aquest cap de setmana. Bon dia de nou, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Anem a comentar com ha anat a veure tot plegat.
1: Doncs sí, de fet, comentem unes lligues que ja estan arribant al seu final. De fet, la majoria dels equips que comentem regularment aquest cap de setmana que tenim per davant doncs juguen les darreres jornades, per tant, ja està pràcticament tot decidit. I sí, doncs comentem els resultats dels partits que s'han disputat aquest cap de setmana que deixem enrere. Parlem d'aquestes penúltimes jornades. En futbol, el primer equip del Mollet ha perdut el maig d'aquest cap de setmana. Un partit per acabar la Lliga. Els molletans han finalitzat l'enfrontament d'aquest cap de setmana amb un marcador final de 4-2 davant de l'escola Futbol Bosc de Tosca, tot i que en el seu cas doncs, ja no s'hi juguen aquesta permanència primera catalana, doncs suposo que aquest darrer partit de Lliga, doncs, si més no sé que voldran finalitzar amb una victòria, doncs almenys per poder acabar amb un resultat favorable.
0: Tot i això, hem vist allò que crec que tornen a apostar pel mateix entrenador, no?
1: Sí, en principi, doncs, després d'aquesta temporada en el que hi han hagut diversos entrenadors, crec que n'han passat doncs, a 3 o 4, Ángel Soto ha estat el darrer i doncs, renova de cara a la temporada vinent amb el primer equip del Mollet. Seguim parlant de futbol, la segona catalana, la Unió Esportiva Molletense, de fet, ha brillat aquest cap de setmana. Els locals s'han imposat a casa per 5-1 a l'escola Futbol Mataró i han sumat 3 punts que els apropen al líder de la classificació.

0: sí, doncs, que consoliden els partits de play-off per jugar, per pujar de categoria. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha perdut aquest cap de setmana a la pista del Can Calet per 4-1. A un partit per acabar la Lliga, els molletans continuen en la 8a posició, per tant, aquesta posició, doncs, els faria pujar de categoria. I parlem de bàsquet. El DM Grup Mollet ha disputat aquest cap de setmana els quarts de final del play-off per l'ascens a segona FEP, uns quarts de final on s'han dut la victòria davant del Tarragona per 90-109. Amb aquest resultat, els de Josep Maria Marçà continuaran lluitant per aquest ascens i el proper partit serà contra la Universitat de Vic, qui també ha superat els quarts de final. I continuem parlant de bàsquet. L'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 71-51 davant del Club Bàsquet Valls. Una victòria que les mantenen en la part mitja de la taula, concretament en la 7a posició. I pel que fa a l'equip masculí a Copa Catalunya, encaixa d'aquest cap de setmana una ajustada derrota. Els de Mollet han perdut a la pista del Ciutat Vella per 77-74, però es mantenen en el podi dels classificats, concretament en la 3a posició. Com veiem, un cap de setmana, doncs, on hi ha hagut una mica de tot, com sol ser l'habitual, i doncs, com dèiem, un partit per acabar totes aquestes jornades, i si més no, doncs, sobretot ara mateix, el focus ha posat en bàsquet en el DM Grup Mollet, que, com dèiem, doncs, s'ha classificat per continuar jugant aquests partits de play-off d'ascens. L'any passat també ho vam seguir de prop, perquè també sí, van arribar, doncs, aquestes finals. Esperem que aquest any sí que puguin aconseguir aquest ascens, que de ben segur que ells mateixos, doncs, també ho estan desitjant.
1: I els que sembla que també ho tenen força bé és la Molletense, no?
0: Sí,
1: que podria ser allò que es consolida o es confirmés aquest ascens, veurem.
0: En cas de que guanyessin aquest cap de setmana i si el Torelló, doncs, perdés, quedarien igualats de punts, per tant, podrien tenir possibilitats aquest lideratge, aquest ascens, però està molt
1: fregat.
0: Està
1: per veure.
0: Sí.
1: No? I el Mollet B, que també comentaves, no?, que podria ser que...
0: Que pugessin de categoria, sí,
1: si categoria.
0: Es mantenen en aquesta posició jugant aquests partits de play-off, doncs sí que podrien pujar a tercera catalana.
1: Veurem a veure què és el que passa. Doncs ara anem a sentir una conversa, no?, una entrevista que sostenia l'Àlex Pérez amb el president de la Tenis Taula, mm-hmm, perquè aquells sí que ja han finalitzat.
0: Han
1: estat allò amb una categoria que era nova i superior, no? I llavors, bé, els hi ha anat molt malament, perquè la veritat és que no sé si han guanyat alguna vegada, crec que sempre...
0: Un parell de partits han guanyat, però sí, si més no, la primera divisió, no?, que van arribar, doncs, per una carambola, no perquè haguessin jugat aquests partits de play-off descens. En tot cas, si més no, una experiència, doncs, que el nostre company ha volgut comentar amb el president del club.
1: Doncs anem a escoltar-ho. Endavant, Àlex.
2: Bon dia a tothom. Avui estem amb Martí Bernal, president del Tenis Taula Mollet. Què tal, Martí? Com estàs?
3: Pues molt bé, la veritat, molt bé.
2: Abans de parlar de la temporada, m'agradaria parlar sobre com es dona la situació d'acabar competint en aquesta categoria.
3: Bueno, ha estat molt interessant. La veritat que haver competit per primera vegada a primera divisió nacional ha sigut tota una experiència. La veritat és que hem aprendre com funcionen les lligues nacionals, que són més complexes i més difícils que les territorials de Catalunya, però bueno, la veritat que els jugadors han fet tot el que han pogut. Potser ens ha faltat disposar d'un entrenador amb més tècnica a nivell nacional per poder apoyar, i això ho lamentem molt, perquè bueno, ens va agafar una mica de sorpresa, perquè el nostre projecte era jugar a segona nacional, però per una sèrie de circumstàncies de la federació van entrar a primera directament, i això ens va agafar una mica a contrapeu, la veritat. Però bueno, ha sigut una experiència, i sí que s'han perdut més partits que guanyat, i això és el que ha provocat que, bueno, tenim ja descendint la segona divisió nacional. I bueno, és un tema que ara hem de revisar molt bé, amb quins jugadors podem disposar i quins mitjans, tant tècnics com econòmics, per continuar endavant. La veritat que bueno, el club porta ja 37 anys de vida, i hem tingut, pues, bueno, moltes circumstàncies i molts temes, no? Encara que el nostre club principalment es basa en iniciació

0: per nens i nenes de Mollet i també bueno, potenciar una mica el jovent que vulgui competir, però sempre amb unes categories, diguem, territorials de Catalunya. I bueno, amb aquesta tasca estem.
1: On creus que s'ha notat més la diferència amb la resta d'equips?
0: Bueno, el que s'ha notat més és que, primer, tenien unes plantilles més àmplies. Nosaltres tot just teníem 5 jugadors. Porten molts anys d'experiència amb uns clubs que tenen ja una solera d'entrenadors i preparadors ja molt tecnificats. I bueno, aquí és on hem, diguem, hem tingut el buit més gran, no? Perquè sí que han fet partits molt, molt igualats i molt renyits i molt competitius, però ha faltat, per petits detalls, pues no s'ha pogut assolir bueno, la majoria de partits. O sigui, no és que hi han quedat tan malament. Parlant globalment, pues sí, s'han perdut molts partits, però si analitzem un per un, la veritat que estaven molt a prop. Ha faltat, ja dic, potser si haguessin tingut una orientació tècnica més bona, pues haguessin pogut assolir més partits, però bueno, d'això hem après i ja sabem com funciona. Llavors ara, si bueno, mantenim la categoria de segona divisió, pues espero que això serveixi per saber el que han de fer diferent, no?
1: I més enllà dels resultats, quin valor li dones a l'esforç de l'equip durant tota la temporada?
0: Bueno, ha sigut molt positiu. La veritat que ha sigut molt il·lusionant. Per exemple, nosaltres que tenim nens i nenes al club i joves, pues això era una, diguem, és un motiu d'orgull i també com referent perquè aquests nanos i aquestes nenes es puguin entrenar amb més motivació, per dir d'alguna forma.
1: Creus que aquesta experiència ha fet créixer, us ha fet créixer com a equip?
0: Bueno, com a club, el tema és de reconèixer que estem limitats, perquè nosaltres no disposem d'un local propi. Llavors tenim, l'Ajuntament nos apoya, disposem del gimnàs de l'Escola del Bosc, i clar, tenim limitació d'horaris i limitació per taules. Si nosaltres aconseguim, que estem, bueno, estem intentant trobar més llocs per posar més taules, sí que podien créixer, però ara mateix, vull dir, les hores que disposem del gimnàs i les taules que podem muntar, que són 8, estem a tope, vull dir, ja, sobretot els dilluns i divendres, que dediquem més a la gent jove i als nens i nenes, pràcticament ja estem al límit. Si poguéssim aconseguir que, o trobar alguna nau o algun local, no sé, llavors sí que podien créixer, perquè la qüestió és podrien repartir, fer horaris diferents, els de matins podrien anar els veterans o la gent jubilada, la gent que treballa a torns que podria combinar-s'ho d'una altra manera, en fi, però de totes formes, bueno, en aquesta situació estem a tope, per dir d'alguna forma.
1: Després d'una temporada tan exigent, en quin punt creus que es troba ara mateix el projecte del club?
0: Bueno, nosaltres l'objectiu que tenim marcat, que és el que de los últims 3 anys, és aconseguir tindre un equip a cada categoria des de quarta, tercera, segona, primera i preferent. Això s'està aconseguint perquè afortunadament l'any passat van pujar 2 equips de categoria. Aquest any estem molt orgullosos perquè tenim un tercera que està a la tercera posició en possibilitats de pujar de categoria. Tenim un equip de veterans que també ja està a la fase per ascendir de categoria. I aquesta gent jove que ha començat des dels 8-9 anys que estan a les competicions d'equips de promeses amb el circuit que organitza la Federació Catalana, pues nos està donant una empenta que aconseguirem això de tindre un equip a cada categoria de forma que cada jugador o jugadora que pugui desenvolupar-se diguem progressivament es podrà col·locar amb l'equip que li correspongui, de forma que estigui sempre en motivació per continuar jugant. I aquesta és la base. Això de primera està molt bé perquè hem pogut recuperar jugadors que havien estat formats a Mollet, però que per no tindre aquestes categories es veien obligats a jugar a clubs de fora de Mollet. I sí que m'agradaria mantindre, o sigui, sí que farem tots els possibles per mantindre encara que sigui la segona nacional, perquè aquest tipus de jugadors que estan a les lligues nacionals que són de Mollet puguin tornar d'alguna forma a jugar a Mollet. Però clar, aquí el tema, tenim també un tema estructural econòmic. Per exemple, aquest any hem tingut de fer viatges a València, a Castelló, a Saragossa, i clar, aquests desplaçaments i aquestes despeses, pues, a nosaltres no encara que ja dic que hem rebut una ajuda de petita de l'Ajuntament, també d'una empresa d'informàtica, d'algun particular, en fi, amb tota la bona voluntat de tota la gent que col·labora amb nosaltres, i bueno, diguem que hem cobert justet les necessitats que tenia. Però, per exemple, el que he dit al principi, si poguessin tindre més mitjans, li podrien donar uns entrenadors de més categoria, però que, bueno, primer que estan més demandats i segon que cobren més. I això, pues, l'hem de fer pas a pas. De moment, intentarem recuperar aquesta segona divisió nacional i a veure si puguem millorar tècnicament en personal que pugui ajudar aquests jugadors.
1: I ja per finalitzar, quin missatge enviaries a la gent que només veu la classificació i no coneix el context?
0: No, bueno, això nosaltres és un tema que no és immediat. Lo més important per nosaltres és el que he dit, de tindre un equip a cada categoria perquè així els nanos puguin progressar i tinguin motivació d'avançar. Hem vist que a la gent jove li agrada molt anar pujant de categoria perquè això li dona una empenta i unes ganes de jugar que li fa millorar. I aquí, d'això, a arribar a la Lliga Nacional hi ha un pas, perquè, de fet, aquests jugadors que van marxar el seu dia de Mollet i que estan jugant fora de Mollet, van créixer d'aquesta forma. Pues això és el sistema que volen implantar una altra vegada, no? Mentre parlem amb l'Ajuntament a veure si trobem més local o, bueno, un altre local o un altre el que sigui, o gimnàs o nau, o en fi, el que estigui disponible, per incrementar el número de nens i nenes que practiquen el tenis taula.
1: Vale, bueno, doncs moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
0: Bueno, d'acord, a vosaltres per trucar. Adéu.
1: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
3: He fet les paus amb tot.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanyen la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona per contacte amb una passatgera morta per antivirus ha donat negatiu en la PCR i es manté asimptomàtica i en bon estat, segons el Departament de Salut. També ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les pròximes hores. Tot i això, un dels passatgers nord-americans que s'estan traslladant als Estats Units ha donat positiu i un altre també té símptomes lleus. A banda, França també acaba de confirmar que una de les dones evacuades ha donat també positiu i el seu estat ha empitjorat durant la nit. Xavier Vallès, de la Fundació Lluita contra les Infeccions, ha explicat avui a la xarxa que és habitual al llarg de la història viure aquest tipus de virus i propagacions.
2: No ens hem d'alarmar. Aquestes coses han passat i passaran des d'un punt de vista històric contínuament i sobretot ara amb una rapidesa molt més elevada amb els mitjans de comunicació que tenim. I en aquest sentit, tenir en compte que els vaixells són especialment propensos, primer perquè són viatges més llargs i per tant qualsevol persona infecciosa que entri dins un vaixell pot tenir més oportunitats de transmetre'l per una qüestió de temps i a més són 5 condicions ideals per patògens per la transmissió directa o sobretot respiratòria.
1: La ministra Mònica García informava que ja s'han evacuat 94 persones del creuer afectat pel brot d'antivirus atracat davant del port de Granadilla de Bona i que l'operatiu continuarà avui mateix. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una 70 de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç del personal s'ubica en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o bé Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió del dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera del RAM, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat d'USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Parlem de cuina.
5: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
4: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
5: Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
6: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 1:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
7: De la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: Si just ara us acabeu d'incorporar la sintonia de Ràdio Mollet, doncs us recordem que els dilluns aquesta recta final del Posar les Piles el fem amb l'espai Enfoca't. És l'espai que compartim amb l'empresa municipal per la formació ocupacional i l'ocupació, Enfo, i en el dia d'avui us anem a parlar del servei de proves i testeig per a la innovació en el negoci. Per parlar-ne d'aquest servei ens acompanya una persona de l'equip d'Enfo, que és la Carla Rey. Benvinguda, com estem?
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. I també ens acompanya doncs, el propietari d'un establiment restaurador d'aquí de casa nostra, el Tapas Burger, que és el Guillermo Abel Franco Monedero. Molt bon dia.
2: Buenos días, Mollet, què tal?
0: Molt bon dia. En tots dos anem a parlar d'aquest servei. El Guillermo ens aportarà doncs, la seva experiència perquè ha aprovat aquest servei i la Carla serà l'encarregada d'explicar-nos en què consisteix. Carla, aquest servei de testeig.
1: Hola, Emma. Doncs des d'Enfo s'acompanya persones emprenedores, empreses i projectes en totes les fases, des de la idea inicial fins a la consolidació del seu projecte i idea de negoci. Un dels aspectes més importants quan tens una idea és saber si realment funciona, i aquí és on entra el testeig. Testejar vol dir provar abans de decidir, validar una idea, un producte o un servei amb persones reals. I això és exactament el que facilita la comunitat de testeig d'Enfo, posar en contacte projectes que volen provar coses noves amb persones que volen participar i donar la seva opinió.
0: De fet, fa un temps que vau crear, no?, com una mena de borsa de persones que estaven disposades a donar l'opinió, no? O no sé si són també propis emprenedors, que de vegades també feu això, no?, que altres emprenedors també ajudin a altres que volen fer ús d'aquest servei.
1: Ah, exacte, això mateix. Tenim el que és la comunitat de testeig, que pot participar qualsevol persona major d'edat amb ganes de participar, d'opinar i d'ajudar doncs, a validar aquest projecte i o servei de la persona empresària, emprenedor, que ja té l'establiment obert o que vol obrir-lo. Per tant, ell mateix també pot participar per poder ajudar altres emprenedors.
0: Parlem de productes nous o productes que hem modificat, introduït un canvi, entenc, no? És a dir, no té per què ser una cosa nova, però dius, escolta, mira, fins ara el tenia d'aquesta manera i he pensat que si introdueixo, doncs, en l'àmbit de la restauració, no?, un toc diferent, un producte que li dona un gust diferent, vull saber-ne també, no? No sé si això també és viable.
1: Ah, exacte. Per exemple, el Guillermo, que té un restaurant, un bar, a Tapas Burger, doncs el que hem fet és treballar, ell ja té el bar obert, i l'únic que hem fet és treballar doncs, que vol introduir nous plats en el seu menú i veure la viabilitat, no?, de si realment aquests plats funcionarien, els escollirien els usuaris, els clients per menjar i també valorar el preu aquí dintre de Mollet, no?, de si és viable aquest plat, si no, i també doncs, perquè l'usuari, el client, no?, ho demanaria doncs, per ocasions especials, doncs, només els caps de setmana o diàriament, doncs, per saber també valorar si es pot introduir un menú setmanal.
0: Ah, és a dir, que també es pot preguntar allò de dir, escolta, m'introdueixo, no?, aquest producte a aquest preu. Tu estaries disposat a pagar-ne aquest preu?
1: Per exactament. Sí, valorar també, no?, doncs, que estem a Mollet i si el client pagaria aquest preu o no aquí a Mollet, o si ho ha pagat en algun cop i si el pagaria doncs, de manera usual, no?, de dir, doncs el cap de setmana vaig a dinar, però si el demano per una ocasió especial. No tots els caps de setmana que jo vagi a dinar o a sopar fora.
0: Uh-huh. El Guillermo té el Tapa Burger, que està a la plaça Prat de la Riba, davant de just de l'antic ajuntament, aquí a Mollet del Vallès. I Guillermo, ¿tú conocías este servicio? ¿Conocías Enfo?
2: Bueno, de principio cuando empecé con el proyecto del bar no lo conocía, pero me fueron aclarando cosas en la Enfo Mollet para pedir el tema de ayudas con los microempresarios y todo. Entonces después de que los conocí para el tema de hacernos conocidos, me explicaron el tema del testeo. Y como yo quería introducir unos platos nuevos en carta, antes de hacerlo, probamos lo del testeo, que la verdad no fue bien, porque yo simplemente me estaba basando en lo que eran tapas andaluzas y hamburguesas artesanales, pero quería introducir algo más, y como carnes a la plancha, carnes a la parrilla, a la piedra, racletes y todo eso. Entonces, para yo hice un estudio de mercado, pero ellos me aclararon más y con el testeo me ha funcionado mucho mejor para ver el tema de los precios de los platos y qué platos exactamente introducir, qué estilo de corte le gusta a la gente aquí y todo esto.
0: Tú ya habías emprendido en anteriores ocasiones, por como habla Guillermo, da la sensación de que no es tu primer negocio, ¿o sí?
2: Bueno, he tenido muchos negocios en sí, pero en la hostelería, primera vez que tengo un negocio propio.
0: Aquí en Mollet.
2: Sí, aquí en Mollet.
0: Y fuera también. Es la primera vez que tienes un negocio propio.
2: Sí.
0: ¿Y qué es lo que...?
2: Tema de restaurantes, sí, primera vez que tengo restaurantes.
0: ¿Y qué es lo que te decide a tirar adelante con un... eso, con un restaurante?
2: Bueno, yo me he criado entre sartenes y fogones desde los 14, 15 años. Mi abuelo es Pedro Monedero, el primero que esculpió la Torre Eiffel en chocolate en Madrid. A través de él es que en la familia nos viene la hostelería. Mi tío también tiene restaurantes en Madrid y en la Ciudad de México. Mi madre también fue cocinera y siempre me gustó la cocina. Entonces, como siempre he estado trabajando en la hostelería, ya me cansé de trabajar para el resto, y echando tantas horas como se echaban antes en la hostelería, dije, bueno, esta es mi profesión, es lo que me gusta, es lo que me anima al despertarme todos los días, pues qué mejor que montarme algo yo propio. Entonces me puse un proyecto en mente hace unos 3 o 4 años atrás, me puse a trabajar mucho, a juntar dinero, averigüé lo de la capitalización del paro. Con la capitalización del paro, que también me lo aclararon en la Info Mollet.
0: Eso es lo que te iba a decir, si en este proceso de capitalización también habías recibido apoyos.
2: Exactamente, lo de la capitalización yo no lo tenía ni presente nunca. Pero un día en una reunión con Info Mollet me lo explicaron, y gracias a ellos pues se me prendió la chispa de juntar dinero por mi cuenta, aparte de la capitalización, más préstamos empresariales que hay para nuevos empresarios, y logré llegar a la meta para ponerme el negocio. Entonces...
0: Veo que no te han dejado, ¿no? Te han seguido acompañando. No sé si tú también has ido llamando diciendo, oye, que ahora quiero hacer esto.
2: Sí, desde el momento uno, por lo menos. Yo empecé el proyecto este en enero del 2025 aproximadamente. Los conocí a ellos en octubre, noviembre. Ahí fue que me empezaron a aclarar las... No, antes, miento, perdona. En octubre, noviembre fue que me dieron lo de la capitalización. Entonces, por ahí en junio, julio, fue que los conocí a ellos. Fue un proceso, porque yo justo estaba en el trabajo todavía. Pude hacer lo de la capitalización después de que me echaron del trabajo, ya que ellos me lo explicaron. Y bueno, a través de eso, ellos van de la mano conmigo hasta ahora.
0: Y te diriges a Carla, Carla te habla de este servicio y nos comentabas, ¿no?, los platos que querías poner a prueba. ¿Qué te ha parecido esto de...?
2: La verdad que bien, porque tenía muchas dudas en mi cabeza de qué meter, qué poner en carta, si solamente hacerlo los fines de semana, si hacerlo día de semana, si meter esos cortes para la piedra en el menú o solamente como platos únicos, y a través del testeo, pues ahí lo pude valorar mejor.
0: Entonces, porque las personas que participan, y aquí también participa Carla, no sé si buscáis un perfil a la hora de, ¿no?, de que te venga una persona a opinar. Dices, bueno, pues que tenga de esta franja de edad o...
2: Bueno, en sí es como en la hostelería, cuando se hace el estudio de mercado, tienes que ver en la franja de edades, quién es tu mejor consumidor, si es que los jóvenes, edad media o adultos. El restaurante mío en sí está enfocado más a grupos familiares, para gente joven y gente adulta, que pueda ir tanto el nieto con la abuela y puedan comer lo que sea cualquiera de ellos. Entonces, lo del tema de las carnes, he estado viendo en qué franjas de edades está más concurrido aquí, y ya lo hemos aclarado un poco, de que más para la gente joven está el tema de las hamburguesas, para la gente mayor está el tema de los tapeos, y para la gente media, entre 35 y 45 años, pues el tema de carnes, racletes, embutidos y eso, va mejor.
0: Entonces, es decir, que entiendo que en el servicio ese de testeo había personas de diferentes franjas d'edat.
1: Exacte. És a dir, la comunitat de testeig, qualsevol persona, com ja he dit anteriorment, major d'edat pot participar. Llavors nosaltres el que fem és, depenent de l'usuari, val? Quan fem el formulari i el testeig, doncs comentem si realment una de les preguntes és important, a vegades és el sexe, també és l'edat, no? I llavors, doncs, el que intentem fer és aquella pregunta més que res per filtrar d'aquesta manera, doncs, un dels dubtes, no?, o de les inquietuds que pot tenir, doncs, l'usuari quan ve a preguntar, bueno, a fer el testeig.
0: I quan fas el testeig, és a dir, en el testeo, tu presentes los platos, és un qüestionari, o presentes los platos para que la gente saboree i pueda decir, ah, pues yo sí, por este plato sí que pagaría, o...
2: Bueno, de principio, lo que la primera parte que hemos hecho es presentar los platos por escrito en sí, enseñándole
1: un formulari
2: de cómo serían...
1: Per validar, no?, el producte, perquè en el cas del Guillermo, doncs sí que es podria fer un testeig, no?, convocar aquesta comunitat a que vinguessin a testejar, però la idea, no?, d'aquest testeig, en el cas de Tapas Burger del Guillermo, és més valorar si els posem o no els posem i a quin preu els posem. Val més que saber si agradarà o no agradarà, perquè realment el Guillermo ja sap que aquests plats sí que agraden. Uh-huh. Vull dir, no estem valorant si el gust del client, de l'usuari, en si li agrada o no li agrada el plat, sinó més enfocat a quin tipus de preu hem de valorar posar-ho i de quina manera. Que encara és veritat que no tenim resultats, eh? Vull dir, sí que és veritat que d'aquesta manera, realitzant aquest formulari, el Guillermo s'ha donat compte, no?, de, ostres, doncs no havia pensat en moltes coses per enfocar aquests plats dintre, doncs, del menú. Llavors estem esperant ara també fer la conclusió i l'anàlisi.
0: Feu un formulari, allò, una descripció del plat, no?, se describe el plato y entonces, pues, ¿qué parámetros tenéis en cuenta? Deies, com a, deies que és important saber el sexe, si és home o dona, no?, la persona que dona la seva opinió, la franja d'edat...
1: Sí, aviam, en el seu cas sí que és veritat que ell aquest anàlisi ja l'havia fet prèviament, val? Perquè, doncs, bueno, a través del porta des de novembre obert, llavors ha pogut testejar quin tipus de plat i l'usuari que li ve, no? I a partir d'aquí ell estava bastant enfocat en les edats, llavors nosaltres en aquest cas sí que no ens hem enfocat a l'edat, però sí que és veritat que tenim altres usuaris, no?, que sí que, bueno, pues, possiblement tenen algun tipus de negoci que realment, per saber, doncs, algun tipus de llançament, sí que és important, doncs, saber l'edat per redirigir-se d'una manera amb un canal o d'una altra.
0: Tu, Guillermo, és la primera vegada que participaves d'un servicio similar a este?
2: Sí, la verdad que sí, es la primera vez que me aclaran muchas cosas con esto de los testeos. Siempre he intentado hacer las cosas yo por mi cuenta y se hace un poco difícil. Pero con
0: es decir, que te ha resultado útil.
2: Exactamente, sí, porque uno por su cuenta puede hacer mucho estudio de mercado, puede hacer muchos testeos con internet, con Instagram, con Facebook, etcétera, pero en sí, de cara a cara con el usuario directo, no tiene cómo hacerlo. En cambio, ya si es una entidad del ayuntamiento, una entidad ya del Estado, pues tienen más presencia con las personas del pueblo y me ha ayudado bastante en eso.
0: Uh-huh. Es decir, que tú como emprendedor a otras personas que estén en una situación similar, dirías, oye, si se ofrecen este servicio, aprovecharlo porque...
2: Exactamente. La verdad que sí, a todos los que tengan comercio en Mollet, y si es que en otras localidades también hacen lo mismo, aprovechen la oportunidad porque te sirve de bastante. Uh-huh. Te sirve de mucho hacer esto.
0: ¿Cuántas personas participan del testeo?
1: Pues tenemos una comunidad de 300 personas ahora mismo actualmente.
0: Y llavors, a totes 300 heu enviat aquest formulari?
1: Exacte. Sí.
0: Les heu enviat, no les heu convocades.
1: No, exacte. En el seu cas sí que és veritat que podem fer testeig de prova, uh-huh, però com he dit anteriorment, el Guillermo i a tot això ja havia fet un gran estudi, la verdad, i va bastante bien preparado con el análisis del mercado y lo tenía bastante claro los platos exactamente que quería poner y introducir en su menú. Entonces, el que vam fer és no testejar, perquè realment el menú ja el sabíem, que agrada. Era més el tipus de preu, on posem el menú, si els posem, perdona, el plat
0: sí,
1: al menú
0: allò,
1: o no,
0: sí,
1: o de manera diària, perquè, clar, tot això canvia, perquè en el preu del menú, llavors, doncs, el podem fer més barat i baixar el preu que si es fa de manera de la carta.
0: Clar, i a més també ho ha de tenir en compte el Guillermo,
1: exacte,
0: per fer la compra, no? Allò de...
1: Sí, exacte, no? Sí, sí.
0: Les despeses que
1: els
0: has de tenir.
1: Els proveïdors, sí, sí.
0: Els proveïdors, no, clar, no és el, sí, no és el mateix, no? Allò, si tens un producte potser allò més especial, no?
1: Totalment.
0: I si el tens de forma diària, però si no et garanteixes que tingui una sortida, malament, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I ara esteu fent el buidatge d'aquest
1: sí,
0: formulari.
1: Exacte. Aviam, nosaltres, com tenim una comunitat de tasteig, tampoc volem, doncs, invadir, no?, a base de formularis, i ho anem fent, doncs, poc a poc, no? Ara mateix tenim 4 emprenedors, dintre d'un d'ells és el Guillermo, i anem llançant les enquestes, les anem enviant, poc a poc. I llavors, després de... Bueno, ens posem un termini, tanquem l'enquesta i llavors fem una valoració de les respostes dels usuaris que han participat en les enquestes. I a través d'aquesta avaluació o conclusió ens posem en contacte amb els emprenedors i empresaris, en aquest cas el Guillermo, i li passaríem una conclusió i una valoració, no?, d'aquest tasteig.
0: Mm-hmm.
1: Però sí, també es podrien provar, doncs, tenim usuaris, doncs, que, bueno, doncs, que volen llançar algun producte, no?, i volen, doncs, que es testegi. Vull dir que es...
0: Sí, sí, que es pugui tocar o assaborir o el que sigui.
1: Que es pugui provar, no?, i donar la seva valoració. Però en aquest cas no ho hem fet amb el Guillermo.
0: Uh-huh.
1: Però sí, sí, tant, es podria fer perfectament. Convoquem la comunitat de testeig. L'any passat vam tenir una usuària que va voler, bueno, emprendre un negoci de pastisseria, i vam posar a testejar, doncs, els pastissos. Mm-hmm. I van venir... Però l'únic que això és una miqueta més complicat a l'hora de l'usuari, no?, de si té temps o no, per
0: clar,
1: venir a
0: InfoMietHub, no?,
1: per desplaçar-se... I després, a partir d'aquí, ja fem directament el formulari, l'enquesta, no?, al mateix moment. Doncs és molt més ràpid i més eficient per l'usuari enviar-li, i ell, en qualsevol moment, pot complementar-me.
0: I, Carla, qui es pot fer d'aquesta comunitat de tasteig? És a dir, si ara una persona s'està escoltant i diu, ah, doncs jo vull donar un cop de mà a aquests emprenedors, emprenedores que tenim a la ciutat.
1: Sí, doncs, bueno, jo sempre animo, des d'Enfo animem a que participeu, a que doneu la vostra opinió, que sempre serà superimportant, i que, bueno, poder ajudar aquests emprenedors, aquests empresaris a validar el seu producte i o servei del seu negoci. Llavors, nosaltres tenim a la nostra pàgina web d'enfo.cat, hi ha una part que, bueno, un apartat d'Empren, i dintre d'Empren està la pàgina web que t'enllaça a Mollet Hub Innova, que és un dels nostres centres d'Enfo, d'un servei que presta l'Ajuntament de Mollet del Vallès, i allà hi ha un apartat que es diu Borsa de Testejadors. Llavors és la manera més fàcil. T'introdueixes, cliques al botó i l'únic que has de fer és posar les teves dades personals, el teu mail, i ja estaria. Ja t'hauries inscrit a la comunitat Hub. I des d'aquí, avui des de la ràdio, doncs us animo a cadascun de vosaltres per poder ajudar, no?, aquests petits negocis a validar la seva idea i saber si realment funcionarà.
0: Guillermo, ¿tú te planteas hacerte también de la comunidad de
2: claro,
0: Castelló?
2: Claro, sí, eso ya lo hemos, ¿no?, estado conversando, y sí, contra más grande sea la comunidad, mejor para todos los comercios.
0: Uh-huh. Estás a la espera de que te hagan llegar los resultados, no sé.
2: Exactamente.
0: Si...
2: Exactamente,
0: ¿sí? Estamos, es decir, por ahora no has introducido ningún cambio.
2: Hasta ahora no, me estoy implementando con los materiales y todo, y ahora esperar el testeo para ver qué platos exactamente se ponen, porque no es lo mismo ponerte un chuletón de 1 kilo a ponerte un lomo bajo de 200 gramos, entonces tenemos que ver cuál de ellos va a ser el óptimo para la gente del pueblo.
0: Uh-huh. ¿Y te gustaría implementarlo ya cara al verano?
2: Antes de junio tiene que estar en carta.
0: Uh-huh.
2: Antes de junio tiene que estar en carta para hacer las pruebas, hacer un buen producto, y cuando ya venga la temporada fuerte, pues que tengamos todo afinado y salga bien el servicio.
0: He mirado a Carla porque digo tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: Sí, estamos ahí con el reloj. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, Guillermo, tú estás satisfecho del apoyo de Enfo, ¿eh? Nos has dicho
2: que lo recomiendas. Sí, sí, lo recomiendo
0: al 100%. No los vas a dejar, vas a seguir aquello.
2: Por el momento además, sigo con ellos porque va todo perfecto.
0: Además los tienes cerquito.
2: Así.
0: ¿No? Lo tienes
2: sí,
0: muy
2: estamos
0: cerca.
2: Estamos a
0: subir unas escaleritas.
2: Menos de 200 metros estamos ahí al lado.
0: Sí, sí. Pues nada, esperem, jo anirem a veure quins són els productes que introdueix de nou allò al Guillermo, la seva carta. Moltíssimes gràcies. Gràcies per haver-nos acompanyat.
2: Muchas gracias también a Radio Mollet por darnos voz a los empresarios y el apoyo que tenemos a través de Enfo.
0: Sí. I gràcies també a la Carla. Recordem això, ella ens ha dit allò a Mollet Happy Nova, allà és
1: exacte.
0: Una miqueta la casa dels emprenedors, emprenedores, no? La casa de l'emprenedoria, podríem dir.
1: Sí.
0: Tot i que Enfo, sempre nosaltres diem allò que és com una tacadoli que s'ha anat estenent per tot el municipi, que tenim diferents espais d'Enfo a sí. la nostra ciutat. Aprofitem per recordar que aquest dijous, si no va xerrada, la setmana passada ens ho recordaven, fer un speed dating.
1: Sí, sí, sí.
0: No? I serà precisament a la Mollet Forma, no?
1: Sí, en el nostre centre de Mollet Forma.
0: La Francesc Macià.
1: Sí, sí. Exacte, sí, allà estarem.
0: Molt bé. Sí, sí. Doncs, Carla, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat. Finalitzem, com és habitual, amb un àudio que ens recorda que aquest és un servei que està subvencionat, és a dir, que no té cap cost per
1: exacte.
0: Als usuaris o usuàries del servei de testeig.
1: Sí.
0: Moltíssimes
1: perfecte.
0: Gràcies.
1: Gràcies a tu, Emma.
0: Adéu-siau.
2: Fins aviat. Buenos días.
3: Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels programes de suport al desenvolupament local.

Hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes, ja ho sabeu, així que us esperem puntuals a les 9 en punt aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. També possibilitat d'escoltar-nos a partir de les 3 de la tarda o bé a través del podcast que trobareu a la pàgina web radiomollet.com. Adéu-siau. I'm a pop star, I'm a wifey. Put an X by my name if you don't like me.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment. El sector educatiu, l'Alba Ibáñez, mestra de l'Escola Sant Jordi, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denuncia, envolta les mobilitzacions del professorat.
1: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que, a més, menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina de docent.
0: La iniciativa, sota el nom d'Assemblea Intercentres Mollet, va néixer a principis d'any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i més recursos pels centres. I seguim parlant d'educació, i és que ja s'ha obert el període de preinscripció per les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027. Aquest període de preinscripció s'allargarà fins al 22 de maig i el tràmit es farà exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de 3 escoles bressol públiques, la Xarranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
0: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
2: El Barça juga dimecres a Vitòria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. Aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i, sobretot, va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
1: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí al primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: L'angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
6: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
7: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
5: L'angle de Miramar a Ràdio Mollet.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor i us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques i de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap. Bé, fins aquí el rotllo d'avui. Ara passem a l'agenda de la setmana.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dia 14. Extrem. Matinal grup dels dijous. Coll d'Estanalles, Pujol de la Mata, a la Serra de l'Ubac. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Un recorregut de 8,5 quilòmetres amb un desnivell de 550 metres positius i 550 negatius. I 4,30 hores de durada. Dificultat mitjana, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. Transport amb vehicles particulars. El divendres 15, logística pel 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Vocal, Lluís Mas i Pi. A les 19:30 hores, xerrada informativa sobre el 48è aplec excursionista dels Països Catalans a Alcúdia. Ja podeu consultar el programa i inscriure's a l'aplec Grup Excursionista de Mallorca, GEM. Us presentarem la proposta d'allargar una setmana l'estada i el pressupost per desplaçament. Dissabte 16, Ferrades. Ferrada d'iniciació. Via Ferrada a la Morera del Montsant. Priorat. Vocals Emilio Rodríguez i Alfons Fernández. Dificultat mitjana alta. Cal portar material per ferrades, esmorzar, dinar i aigua. Les condicions de l'activitat es consensuaran entre els participants. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport amb vehicles particulars. El dissabte 16, tothom. Sortida cultural al monestir de Sant Pere de Casserres, Osona. Vocal Maria Teresa Llavina. Visita guiada al monestir benedictí de la comarca d'Osona, fundat l'any 1006, situat en un entorn natural realment privilegiat, mig envoltat per les aigües del Pantà de Sau. Un indret ple d'història i encant que descobrirem amb una visita guiada a càrrec de la nostra estimada guia Anna, que ens farà viure l'experiència d'una manera propera i amena. Lloc de sortida, pavelló de Riera Seca, a les 9:30 del matí. Transport, vehicles particulars. Preu, 15 euros soci, 20 euros no soci. I fins aquí l'agenda. Ens despedim de tots vosaltres i fins la propera setmana, que hi ha sorpresa.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Així, la desviació de temperatura respecte a la norma va ser de 2,4 graus per sobre. Destaca el valor de 27,6 graus que vam tenir el dia 10 d'abril, sent aquesta la temperatura màxima del passat mes d'abril. D'aquesta tendència a l'alça de les temperatures que estem tenint en els darrers anys, n'ha parlat el meteoròleg Gonzalo Macero.
1: La temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota en les màximes, en temperatures cap als migdies, que són molt suaus. I bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual, doncs, la temperatura mitjana va pujant.
0: Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. En esports, us informem que el primer equip del Club Tenis Taula ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Els de Mollet debutaven en la categoria després que el Club Tenis Parets, per manca de jugadors, renunciés a la seva plaça, fet que els va agafar per sorpresa, ja que els locals havien de jugar a segona nacional. Tanmateix, al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. Martí Bernal, president del Club Tenis Taula Mollet, ha afirmat que ha estat tota una experiència competir en aquesta lliga, però els ha faltat un entrenador amb més tècnica per jugar a nivell nacional. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
2: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
3: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda, redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual Agur s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a GURB, que s'han mobilitzat aquest matí, han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si per contra decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
2: Gràcies, Judit, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa ventana al sur.
1: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics, enguany, no? Enguany ha estat una sèrie temàtiques variades i per primera vegada sempre ens hem centrat molt en el que ha estat l'entorn estrictament molletà.
4: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
5: T'espero el dimecres, a les 10 de la nit, a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llop. La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Els docents a totes les escoles públiques d'infantil i primària i els instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces. Recentment el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita i arribar a un públic més ampli. I també us informem que avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any que té com a eix vertebrador la paraula. I també parlem de temperatures i és que Mollet del Vallès ha registrat el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. I en esports, el primer equip del club tenis taula Mollet ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'Estat. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
6: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
7: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
8: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 11 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita i arribar a un públic més ampli. I avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys, que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any, que té com a eix vertebrador la paraula. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual pel que fa a la precipitació. El mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. I en esports, el primer equip del Club Tenis Taula Mollet ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balear, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. La iniciativa sota el nom d'Assemblea Intercentres Mollet va néixer a principis d'any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i més recursos per als centres. Segons explicant als seus membres, la voluntat d'aquesta assemblea és compartir inquietuds, unificar criteris i consensuar accions conjuntes entre tots els centres públics de la ciutat, tant d'educació infantil i primària com de secundària. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment el sector educatiu. L'Alba Ibáñez, mestra de l'escola Sant Vicenç, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denúncia, envolta les mobilitzacions del professorat. Ibáñez considera que el Departament d'Educació no està sent prou clar en la comunicació del conflicte i afirma que es veuen la necessitat de combatre aquests discursos que menyspreen la tasca del docent.
2: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que, a més, menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina de docent.
0: Tota aquesta situació ha provocat el malestar d'algunes famílies que sovint desconeixen els motius de les protestes i pateixen les vagues convocades pel sector. En aquest sentit, Alba Ibáñez ha remarcat que el departament no està sent clar i està responsabilitzant els docents de la situació. És per aquest motiu que volen arribar a tothom a través de xarxes socials i donar a conèixer la gravetat de la situació. Són declaracions d'Ibáñez.
2: No arriba la informació perquè des del departament no s'està sent clar i estan menyspreant la nostra feina i fer-nos responsables d'una situació que només ells són els responsables. Només el departament és responsable de les vagues i del malestar que estem patint els docents. Per tant, entenem que les famílies puguin sentir-se així, però Per això estem engegant aquests moviments de xarxes i de fer extensa aquesta situació. Volem donar-la a conèixer de la nostra mà perquè veiem que això hi ha una manipulació de la informació o que no arriba la informació.
0: Els professionals de l'ensenyament denuncien que la seva feina es veu cada vegada més dificultada per la càrrega de burocràcia, assumir diverses funcions més enllà de la docència, no reconèixer les hores extra i salaris que fa anys que no s'actualitzen. Alba Ibáñez també ha denunciat l'augment d'alumnes amb necessitats educatives diverses i la manca de recursos humans i materials per poder oferir una atenció adequada.
2: Ara mateix l'escola pública catalana viu una situació molt difícil i s'està sostenint gràcies a la implicació dels professionals que hi treballem. Les aules són cada vegada més complexes i diverses i requereixen de més recursos. Llavors, l'educació hauria de garantir igualtat d'oportunitats i un desenvolupament integral dels infants i adolescents. I amb els recursos actuals, això és impossible. Llavors, tenim alumnat amb necessitats educatives específiques, necessitats emocionals i socials, necessitats lingüístiques, situacions molt diverses, que necessiten una atenció individualitzada i personalitzada. Llavors, necessitem recursos per poder-ho garantir. Molts docents dediquem la jornada simplement a intentar arribar al final del dia i sobreviure.
0: Amb aquesta nova plataforma i la seva presència a les xarxes, l'Assemblea Intercentres Mollet vol fer visible la realitat dels centres educatius i reivindicar unes condicions que asseguren són indispensables per garantir una educació pública de qualitat. Des del Departament d'Educació han convocat per aquest dijous una reunió amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial per reduir el clima de tensió que es viu als centres educatius. La consellera Esther Niubó ha afirmat que la reunió ha de servir per reduir el clima de tensió que es viu als centres educatius i això passa per parlar, per poder seure amb la comunitat educativa, per posar en valor tot allò que s'està fent. Segons ha explicat, aquesta trobada també ha de servir per poder valorar la situació en què ens trobem i potser explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió. Mentrestant, aquest mes de maig hi ha convocades diverses vagues arreu de Catalunya. Els professionals estan cridats demà dimarts a una manifestació unitària i al conjunt de la comarca farà vaga també els dies 19 i 28 de maig.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I seguim parlant d'educació i és que ja s'ha obert el període de preinscripció per a les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027. Aquest període de preinscripció s'allargarà fins al 22 de maig i el tràmit es farà exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de 3 escoles bressol públiques que són la Xarranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Des de l'Oficina Municipal d'Educació, com és habitual, s'oferirà durant tot el procés de preinscripció i matriculació, informació i atenció personalitzada a les famílies que ho necessitin. Així, aquelles famílies que requereixin d'aquesta atenció per al tràmit de preinscripció poden concertar cita trucant al telèfon de l'IME. Per altres dubtes o consultes que no requereixen atenció presencial, també es pot adreçar un correu a ime@molletvallès.cat. Tota la informació sobre la preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals es pot trobar en el web municipal, que és www.molletvallès.cat. I ara parlem de temes d'oci i és que avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any que té com a eix vertebrador la paraula. Així ho ha posat de relleu als micròfons de Ràdio Mollet la regidora de gent gran, Pepi Muñoz.
3: Amb aquesta edició Per molts anys, per poder... Doncs és, les paraules és com ens comuniquem, com ens definim, com parlem als demés, com ajudem a les persones que no estan bé, les paraules que has d'escollir. Doncs tot aquest tema és molt important, doncs, de com ens transmitim unes persones amb les altres.
0: Precisament aquesta tarda tindrà lloc l'acte inaugural del programa. Al Mercat Vell, tot seguit, s'inaugurarà la Marineta, una mostra d'arts plàstiques que es podrà veure fins al 6 de juny. La tècnica de gent gran, Laura Menacho, ha explicat que també en aquesta mostra la paraula passa a ser un element reivindicatiu del passat, el present i el futur.
4: La exposició té a veure, que és aquesta exposició participativa en la que participen tots els alumnes dels cursos i tallers, té a veure amb, precisament amb com ens parlem. De fet, la premissa que vam donar per fer els microrelats que podreu llegir a la Marineta era, quin consell li donaries al teu jo del passat, perquè com ha dit la Pepi, la paraula és molt important per comunicar-te amb els altres, però també per parlar-te a tu mateix, com et parles, com ens dirigim a nosaltres mateixos, quina paraula et representa o et defineix, i què és allò que actualment et motiva i t'impulsa? Quina és la paraula que diries que és el que t'impulsa? Jo què sé, l'alegria, la il·lusió, o els meus fills, la família, no sé.
0: El programa Per molts anys s'inicia avui i s'allargarà fins al dilluns 18 de maig. I Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Així, la desviació de temperatura respecte a la norma va ser de 2,4 graus per sobre. Destaca el valor de 27,6 graus que vam tenir el 10 d'abril, sent aquesta la temperatura màxima del mes passat. D'aquesta tendència a l'alça de les temperatures que estem tenint en els darrers anys, n'ha parlat el meteoròleg Gonzalo Macero.
5: La temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota en les màximes, en temperatures cap als migdies, que són molt suaus. I bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual doncs, la temperatura mitjana va pujant.
0: Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. Això representa 43,5 litres menys dels registres habituals per aquesta època de l'any a casa nostra. Felip Comas és l'observador local que recull totes les dades des de l'any 2000 al web molletmeteo.cat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol, però atenció, demà a la tarda i demà al vespre gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Sa Torre, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports comentem que el primer equip del Club Tenis Taula ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina. En la darrera posició, els de Mollet debutaven en la categoria després que el Club Tenis Parets, per manca de jugadors, renunciés a la seva plaça, fet que els va agafar per sorpresa, ja que els locals havien de jugar a segona nacional. Tanmateix, al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. Martí Bernal, president del Club Tenis Taula Mollet, ha afirmat que ha estat tota una experiència competir en aquesta lliga, però els ha faltat un entrenador amb més tècnica per jugar a nivell nacional.
4: Ha estat molt interessant, la veritat, que haver competit per primera vegada a primera divisió nacional ha sigut tota una experiència. La veritat és que hem d'aprendre com funcionen les lligues nacionals, que són més complexes i més difícils que les territorials de Catalunya. Però, bueno, la veritat que els jugadors han fet tot el que han pogut. Potser no s'ha faltat disposar d'un entrenador amb més tècnica a nivell nacional per poder apoyar, i això ho lamentem molt perquè, bueno, ens va agafar una mica de sorpresa.
2: En 22 jornades, els de Mollet han guanyat 2 partits i han encaixat 20 derrotes davant de rivals nacionals, com han estat el Saragossa, el Castelló o el Termotur, Calella, uns partits que han disputat amb una base sòlida de 5 jugadors. Precisament, el president del Club Tenis Taula Mollet ha explicat que els rivals tenien plantilles més àmplies, més anys d'experiència i entrenadors més tecnificats, un fet que els ha fet quedar en la darrera posició i baixar de categoria. Tot i aquest resultat, Martí Bernal ha afirmat que ha estat una temporada molt il·lusionant, on el primer equip s'ha convertit en el referent dels nens i nenes del club.
4: Bueno, ha sigut molt positiu. La veritat que ha sigut molt il·lusionant. Per exemple, nosaltres que tenim nens i nenes al club i joves, pues això era un motiu d'orgull i també com referent perquè aquests nanos i aquestes nenes es puguin entrenar amb més motivació, per dir d'alguna forma.
2: Després d'aquesta temporada, des del club estan centrant els esforços en les primeres converses de cara a la temporada vinent. Martí Bernal ha explicat que estan mirant amb quins jugadors continuen i de quins recursos disposaran l'any següent.
4: Ara hem de revisar molt bé amb quins jugadors podem disposar i quins mitjans, tant tècnics com econòmics, per continuar endavant. La veritat que, bueno, el club porta ja 37 anys de vida i hem tingut moltes circumstàncies i molts temes, no? Encara que El nostre club principalment es basa en iniciació per nens i nenes de Mollet i també bueno, potenciar una mica el jovent que vulgui competir, però sempre amb unes categories, diguem, territorials de Catalunya. I bueno, amb aquesta tasca estem.
2: Amb aquest descens del primer equip, el Club Tenis Taulà Mollet posa el punt final en una temporada on, malgrat els resultats no hagin acompanyat, han competit en una de les màximes categories del tenis taula i s'emporten l'experiència viscuda. I en esports comentem també els resultats dels partits que s'han jugat aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Mollet ha perdut el maig d'aquest cap de setmana. Un partit per acabar la Lliga. Els molletans han finalitzat l'enfrontament d'aquest cap de setmana amb un marcador final de 4-2 davant l'Escola Futbol Bosc de Tosca. En canvi, a segona catalana, la Unió Esportiva Molletense ha brillat aquest cap de setmana. Els locals s'han imposat a casa per 5-1 a l'Escola Futbol Mataró i han sumat 3 punts que els apropen al líder de la classificació. I a quarta catalana, la Unió Esportiva Lourdes ha perdut aquest cap de setmana a casa. Els molletans han encaixat una derrota 2-2 contra el Canovelles. En la mateixa categoria, el Mollet ve empatat contra Vilanova del Vallès per 3. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha perdut aquest cap de setmana a la pista del Can Calet per 4-1. A un partit per acabar la Lliga, els molletans continuen a la 8a posició, la qual els farà pujar de categoria. I en bàsquet, el DM Grup Mollet ha disputat aquest cap de setmana els quarts de final del play-off per l'ascens a segona FEP, uns quarts de final on s'han endut la victòria davant del Tarragona per 90-109. Amb aquest resultat, la Josep Maria Marçà continuaran lluitant per l'ascens. El proper partit serà contra la Universitat de Vic, qui també ha superat els quarts de final. I continuem parlant de bàsquet. L'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 71-51 davant del Club Bàsquet Valls. Pel que fa a l'equip masculí a Copa Catalunya, ha encaixat aquest cap de setmana una ajustada derrota. Els de Mollet han perdut a la pista del Ciutat Vella per 77-74. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita i arribar a un públic més ampli. Avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys, que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any, que té com a eix vertebrador la paraula. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari. Només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. I en esports, el primer equip del Club Tenis Taula Mollet ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Seguim-vos apropant tota l'actualitat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
2: Álvaro Rodríguez,
1: Eva Utrero
3: i Àlex Bermúdez.
2: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
3: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
1: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: Mollet y Ventana al Sur se abren con el flamenco. Jero García lo guía con pasión y sentimiento.
9: Dilluns a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
10: L'acció formativa de mobilitat continua i té molt èxit, perquè treballa i molt bé, no?
11: Hola a tots i a totes, nosaltres som els alumnes de tercer de l'ESO de l'Escola Sant Gervasi i estem avui aquí per explicar totes les festes que celebrem a l'escola.
12: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns i com cada setmana és el torn del Partit Socialista de Mollet i a la seva representació, com és habitual, ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortí, d'aquí saludem. Molt bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Són diversos temes els que volem tractar en aquesta conversa de portaveus municipals i comencem parlant de l'àmbit esportiu, perquè aquest cap de setmana doncs, hi ha hagut diversos esdeveniments en aquest sentit aquí a la nostra ciutat. Comencem parlant de la Festa de l'Esport al Carrer, que tenia tot just lloc ahir diumenge, que és una festa doncs, per donar a conèixer les entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat perquè els més petits doncs, les puguin provar i també doncs, possiblement trobar els esports doncs, que més els agradin. Encarna, comentem aquesta Festa de l'Esport al Carrer, com va anar ahir a diumenge?
1: Doncs la veritat és que va anar molt bé, superbé, amb un dia fantàstic, on, com bé dius, la canalla i les famílies doncs, van poder disfrutar d'unes jornades esportives al carrer, una opció doncs, que normalment no passa, però poder gaudir de jugar al carrer també és una oportunitat única i amb aquesta Festa de l'Esport doncs, ja que està ben consolidada amb 32 edicions, doncs ens podem més que satisfets perquè es va evidenciar doncs, la grandíssima col·laboració de les entitats esportives, de tots els col·laboradors de les entitats, de les pròpies famílies també, que en el dia a dia també ajuden doncs, a que hi hagi o es pugui desenvolupar la pròpia activitat. I molt bé, doncs, vam veure doncs, molts petits i moltes famílies jugant, descobrint esports, practicant els seus propis esports que ja fan habitualment i és, com dius, una opció doncs, per descobrir doncs, diferents esports i poder doncs, practicar i jugar i per veure doncs, si agraden o no i a partir d'allà doncs, també tenen l'oportunitat de parlar amb els responsables de les entitats esportives i els hi expliquen i és un dia, la veritat és que hi ha interaccions molt, molt bones i amb el foment de l'activitat esportiva que ja de per si ja és molt positiu no només pel que és per la salut sinó perquè també ja sabeu que l'esport és un element doncs, molt important doncs, pels nostres petits, per la societat en general, i nosaltres sempre intentem fomentar qualsevol activitat esportiva perquè és un gran foment de valors. I bé, doncs, molt contents per una edició doncs, que el temps va respectar i una edició en la que tothom va poder gaudir al carrer de les diferents opcions d'esport a la nostra ciutat, que no són poques.
0: No, en definitiva, cada any doncs, se celebra aquesta Festa de l'Esport i, de fet, doncs, a evidenciar la quantitat d'entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat i doncs, tota la seva varietat. I, de fet, doncs, cada any també se'n van sumant de noves. L'altre dia doncs, veiem com hi havia aquest apartat de Crawler no? doncs, que s'incorporava aquest any, així que queda evidenciat doncs, tot aquest teixit esportiu que hi ha a Mollet. Comentàvem que hi havia un cap de setmana doncs, molt esportiu perquè també el Club Muntanyenc Mollet, que patia també doncs, pel temps, però al final doncs, no els va molestar. Havien organitzat el que és una nova edició de la caminada serralada de Marina. Encarna, com va anar doncs, aquest esdeveniment també esportiu que, de fet, doncs, està molt consolidat a la nostra ciutat?
1: Sí, perquè hi ha, si no m'equivoco, 27 edicions, crec,
0: sí,
1: si no m'equivoco. I jo, pel que sé, doncs, va anar força bé, amb moltíssims participants i com bé dius, doncs, també el temps va respectar, hi havia certs dubtes, però també va anar molt bé, amb moltíssims, com et dic, molta gent inscrita i molt contents. La presidenta del club, doncs, ja va dir doncs, que teníem moltes ganes de que la gent s'inscrivís, que bueno, es va haver de sorprendre l'any passat per qüestions climatològiques, aquest any afortunadament no, i per això encara la gent en tenia moltíssimes més ganes de participar-hi. I bé, és una etapa força important, són 22 quilòmetres, també hi ha un cert desnivell en aquesta serralada i bé, doncs nosaltres sempre també, el mateix que t'he dit abans, donant suport a qualsevol activitat esportiva i agraïm també la implicació dels voluntaris, la implicació de les entitats, perquè sense cap mena de dubte, sense ells moltíssimes activitats no serien possibles. Així que moltes gràcies al club en aquesta ocasió i a tantíssima gent, no, per donar suport també a que les activitats es puguin fer.
0: Doncs queden fets aquests apunts esportius del cap de setmana i comentem altres temes. La setmana passada des d'EMFOS feia el balanç corresponent a l'any 2025 i d'entre les dades més destacades d'aquest informe eren doncs, que s'havien atès a més de 18.000 persones i també doncs, que s'havien iniciat 46 negocis al llarg de l'any anterior. Encarna, com a regidora responsable d'aquesta empresa municipal, comenta'ns una mica, doncs entenc que un balanç positiu el que feu també vosaltres.
1: Doncs sí, la veritat és que les dades d'Info 2025 i tenint en compte que van fer una comparativa dels darrers anys, des de 2020 fins ara, la veritat és que puc dir que avancem en una bona direcció. Intentem doncs, garantir doncs, més oportunitats laborals per a la ciutadania i això doncs, el que genera també és que hi hagi més cohesió social i també, doncs, com no pot ser d'una manera, no, que tinguin ocupació, però sobretot que tinguin una ocupació digna. No? I bé, com has comentat, doncs, 18.000 atencions ciutadanes arribant doncs, a 9.000 persones i gairebé doncs, 700 persones que han trobat feina amb el suport dels equips d'Info. Això crec que són dades molt positives i crec que, com vaig dir a la presentació, evidencien que la feina que es fa des d'Info té un impacte real i que les polítiques que estem desplegant en termes d'ocupació doncs, arriben a la ciutadania i acompanyen. I jo crec que no només a la ciutadania, sinó que estem fent també una força interacció i una gran col·laboració amb el teixit empresarial i això també és molt important. Jo crec que estem reforçant els serveis no només d'orientació a la ciutadania, sinó també un esforç doncs, també amb la gent emprenedora i amb la gent doncs, que vol fer un negoci a la nostra ciutat. També amb aquest suport doncs, hem generat 46 nous negocis a la nostra ciutat i això la veritat és que també és de posar en valor. I una gran tasca que també ens hem proposat és tenir una interacció molt, molt directa amb les empreses del nostre territori i quan dic això és perquè tenim fidelitzades més de 500 i hem gestionat l'any passat doncs, més de 400 ofertes i això ens dona doncs, aquests resultats positius que vam comentar a la presentació de la memòria.
0: De ben segur que uns resultats positius que també es tornaran a produir aquest 2026 perquè també, doncs, com s'avançava, hi ha la intenció de continuar amb tot aquest desplegament d'activitats, tallers i també doncs, altres gires no, doncs, que s'havien fet aquest any per continuar apostant doncs, per aquesta formació, per aquesta ocupació aquí a la ciutat i també en el territori. I comentem també altres temes i és que amb motiu del Dia d'Europa que està fet se celebrava aquest passat 9 de maig i també del 40è aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea. Des de l'Ajuntament de Mollet, doncs, heu posat en marxa un cicle de xerrades que estan principalment adreçades al que és la comunitat educativa del municipi. Encarna, com a regidora de projectes europeus, quina és la importància doncs, de celebrar aquest Dia d'Europa i fer tot aquest cicle de xerrades?
1: Doncs la idea principal doncs, és explicar a la ciutadania i als més joves en aquesta ocasió doncs, la importància que és pertànyer doncs, a la Unió Europea i fomentar doncs, els valors europeistes entre les noves generacions. Com sabeu, doncs, arran de les relacions que tenim amb Europa i amb les diferents ciutats agermanades, doncs, generem molts vincles i també generem molts projectes importants que els hi donen peu doncs, a que puguin moure's, a que puguin sortir de la ciutat, que puguin tenir experiències vitals i formatives en altres espais i això sempre és un creixement personal molt important. Nosaltres des de Relacions Internacionals ho tenim molt clar, doncs que hem de treballar amb aquesta visió europeista que ens suma i és el que intentem transmetre, a més de, per descomptat, doncs, que hem de tenir coneixement del que representa doncs, tot l'organització d'Europa, les diferents associacions, diferents entitats, les administracions, això per descomptat, i crec que amb aquest cicle de xerrades doncs, arribem doncs, a tots els centres, també a les escoles de formació d'adults, als centres de gent gran, i bé, és una formació molt, molt important perquè et dic perquè ens posa en context la importància de generar aquests vincles amb les diferents ciutats d'Europa.
0: Doncs queda comentat aquest tema i en parlem també d'altres, perquè la setmana passada, de fet, s'inaugurava aquí a Mollet el que és la residència al Bosc, i per fer-ho doncs, ho fèieu de la mà de la consellera de Drets Socials i Inclusió, i bàsicament doncs, des de la setmana passada Mollet compta amb aquesta llar residencial que està pensada perquè les persones amb discapacitat doncs, puguin tenir una vida autònoma i també una vida digna.
1: Sí, com bé dius, s'inaugurava aquest nou equipament que compta 24 places i va comptar també doncs, amb la presència de, com deies, de la consellera de Drets Socials i Inclusió. I bé, és una molt bona notícia, ja feia molt temps doncs, que portàvem a terme aquesta construcció i donarà la possibilitat doncs, als residents no, de viure en un espai doncs, en el que es puguin sentir completament inclosos i garantitzar doncs, una molt bona vida, una vida digna amb els serveis i bé. Ja et dic, contents perquè esperàvem ja des de fa dies doncs, que poguéssim inaugurar-la, poder tenir servei i esperem doncs, que en un futur doncs, puguem comptar amb més places per totes les persones que ho necessitin.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i molt breument, encara en un minut, comentem un darrer tema doncs, més cultural, i és que tot just aquesta tarda s'inaugura el que és una nova edició del Per molts anys. Comentem això en un minut.
1: Doncs un per molts anys, com sempre, amb moltíssima gent gran que ha participat. És la cloenda del curs, en la que hi haurà al llarg d'una setmana exposicions, tallers, activitats de ball, els clàssics playback i on tota la nostra gent gran doncs, podrà mostrar doncs, tota la feina feta al llarg de l'any, que és molta, que és molt vàlida, que és una gent doncs, molt implicada. I a partir d'avui doncs, el Mercat Vell tindrà aquesta festa d'inici. La gent que vulgui anar doncs, es pot adreçar al lladoner perquè les entrades són gratuïtes, però sí que hi ha cert aforament que complir.
0: Doncs queda comentat també aquest tema, doncs una edició del Per molts anys que en tot cas s'allargarà doncs, al llarg de tota aquesta setmana i com comentaves doncs, que hi ha diverses activitats. Encarna, amb aquest punt, amb aquest punt comentat, doncs, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens dediquis aquesta estona per comentar l'actualitat de la ciutat i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Bona setmana. Adéu.
0: Igualment, gràcies.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica, el forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred

0: la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap. Bé, fins aquí el rotllo d'avui. Ara passem a l'agenda de la setmana.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dia 14. Extrem. Matinal grup dels dijous. Coll d'Estanalles, Pujol de la Mata, a la Serra de l'Ubac. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Un recorregut de 8,5 quilòmetres amb un desnivell de 550 metres positius i 550 negatius. I 4,30 hores de durada. Dificultat mitjana, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí. Transport amb vehicles particulars. El divendres 15, logística pel 48è aplec excursionista dels Països Catalans al Codia. Vocal, Lluís Mas i Pi. A les 19:30 hores, xerrada informativa sobre el 48è aplec excursionista dels Països Catalans al Codia. Ja podeu consultar el programa i inscriure's a l'aplec Grup Excursionista de Mallorca, GEM. Us presentarem la proposta d'allargar una setmana bastada i el pressupost per desplaçament. Dissabte 16, Ferrades, Ferrada d'Iniciació, Via Ferrada a la Morera del Montsant, Priorat. Vocals, Emilio Rodríguez i Alfons Fernández. Dificultat mitjana alta. Cal portar material per ferrades, esmorzar, dinar i aigua. Les condicions de l'activitat es consensuaran entre els participants. Lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí. Transport amb vehicles particulars. El dissabte 16, tothom. Sortida cultural al monestir de Sant Pere de Casserres, Osona. Vocal, Maria Teresa Llavina. Visita guiada al monestir benedictí de la comarca d'Osona, fundat l'any 1006, situat en un entorn natural realment privilegiat, mig envoltat per les aigües del pantà de Sau. Un indret ple d'història i encant que descobrirem amb una visita guiada a càrrec de la nostra estimada guia Anna, que ens farà viure l'experiència d'una manera propera i amena. Lloc de sortida, pavelló de Riera Seca a les 9:30 del matí. Transport, vehicles particulars. Preu, 15 euros soci, 20 euros no soci. I fins aquí l'agenda. Ens despedim de tots vosaltres i fins la propera setmana, que hi ha sorpresa.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
3: Sí.

0: On el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:15 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat. Tastets de llengua.
3: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt eficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb l'afició en una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga a la 29a per als Blaugrana que per primer cop s'ha aconseguit jugant contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a la plaça de Catalunya a causa de les obres de la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
3: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
4: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valder, va ser brutal.
1: És dilluns, 11 de maig de 2026, i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
5: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
6: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
5: Recordem que la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
1: Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
5: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
1: El govern canvia l'estratègia de la gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
5: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
1: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe.
5: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però, de moment, ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de Soibal López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui és un dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga amb l'afició. Ho fa després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
8: Serà una rua que està previst que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, en Berlín, hi haurà un dels 3 punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant al Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Un títol que el Barça va certificar ahir guanyant el Real Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la Lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare. Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya, on van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien avui, aquest matí, els rostres de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
9: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apunta un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
3: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
4: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera. Vaig veure el Casador i el Valdé. Va ser brutal.
10: Però lo ha seguido, sí, des del principi al fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
9: Barcelona ha recuperat la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
2: Notícies en xarxa.
1: Més enllà d'aquesta celebració futbolística, seguim amb més qüestions d'aquesta jornada. El creuer Òmnius marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard, a les 7 d'aquesta tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb als Països Baixos, un cop els darrers passatgers ja hagin estat evacuats. Serà les properes hores en una operació de màxima seguretat pel brot de gantavirus, que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers catalans i espanyols que han començat ja a fer la quarantena en un hospital militar de Madrid es troben bé, segons el Ministeri de Sanitat. Més detalls amb Maite Polo. Bon dia, Maite.
11: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades els membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
12: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
11: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
1: Maite, pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada a Alacant per ser contactes de passatgers, totes dues han donat negatiu en la primera prova PCR i continuaran ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies.
11: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
13: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una picada de... ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
11: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on a més una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
1: Més enllà de l'antivirus, en política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
7: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
1: Per cert, l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu-Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
5: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu-Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però demà mateix té intenció de tornar a la flotilla.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Un tren orbital lliure societat mercantil apropa en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que de fet es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
6: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de passar, ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
5: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afirmar l'acord del tren orbital, per exemple.
7: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
5: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
4: Doncs justament en relació a aquesta qüestió, el sindicat educatiu USTEC portarà als tribunals aquesta infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
4: La Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
10: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
9: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
11: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
12: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
9: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Doncs justament, en relació al benestar a les aules, la Fundació Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, reclama un acord de país per adaptar climàticament els centres educatius i garantir així el confort tèrmic d'infants i de docents.
8: L'informe proposa llindars de confort per sota dels 27 graus, tenint en compte temperatura i humitat, i planteja començar per mesures a curt termini per acabar adaptant els centres en un període d'entre 5 i 10 anys. Ho ha explicat a la xarxa Joan Cuevas, que és el cap de projectes d'Equitat.org.
13: L'informe el que planteja són dos ritmes, per una banda un pla de xoc amb mesures immediates, ventiladors a tot arreu, un espai gros climatitzat, renovar l'aire interior de l'escola durant la nit o primera hora, i a llarg termini, a 5 o 10 anys vista, un pla on es milloraria l'aïllament de 1.222 centres, es posarien també la part mecànica de màquines de climatització, es renaturalitzaria el pati.
8: L'estudi també apunta que els infants són molt poc resistents a la calor i que l'afectació de les altes temperatures pot incidir directament en el seu aprenentatge.
4: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó, bon dia.
0: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc, caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 per persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
0: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
4: Anem ara fins a Osona. Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica en resposta a la venda a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté les ofertes laborals de manera individual, però assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. El 9FM, Guillem Rico.
14: La decisió ha estat pràcticament unànima. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella. Andrés Rodríguez es trabajador de Leche Pascual.
15: Lo que estamos pidiendo es que nos sentemos en una mesa a negociar. Jueves estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos. No queremos es negociar ya en mesa y ya está.
14: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
3: Notícies en xarxa.
4: Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per la Normalització Lingüística. D'aquesta manera, el consistori vol acabar amb les llistes d'espera per aprendre la llengua a la ciutat. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La capital catalana arribarà a oferir el curs vinent 35.500 places als cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística, 5.000 més que les actuals. Una xifra que, segons l'alcalde de Barcelona, no s'havia assolit mai a la ciutat. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió dels 1,9 milions anuals als 3,1 milions, uns diners amb els quals es contractaran 23 docents i amb què s'obriran nous cursos. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
16: Aquest increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari de Sabadell l'any 2009.
8: El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i l'oncle de l'exalcalde Manel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
4: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de les prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
8: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
4: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. Dos estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
20: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
19: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis. I què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
4: L'aparició de restes arqueològiques al cim de la Mola pot fer tornar a repensar el seu futur. Els treballs d'adequació a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, entre Vallès Occidental i el Bages, han permès descobrir una antiga necròpolis del segle X. Pel cim de la Mola hi passen unes 300.000 persones cada any. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
21: Bon dia. A l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, a 1.100 metres d'alçada, van aparèixer fa uns anys unes restes arqueològiques. La Diputació va fer una intervenció arqueològica preventiva que confirmava l'existència d'una necròpolis. Aquest dilluns, els responsables del Parc Natural han confirmat que, de moment, ja s'han trobat restes de 14 persones, la més antiga de les quals podria datar del segle X. Les restes arqueològiques trobades són en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat i el sexe. Els cossos no anaven acompanyats de cap peça complementària que faciliti a quina època pertanyen, per la qual cosa l'anàlisi serà una mica més complicada. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quintena de cates en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver més restes per evitar que es deteriorin. Les troballes arqueològiques faran modificar el pla de futur de la Mola i la Diputació ja ha anunciat que elaborarà un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.
4: Gràcies, Quico Simó, des de Ràdio Municipal de Terrassa. I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
22: Bon dia. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També va passar per Roma i Aston Villa. I el Barça d'hoquei patins per la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el títol 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1. Ricard Ares és el tècnic del conjunt blaugrana.
23: No hem entrat bé al partit. És un equip amb molta qualitat que ha culminat dos gols i davant d'un equip així doncs no és fàcil. És cert que al llarg del partit hem competit, hem tingut opcions, no hem sabut aprofitar algunes superioritats de 4x3 que ens podíem haver entrat en el partit. Molt content amb els jugadors, molt content amb l'equip i treballant com estem treballant, tornarem a estar aquí i l'aixecarem.
22: En aquesta final a 8 masculina, el Reus havia caigut als quarts de final i en la final a 4 femenina, que es disputaven conjuntament a Coimbra, Portugal, el Vila-sana va perdre les semifinals contra el Fraga, que s'acabaria proclamant campió amb 5 catalanes a l'equip i el tècnic Jordi Capdevila. Carla Font de Glòria, jugadora del Fraga, ens parla d'aquesta final a 4.
1: Tingut unes semis molt difícils contra el Vila-sana i una final contra el Benfica, que també a la fase de grups, els dos partits que havíem jugat havíem empatat i sabíem que tot costaria molt, seria molt complicat. També nosaltres hem fet un molt bon treball en equip, hem sigut molt sòlides en defensa i a mesura d'anar picant pedra doncs els gols han anat entrant i estem supercontentes, amb moltes ganes de celebrar-ho fort i amb ganes de més.
22: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà seguir continuant lluitant per aconseguir el títol a la Lliga Femenina Endesa. Va caure a les semifinals, va empatar en el partit de tornada davant del València Bàsquet i les valencianes van fer bo l'un punt que havien aconseguit d'avantatge en el partit d'anada. La final serà València-Casa de Montsaragossa.
4: Moltes gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs d'aparadors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.

0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural molt estrany anomenat llac explosiu. Un exemple real és el Lake Nyos. Aquest llac es troba sobre una zona volcànica i acumula grans quantitats de diòxid de carboni al fons. Aquest gas queda dissolt a l'aigua a causa de la pressió, com si fos una beguda amb gas, però a escala gegant. Durant anys, el gas es pot anar acumulant sense que passi res aparent. Però si alguna cosa altera l'equilibri, com un terratrèmol, una esllavadissa o fins i tot un canvi de temperatura, el gas pot alliberar-se de cop en una erupció invisible. Això s'anomena erupció limnètica. El diòxid de carboni surt ràpidament a la superfície i es dispersa per l'aire. El problema és que aquest gas és més dens que l'aire i pot desplaçar l'oxigen. Això pot provocar asfíxia a animals i persones sense gairebé cap avís. Això va passar al 1986 quan una alliberació sobtada de gas va afectar pobles propers.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Futbol Club Barcelona celebrarà el títol de Lliga amb la seva afició amb una gran rua que recorrerà la ciutat a partir de les 5 de la tarda. Partirà de l'Spotify Camp Nou i passarà pel centre de Barcelona per acabar el recorregut de nou a l'estadi. Una Lliga, per cert, la 29a per als Blaugrana, que per primer cop s'ha aconseguit jugar contra el Real Madrid i que s'ha celebrat fins a la matinada a Plaça Catalunya a causa de les obres a la Rambla. Les conseqüències d'aquesta nit llarga les arrossegaven aquest matí molts aficionats.
2: Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic allí. Van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casador i el Valdé, va ser brutal.
0: És dilluns 11 de maig de 2026 i tenim més titulars. El creuer Òndius abandonarà aigües espanyoles aquesta mateixa tarda, un cop acabada l'evacuació de tots els passatgers. Sònia Kerr.
4: La ministra Mònica García s'ha mostrat orgullosa de com ha transcorregut l'operatiu.
5: Creo que es indudable que la colaboración institucional, la visión de salud pública, el multilateralismo que hoy y que ayer se están desarrollando aquí en las Islas Canarias, creo que podemos sentirnos orgullosos de no solamente del país, sino de las instituciones sanitarias internacionales que tenemos.
4: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per compartir vol amb una de les persones mortes per antivirus ha donat negatiu en la primera prova.
0: Un tren orbital i una societat mercantil a prop en la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar el curs polític.
4: Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis.
4: Ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans incendis.
0: En cultura, arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe.
4: Durant dos dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a dues exposicions al Palau de Victòria Eugènia de Montjuïc.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui és dia gran per al Barça, que celebra el seu 29è títol de Lliga i ho farà amb l'afició aquesta tarda, després de guanyar el Real Madrid ahir al Camp Nou per 2-0. Anna Freixa, bon dia.
7: Bon dia, serà en una rua que està prevista que comenci a les 5 de la tarda a l'Spotify Camp Nou i que recorri els carrers de la ciutat passant per Travessera de les Corts fins a Numància, baixant fins a Berlín. A Josep Tarradellas, a Berlín, hi haurà un dels tres punts d'animació que estan planificats. Els altres dos seran a Balmes, amb Gran Via, i a Consell de Cent, amb Passeig de Gràcia, per on seguirà la rua amunt fins a Provença, on ja començarà el camí de tornada fins davant el Camp Nou, on acabarà. Un recorregut llarg que permetrà a l'afició veure l'autobús dels campions amb el títol. Una lliga que el Barça va certificar ahir, guanyant el Real Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres en el primer clàssic que es disputava al nou Camp Nou. És la primera vegada a la història que el Barça guanya la lliga en un clàssic davant el Real Madrid. Aquest és el segon títol de l'era Hansi Flick, que ahir va voler ser amb l'equip, tot i la mort del seu pare.
0: Ahir jugadors i afició van celebrar el títol en diferents punts de la ciutat, Anna.
7: Amb canaletes en obres, alguns culers ho van celebrar a Plaça Catalunya. Ho van compartir alegria amb els jugadors Marc Casado i Alejandro Valde, que van aparèixer per sorpresa. Els efectes d'aquesta nit tan llarga es veien aquest matí en el rostre de molts aficionats que es dirigien cap a la feina. L'Anna Ruiz ha parlat amb alguns d'ells.
8: Sí, aquest ha estat un dilluns diferent. Plena de seguidors vestits amb la samarreta de l'equip, Barcelona ha arrencat la setmana amb rostres que exhibien alegria. Res a veure amb els posats resignats camí a la feina que defineixen l'inici de la setmana. És el que té guanyar l'etern rival, el Real Madrid, i apuntar un títol de Lliga més a l'històric del Barça.
2: Pues muy feliz. Muy feliz, aunque fui a dormir súper tarde. Hoy sabía que me tenía que levantar a las 6 de la mañana, pero valió la pena disfrutar del partido hasta el final, de cómo levantamos la copa y ver a todos los jugadores disfrutar y ser seguidora del mejor equipo del mundo.
3: Estic molt contenta, no podria estar més orgullosa del meu equip i estic... Ai, van celebrar-ho d'una manera, vaig veure el Casado i el Valdé, va ser brutal.
9: Però lo ha seguido, sí, des del principi a teu fin. Ha sofrido, claro, ¿no? Pero somos vencedores y estoy muy feliz con la victoria del meu club.
8: Barcelona recupera de la ressaca de la victòria d'ahir diumenge i pren forces per a la rua d'aquesta tarda. La segona celebració col·lectiva en menys de 24 hores.
1: Notícies en xarxa.
0: Tenim novetats respecte del creuer Òndius que marxarà d'Espanya avui mateix, com a molt tard a les 7 de la tarda, després d'haver estat durant un dia i mig fondejat en aigües de Tenerife. Posarà rumb cap als Països Baixos un cop ja els darrers passatgers hagin sigut evacuats les properes hores en una operació de màxima seguretat després del brot d'antivirus que ha fet 3 morts a bord. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, per cert, per compartir vol amb una de les persones mortes, ha donat negatiu a la primera prova que li han fet, i tots els passatgers, catalans i espanyols, que han començat a fer la quarantena a un hospital militar de Madrid, segons el Ministeri de Sanitat, es troben bé. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Finalment serà un avió i no dos el que traslladarà tots els passatgers que queden dins del buc i una part de la tripulació cap als Països Baixos, d'on és el vaixell. Són d'Austràlia, Nova Zelanda, el Regne Unit i nacionalitats molt variades als membres de la tripulació. Ho ha anunciat des de Tenerife la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Ara mismo hay 54 personas en el buque, de las cuales van a desembarcar 22 y se quedarán 32 en el buque que partirán hacia Países Bajos. Y finalmente, para terminar el operativo, cuando el buque zarpe y el avión despegue, pues iniciaremos las labores de desinfección del puerto, tal y como los protocolos nos mandatan que serán llevadas a cabo por los expertos en esta materia.
10: El vaixell salparà com a molt tard a les 7 de la tarda i anirà als Països Baixos després d'haver carregat combustible durant el matí sense apropar-se a la dàrsena del port de Granadilla, de Tenerife.
0: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i l'altra dona hospitalitzada, en aquest cas a Alacant, per ser contactes de passatgers, han donat totes dues negatiu a la primera PCR. Continuaran, això sí, ingressades fins que repeteixin la prova d'aquí a 7 dies, Maite.
10: El cap de Servei de Salut Internacional del Clínic és José Muñoz.
12: I és una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
10: Els 14 ciutadans espanyols que estan ingressats a Madrid a l'Hospital Militar es troben bé, segons la ministra, i durant el dia d'avui els sanitaris tindran els resultats de les PCR que els han fet. Estaran en habitacions aïllades fins al 17 de juny perquè la quarantena serà de 42 dies, tal com ha fixat l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. Pel que fa a la resta de passatgers, dos d'ells han donat positiu un cop als seus països. Un home a França, hospitalitzat, i un altre als Estats Units, on, a més, una tercera persona ha donat positiu, tot i que de forma lleu.
0: En el capítol de política internacional, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors de la UE. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. A la trobada que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu, mentre aquest no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
14: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
13: En la mateixa línia que Espanya, l'alta representant per a la política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, també dona suport a la negociació per l'obertura de l'estret d'Hormuz.
0: Pel que fa a l'activista i membre de la flotilla Global Summit, Saif Abu Keshek, presentarà denúncia contra Israel per violació de drets humans durant la seva detenció en aquell país.
4: L'activista assegura que s'han violat tots els seus drets des del moment en què el vaixell on viatjava va ser interceptat fins que el van deixar en llibertat i que en cap moment ha declarat davant d'un jutge. Abu Keshek ha perdut 15 quilos després d'estar 12 dies sense menjar i 6 sense beure, però diu que demà mateix té la intenció de tornar a la flotilla.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que podrien arribar a bon port abans d'acabar el curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos en una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Tots dos partits, Esquerra Republicana i el PSC, busquen una fórmula per controlar que les promeses del govern espanyol en infraestructures es compleixin. I tot apunta que seria una societat mercantil que no necessitaria l'aprovació del Congrés de Diputats. D'altra banda, avança una proposta de mobilitat dels republicans. Es tracta de fer una línia de tren orbital, en diuen, que uniria Mataró i Vilanova i la Geltrú pel Vallès. Costaria entre 4.000 i 5.000 milions d'euros que hauria de portar el govern espanyol. El portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, ha dit que s'aniria fent de mica en mica perquè ja existeixen molts trams fets.
16: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
15: La portaveu socialista Lluïsa Moret no descarta que després es celebri una reunió bilateral entre Generalitat i Estat per afermar l'acord del tren orbital, per exemple.
17: Acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
15: Pel que fa a Trapero, Esquerra insisteix que ha de plegar, però no ho condiciona a aprovar els comptes.
0: Doncs justament el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea de docents. A més, exigeixen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: USTEC ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, Salvador Illa i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
0: Mentrestant, les Generalitats i els ajuntaments han signat un acord per tal de poder fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària anunciada el mes de març de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis. Rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i de l'antiguitat dels edificis. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Confiem en vostès. Vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública. Vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat. No?
18: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
20: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
5: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
18: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: No deixem les aules. El govern només ha creat 6 de cada 10 places fixes de professió universitari, a les quals es va comprometre fa 3 anys en contra de la precarietat del personal docent investigador. És el balanç que ha avançat a la xarxa el departament sobre el pla de xoc per revertir els desequilibris al sistema universitari públic català, per tal, per l'envelliment progressiu de les plantilles i per l'elevada temporalitat del professorat. Lluís Mata.
21: Fa 3 anys el govern es va comprometre a crear 820 places fixes de professor al conjunt de les universitats públiques de Catalunya. Un cop culminat aquest termini, el departament ha avançat a la xarxa que se n'han generat 513 i que cap d'elles està vinculada a jubilacions. Universitat justifica que no s'hagi arribat a l'objectiu fixat inicialment, en bona part pel fet que des del govern espanyol s'ha desplegat un programa d'incorporació de talent docent i investigador que ha dotat dels centres catalans de prop de 1.200 places d'ajudants a doctor, unes places que el govern es compromet a estabilitzar en un futur. Sigui com sigui, el col·lectiu de professors associats denuncia les condicions laborals que arrossega i posen en dubte que s'hagi avançat. Núria Suero representa el col·lectiu a la Universitat Autònoma de Barcelona.
22: Davant d'aquesta insuficiència extrema d'aquest pla de xoc, les dades o les explicacions que es donen des del govern el que fan és, un cop més, justificar aquesta falta de finançament per acabar amb la precarietat.
21: Pel que fa al govern intern de les universitats, el vicerrector de la UB, Ernest Abadal, considera que ara els esforços s'han de centrar en reforçar el personal administratiu i de serveis.
23: Ara han entrat molts professors i la plantilla de PAS no hi ha hagut aquest programa, aquest pla de xoc que s'ha fet pel PDI, que és el que els rectors estan reclamant, que es faci un pla de xoc pel personal tècnic.
21: Universitats considera que s'han superat els problemes d'incorporació de nou professorat del passat amb les limitacions imposades per les lleis de pressupostos que deixaven moltes jubilacions sense cobrir.
0: El govern canvia l'estratègia de gestió forestal i prioritzarà els espais de confinament d'incendis. De moment ja s'han identificat 14 eixos a tot el territori que estan ubicats entre els massissos principals i que poden ser clau per evitar la propagació de grans focs. Canal Taronja Anoia, Sergi Lladó.
24: Els 14 eixos de confinament d'incendis són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Els 14 eixos sumen més de 200.000 hectàrees, però perquè siguin operatius fent la contenció del foc caldria actuar en 34.000 d'aquestes hectàrees. Així ho ha explicat el govern aquest matí en una visita a Montserrat. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
25: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord, que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
24: Tot i que portarà anys completar tots els treballs, ja s'ha començat a fer actuacions en 5 d'aquests eixos que es consideren prioritaris. Són les zones Igualada-Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita-Manresa, Girona-Salrà, Argentona-La Roca i Rasquera-Perelló.
0: La plantilla de la planta de Gurb de Leche Pascual s'ha manifestat aquest matí a les portes de la fàbrica. Ha estat en resposta a la venda de la factoria a Casa Tarradellas. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar un procés col·lectiu. Aquesta, per la seva banda, manté la

0: Es un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está Recursos Humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
1: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17, confiant que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Fiscalia i Advocacia de l'Estat mantenen les peticions de penes per als acusats en el cas Pujol.
3: Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 anys i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva esposa, i 14 anys i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia reclama 8 anys de presó. Els advocats els demanen 5 i 2 anys de presó.
2: L'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats en la peça número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2019.
3: El jutge conclou que hi ha 3 autors del delicte de falsedat documental. El portaveu de la nau, Antoni Sitges, el propietari, volem dir, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle de l'exalcalde Manuel Bustos, Melquíades Garrido. Aquest últim imposa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Els dos primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila.
2: La Generalitat no tornarà a externalitzar la gestió de prestacions en programes d'extutelats, ho ha anunciat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en la comissió d'investigació sobre l'anterior Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
3: Per aquesta raó, el 31 de desembre, quan expiri la concessió actual, no es tornarà a licitar aquest servei. A partir de llavors, l'ajuda es calcularà de manera semiautomàtica amb dades administratives i l'acompanyament socioeducatiu a joves extutelats es faran amb personal propi de la conselleria. A més, a partir d'ara es faran creuament mensuals de dades en relació amb les persones que reben una prestació i comencen a treballar per tal d'ajustar-la.
2: I la Comissió Nacional del Mercat de Valors sanciona l'exfutbolista Gerard Piqué i l'empresari José Elías amb 200.000 euros i 100.000 euros, respectivament, per operar en borsa amb informació privilegiada.
3: Uns fets que haurien passat el 2021 en l'inici de converses sobre l'oferta de compra d'una companyia sobre una altra. En concret, la sanció a Elías és per a abús del mercat per la comunicació il·lícita a Gerard Piqué d'informació privilegiada, mentre que en el cas de l'exfutbolista és per la compra d'accions tenint prèviament informació també privilegiada i havent-ne obtingut benefici econòmic.
2: És moment per a la cultura. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. Les jornades també donen el tret de sortida a 2 exposicions al Palau de Victòria Eugènia, a Montjuïc, que es podran veure fins al mes de juliol. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
5: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
4: El pavelló de Victòria Eugènia acull també dues exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. IUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
2: I en marxa dues setmanes intenses de Tàrraco Viva, el Festival de Reconstrucció Històrica Romana, enceta avui la 28a edició, preguntant-se per què Roma. La reflexió marca la temàtica de mig miler d'actes.

0: fins a la cloenda prevista pel 24 de maig. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: El Festival Romà de Tarragona presenta una edició de reflexió sobre quina funció té la història, sobre si veritablement serveix per evitar que es repeteixin errors o episodis foscos, com alguns del present, però també es vol explicar en aquestes dues setmanes quin valor té precisament un certamen com Tàrraco Viva. La rellevància d'això, segons el seu director Magí Sarigol, és que cadascú pot fer la seva pròpia reflexió.
2: I reflexionar sobre el que estem fent. És a dir, en realitat la pregunta per què Roma és per què la història, és a dir, si la història serveix per alguna cosa. I l'última pregunta d'aquesta gran pregunta que es fa per Roma és per què el festival? És a dir, per què fem el festival?
1: Aquest dilluns l'audiovisual romà arriba al Centre Cultural de l'Antic Ajuntament i Tàrraco Viva, que proposa amb dos caps de setmana forts. El primer, el següent, amb el moll de Costa com a epicentre, i el darrer, a l'entorn del Camp de Mar.
0: I més enllà de la victòria del Barça a la Lliga, tenim més informació esportiva. Saludem de nou Anna Freixa. Bon dia, Anna. L'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club.
3: Bon dia, sí. L'arribada del gadità al club suposa un reforç important per l'estructura esportiva. L'avala l'èxit aconseguit amb la creació del projecte del Sevilla, que va ajudar el conjunt sevillà a sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa. En futbol, aquest vespre el Girona tanca la jornada al camp del Rayo Vallecano. A partir de les 9 del vespre, els gironins els separa un únic punt de la zona de descens que marca ara l'Alavés. I necessiten puntuar. Mitchell és el tècnic gironí.
4: Donar-lo tot, naturalitat. Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar, fer en petits detalls. I no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota. Treball a full.
3: En bàsquet, l'Espart Girona no podrà continuar lluitant pel títol a la Lliga Femenina Endesa. Es quedava a semifinals després d'empatar 73 amb el València Bàsquet en el partit de tornada. Les valencianes van fer bo un únic punt d'avantatge que havien aconseguit a l'anada. La final serà València, casa de Montsaragossa. Roberto Iñiguez, tècnic gironí, ho valorava així.
5: Mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievich y de Aguafán tirando de talento, ¿no? De talento. Bueno.
3: El Lima Horta, que estava disputant el play-off d'ascens a Lliga Femenina Endesa, va caure a quarts de final després de perdre de 30 punts al partit de tornada contra Unicaja Mijas. Només tenia 5 punts d'avantatge de l'anada i queda fora del play-off. I pel que fa a l'hoquei patins, el Barça va perdre la final de la Champions. Feia 8 anys que no disputava una final de la Lliga de Campions. Ahir tenia l'oportunitat d'aconseguir el seu títol número 23 en aquesta competició, però el Porto li va impedir. Els portuguesos van imposar-se per 3-1.
0: Déu-n'hi-do, Anna Freixa, cap de setmana intens pel que fa a la informació esportiva. Moltes gràcies. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Per fi estem sols.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo.
5: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
5: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs, per començar, convidarem a la nostra companya, la Carla Ramos, perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat aquí a casa nostra. Després, avui parlarem del programa de per molts anys. De fet, la setmana passada ja teníem dues persones vinculades al grup de playback de Camp Antiquet que ens feien un tastet del que suposa per elles participar d'aquesta nova edició del per molts anys. I avui serà la tècnica de gent gran, així com la regidora de gent gran, les que ens acompanyaran avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet per parlar precisament de tot el que esdevindrà des d'avui i fins dilluns de la setmana vinent. Després tindrem la secció de la petita a la gran pantalla. Avui toca petita, així que serà el nostre company en Josep Casasnovas, que ens proposarà una sèrie televisiva. També tindrem l'actualitat esportiva de la mà de la nostra companya, la Carla Ramos, i avui també compartida amb l'Àlex Pérez. I a la recta final del programa tindrem l'Enfoca't, aquest espai que fem amb la participació de l'empresa municipal Enfo, i que avui dedicarem a parlar de la comunitat de testeig per a empreses que disposa l'empresa municipal. És a dir, si voleu saber un producte, si té sortida o no, hi ha aquesta comunitat. Bé, en parlarem tot seguit, com dèiem, a la recta final del programa. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les piles. Comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Arrenquem la setmana i una setmana a nivell de l'àmbit educatiu, doncs mogudet, no?, novament.
1: Doncs la veritat és que aquests mesos de maig i també doncs, el juny estan sent mesos doncs, de molt moviment per als docents i, de fet, doncs, comencem parlant d'aquest tema i és que els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i també dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. La iniciativa sota el nom d'Assemblea Intercentres de Mollet va néixer a principis d'aquest any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i també més recursos als centres. Segons expliquen els seus membres, la voluntat d'aquesta assemblea és compartir inquietuds, unificar criteris i consensuar accions conjuntes entre tots els centres públics de la ciutat. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment el sector educatiu. L'Alba Ibáñez, mestra de l'Escola Sant Jordi, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denuncia, envolta les mobilitzacions del professorat. Ibáñez considera que el Departament d'Educació no està sent prou clar en la comunicació del conflicte i afirma que es veuen en la necessitat de combatre aquests discursos que menyspreen la tasca del docent.
2: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que a més menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina de docent.
1: Els professionals de l'ensenyament denuncien que la seva feina es veu cada vegada més dificultada per la carregada burocràcia, assumir diverses funcions més enllà de la docència, no reconèixer les hores extres i salaris que fa anys que no s'actualitzen. També denuncien l'augment d'alumnes amb necessitats educatives diverses i la manca de recursos humans i materials per poder oferir una atenció adequada. D'aquesta manera, doncs, amb aquesta presència ara a les xarxes socials, l'Assemblea Intercentres de Mollet vol fer visible el que és aquesta realitat dels centres educatius d'aquí de la ciutat, però que també s'extrapola arreu de Catalunya.
0: Dèiem allò que venen setmanes allò amb força activitat als carrers, a no ser que arribin doncs, amb un acord al sindicat USTEC, que és precisament el que ara doncs, està negociant amb el Departament d'Ensenyament. Recordem que Comissions i UGT havien arribat a un acord, però que el sector d'ensenyament és el sindicat USTEC el majoritari i demà hi ha doncs, una mobilització, una vaga a tot Catalunya, amb una manifestació unitària. Després aquí a la nostra comarca veig que el dia 19 de maig doncs, també hi ha mobilització, també els dies 27 a tot Catalunya, el 28 novament aquí a la nostra comarca i el dia 5 de juny novament a tot Catalunya. És a dir que esperem que abans de tot, perquè evidentment als docents tampoc els hi agraden aquestes mobilitzacions, però per les famílies també és tot un enrenou de com organitzar-se.
1: En principi aquesta setmana, si ara no vaig errada el dijous, s'havien de produir aquestes converses amb el departament, així que esperem doncs, que arribin a bon port, no?, i que puguin aconseguir doncs, totes aquestes millores que reclamen.
0: Molt bé, anem a saber més coses.
1: Sí, comentem altres temes, i és que aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça Nebosc, a Mollet. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. Entre els elements previstos hi haurà dos tobogans, una barra de bombers, un gronxador adaptat amb cadira accessible, diverses estructures per fer equilibris, salts i també també altres activitats de moviment. El projecte també inclou un splash park, que és una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. Aquest espai incorporarà canons d'aigua, galledes, pals i altres dispositius activadors d'aigua. L'actuació té un pressupost de 271.162 amb 42 euros amb l'IVA inclòs, i la previsió és que les obres queden enllestides a finals del mes de juny. Així que de ben segur, doncs, que en breus podrem gaudir d'aquesta plaça, que de fet, doncs, fa temps que crec que la ciutadania té ganes de poder tenir aquest espai a l'entrada de la ciutat.
0: De fet, per xarxes veiem a l'alcaldessa parlant d'aquesta actuació i, clar, pensant allò a l'estiu, doncs l'aigua, no?, serà benvinguda
1: serà
0: per als més més menuts. Molt bé, Carla, ens retrobem d'aquí no res per parlar d'esports.
1: Exactament.
0: Anem ara a saber-ne de la previsió meteorològica. Molt bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una situació més aviat tranquil·la per començar aquesta setmana, però no faltaran els nuvolots, sobretot aquesta tarda en forma d'algun xàfec, fins i tot a l'extrem nord de Girona i de Lleida. Per tant, a tocar del Pirineu, cap a la Catalunya Nord, bàsicament. A la resta del país, una jornada més tranquil·la, però amb aquestes boirades que hi ha hores d'ara a les comarques interiors, sobretot les de Lleida. I la temperatura, agradable. De fet, aquesta tarda tornarem a voltar els 25-26 graus, especialment a les comarques metropolitanes, que és on pujarà més la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: La setmana passada en el Posat les Piles ja us van fer esment de la celebració de la setmana del Parc Molts Anys, però avui justament arrenca i en nervis perquè és una setmana molt important, diríem per la gent gran de Mollet, sí, però no només allò per la gent gran, sinó per tota la ciutat, podríem dir. Tenim un dels programes més emblemàtics, lidera la regidoria de gent gran, però ja fa molts i molts anys que se celebra al nostre municipi. Avui arrenca i no volíem allò deixar que en el Posat les Piles parlar amb la regidora responsable de la regidoria de gent gran, la Pepi Muñoz. Benvinguda, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I també la tècnica municipal responsable d'aquesta regidoria, que és la Laura Menacho. Molt bon dia, Laura.
2: Molt bon dia.
0: Nervis avui? Nervis.
1: Bueno, sí, perquè ens espera una setmana intensa.
0: Ah, jo, que estava jo tafanejant, deia, ui, crec que és el segon per molts anys de la Pepi.
1: Sí. Per mi és el segon. Sí,
0: és el segon. Sí. És a dir, ara ja tenim un rodatge.
1: Sí, ara ja
0: ho agafem d'una altra manera,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Deia jo que és un dels programes més emblemàtics, jo diria també de ciutat, no només allò de la regidoria, que ho és, però sinó de ciutat, perquè veus allò, doncs, quantitat de moviment, d'activitats, i a més, per aquesta aposta que es va fer de l'envelliment actiu, no? I és una mostra perquè hi ha 400 persones implicades.
1: Sí, 394, exacte.
0: Per ser exactes.
1: 394 persones que participen.
0: Molt bé.
1: En tota la setmana de per molts anys.
0: Deia la Pepi, la regidora, és que tenim activitat tota la setmana, que és un no parar.
1: Sí, des del matí, des de que s'aixequen, fins que se'n van a dormir.
0: Una de les apostes en els darrers anys és en aquest flyer que jo m'he pujat, no? Que sempre, doncs, agafeu, Laura, no?
2: Exacte. Vam optar que quin mètode més creatiu que el que aprofita les mateixes obres dels artistes que es posen a la Marineta per poder fer el flyer de difusió del Parc Molts Anys. O sigui, fins i tot amb això, l'objectiu és la participació absoluta de les persones grans en la realització del programa. Després, una altra cosa és l'assistència a les activitats, però en la realització del programa, com bé ha dit la Pepi, aquesta quantitat, 394 persones que estan fent possible que això es faci a Mollet durant tota una setmana. I precisament amb aquesta mostra de dibuix artístic i de pintura, estan durant tot el curs, perquè la idea del programa és fer visible el que fan les persones que venen als cursos i tallers de municipals per fer activitats durant tot el curs, des del mes d'octubre que comencen fins al juny que acaben.
0: Jo deia jo que és el programa de la gent gran i que costa de dir-ho perquè és per persones majors de 55 anys, les que ja superem aquesta edat, dius, bueno, grans.
1: Sí, això.
0: Sí que tenim anys d'experiència, eh?
1: Sí.
0: S'inaugura aquesta tarda a 6:15 al Mercat Vell.
1: Sí.
0: I el fil conductor aquest any és la paraula?
1: Sí, la paraula. Sí? Mollet pren la paraula.
0: Uh-huh. Explica'm una miqueta què és el que s'ha treballat, perquè veiem allò, doncs, que hi ha opcions que diu, per exemple, no? Demà dimarts, la gent de la dècada de los 60... No? Del barri de Lourdes, que diu, donde les paraules fallen, la música habla.
1: Sí.
0: És a dir, que tot ho heu anat vehiculant.
1: Sí,
0: no?
1: Tot està vinculat amb aquest tema. I bueno, pues és un tema que s'ha treballat amb aquesta edició per molts anys, per poder, doncs, és les paraules és com ens comuniquem, com ens definim, com parlem els demés. Com ajudem a les persones que no estan bé, les paraules que has d'escollir? Doncs tot aquest tema és molt important, doncs, de com ens transmitim unes persones amb les altres.
0: Nosaltres que estem en un mitjà que precisament la paraula és tan important, ens agrada que sigui precisament aquest, no? Perquè ara que tots ens comuniquem per pantalles,
1: sí.
0: Doncs reivindicar la paraula està molt bé.
1: Està molt bé, sí.
0: No?
1: Sí.
0: Perquè és veritat que de vegades estem en una societat que la paraula, precisament, cal reivindicar-la. Perquè...
1: I tant, perquè les persones... Vas a algun lloc i veus a totes... L'altre dia mateix, no? Vaig anar a prendre alguna cosa i hi havia tres persones sentades en una taula i cap d'elles estaven parlant entre elles. I jo vaig dir, jo vaig pensar, jo quan quedo amb les amigues és per parlar, perquè tinc ganes de parlar. Perquè per telèfon pues, parles, et comuniques, però és hola, com estàs, no sé què, ens
0: I
1: veiem.
0: I et comuniques molt malament, eh?
1: Sí, perquè vegades,
0: hi ha molts malentesos.
1: Sí, hi ha molts malentesos. A vegades vols dir alguna cosa i l'altra persona ho interpreta malament i tu no vols comunicar-te d'aquesta manera. I jo, clar, jo soc de les persones que jo vull comunicar-me i vull veure amb la gent. I em va fer pena, no?, perquè era gent jove i vaig pensar, per què han quedat? Perquè no estan parlant, però bueno.
0: Laura, el tema de la paraula queda reflectit també en aquest vídeo, no?
2: Exacte, queda reflectit a tot el programa. És com el guió, el tema transversal de tot el programa. Per tant, l'exposició té a veure, que és aquesta exposició participativa en la que participen tots els alumnes dels cursos i tallers, té a veure precisament amb com ens parlem. De fet, la premissa que vam donar per fer els microrelats que podreu llegir a la Marineta eren quin consell li donaries al teu jo del passat, perquè com ha dit la Pepi, la paraula és molt important per comunicar-te amb els altres, però també per parlar-te a tu mateix, com et parles, com ens dirigim a nosaltres mateixos, quina paraula et representa o et defineix i què és allò que actualment et motiva i t'impulsa. Quina és la paraula que diries que és el que t'impulsa? Jo què sé, l'alegria, la il·lusió o els meus fills, la família, no sé.
0: Qualsevol... Hi ha hagut alguna paraula així que hagi estat... No? Que de vegades allò, hi ha concursos que diuen quina és la paraula que més t'agrada, no? No sé si ha coincidit o heu triat allò que fossin diferents.
2: La gent és lliure de fer, de dir el que pensa en aquest sentit sempre. Potser, clar, tot el relacionat amb les emocions, amb el vincle...
0: L'amor, l'amistat...
2: Exacte, l'amistat, però és molt diversa, és molt diversa. I, per tant, serà una exposició molt molt maca relacionat amb això, amb el que es diuen a si mateixos. Després també l'apartat de pintura també té a veure amb com viu la persona a la paraula. Cadascú ha escollit una temàtica, però tot està molt relacionat amb això. I el vídeo, que va molt encaminat a el que comentava justament la regidora, la Pepi. O sigui, com una mateixa paraula dita d'una manera o d'una altra pot significar totalment el contrari, o com ens equivoquem a l'hora d'utilitzar una llengua o una altra perquè la mateixa paraula té significats diferents. Total, s'ho han passat molt bé fent-ho, i realment creiem que ha quedat un vídeo molt maco que es presentarà justament aquesta tarda.
0: I que imagino després es podrà, no?, es penjarà a la pàgina web de l'Ajuntament per poder-ho visionar. Avui a 6:15 no fem massa publicitat perquè sabem que la capacitat del Mercat Vell és limitada, com tots els espais tancats, i segur que estarà ple de gom a gom, però en tot cas, si veieu gent i us pregunteu què és el que està passant, doncs està fent la inauguració d'aquest programa que s'allargarà durant 8 dies, fins dilluns de la setmana vinent, sí. I després a la Marineta hi haurà aquesta exposició que crec que és fins al dia 6 de juny es podrà visitar.
1: Sí, fins al dia 6.
2: Sí. Després, aquesta tarda ens acompanyen la gent que ha fet, les persones que han participat, fan una mica de guia per tots els visitants al voltant de l'exposició i de les obres que s'exposen.
0: Que guai. Sí. Després hi haurà espectacles de playback, hi haurà teatre, hi haurà ball, hi haurà també el Connecta't al Món, que també jo crec que és un dels clàssics
2: del
0: programa del Parc Molts Anys.
2: Exacte, sí. Que es fa el dimecres al matí en l'Ateneu Gran.
0: Un altre clàssic és el programa de ràdio que l'heu d'escoltar aquesta setmana, que fa una edició especial i que, per tant, té una hora de durada. I també volíem posar l'èmfasi, perquè cada vegada ens aneu sorprenent que hi ha més gent que doncs, té una vida molt longeva, gairebé com el programa, no? I es fa aquest acte de reconeixement a persones de més de 100 anys, centenàries.
1: Sí, sí.
0: Quantes persones tenim aquest any? No sé si tenim la dada.
2: Sí, aquest any són 3 persones, que és raro, sí.
0: Sí, sí. És raro.
2: És raro, sí, perquè normalment són més, però aquest any són 3 persones, 2 homes i 1 dona.
1: Ostres.
0: Doncs sí, no? Felicitats.
1: Sí, sí, i tant. Sí.
0: No?
1: Sí,
0: i sobretot si s'arriba allò en bones condicions, que hi ha algunes que realment hem parlat després amb elles, ja allò amb una lucidesa fantàstica.
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Clar, i aquestes són les que fan 100 anys, però a Mollet majors de 100 anys hi ha unes 12 persones.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Home, jo crec que allò per les famílies és, no? Fa goig, és molt maco. No sé si voleu destacar la passejada. Tenim passejada creativa. S'ha de fer inscripció abans del 14, és a dir, sí, abans sí, d'aquest... No? Sí.
2: Abans del 14 es pot fer aquí al Lladoner o a l'Ateneu Gran, però enviant un correu electrònic a esports@mollesvallès.cat o trucant per telèfon al 607-91-96-39 abans del 14.
0: Sí, sí, 11-12-13, d'aquest dijous, d'aquest dijous dia 14. Exacte, sí. Estava pensant, ja fa anys que feu allò que aquesta aposta de que sigui una passejada teatralitzada. No?
1: Sí,
0: agrada molt més, no?
2: Sí, temàtica, que any té més a veure amb l'edatisme, per això es diu viure no té edat, perquè estem molt amb el... Aquest curs justament estem molt enfocats a la lluita contra l'edatisme, que sabem que és la discriminació per raó d'edat, que és una, la segona, la tercera discriminació més nombrosa.
0: Sí.
2: És la de l'edatisme i, per tant, està molt enfocada a això, a, una mica a detectar quan estem tenint actituds o estem tenint expressions cap a la gent gran que és edatista.
0: La regidora, que a més està molt vinculada amb l'àmbit de la salut, sap que una de les queixes de la gent gran és quan en l'àmbit sanitari diuen «Bé, per l'edat que tens...»
1: Sí. Sí, sí, sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: I ens diu la gent diu, bueno, l'edat que tinc és la que tinc, però tinc...
1: Però, bueno, hi ha gent realment que té una edat més jove i
0: també,
1: perquè això és l'actitud de les persones. Hi ha persones que són grans i tenen una actitud tan positiva que no sembla que estiguin l'edat que tenen. I després hi ha unes altres pues, que són joves i que no, pues, bueno, tenen l'actitud que tenen. O sigui, això va en l'actitud de les persones. L'edat, i sí que, el que és, sí que és incòmode, és que et tractin d'una manera diferent per l'edat que tinguis. Això no s'ha de fer.
0: Mm-hmm. Bueno, això de vegades no, fins i tot en les famílies,
1: clar,
0: no? Sembla
1: sí,
0: que...
1: sí, ja, com que ets gran ja no sí, serveixes per res, no? O sigui, sí, no.
0: Això reivindiquem no... la paraula i reivindiquem allò...
1: Sí, la manera d'expressar-te i de tractar a la gent.
0: Heu triat allò de pel·lícula El buen patrón? Mm-hmm. Com és? Allò, no sé si l'heu vinculat d'alguna manera. Bé, és la pel·lícula que interpreta, crec, el Javier Bardem, no?
2: Sí,
1: exactament.
2: És la pel·lícula que forma part del cicle justament d'aquest trimestre que coincideix amb el Parc Molts Anys. O sigui, no és justament que tingui a veure amb la paraula, però...
0: Bueno, el cinema també és paraula.
2: Exacte.
0: Bueno, a més, tot allò, doncs, el tema de l'empresa i, bueno, també sí, en l'àmbit laboral, sí, no està gens malament com ens comuniquem.
2: Exacte, de com es comunica amb els treballadors, sí, sí, de com...
0: Posar l'èmfasi en una actuació o una altra és difícil, no? Jo m'imagino
1: això. No, perquè tot... Tot està molt bé, tot està molt bé treballat, la gent ha participat i la gent s'ho ha treballat molt durant tot el curs i tot és, bueno, no es pot definir, sí, no.
0: Bueno, la veritat és que quan parles, no, amb els grups de playback, el de teatre, es veu una emoció, no?
1: Sí, perquè estan molt contents, ja tenen ganes d'actuar, ja...
0: I el que també m'agradaria destacar és aquesta mostra del taller, que crec que és un taller que es fa aquí, no? Que la vida
1: t'agafi cantant, sí.
0: Que està, bueno, nosaltres allò amb un dels conductors, no?, d'aquest taller, la veritat és que està molt bé perquè és a través de la cançó, sí, no?, que es recorda, no?, els records que té la gent gran.
2: Exactament. Sí, no? Aquesta mostra es farà aquest divendres, que seria la cloenda, tot i que el dilluns encara hi ha el grup de playback de Camp Antiquet, però el divendres sí que hi haurà aquesta mostra que porta la Juani, que és directora d'un grup de cant, i a més aquí en el Lladonet tenim aquest taller que es diu que la vida t'agafi cantant, i és una manera també de donar-lo a conèixer. Igual que el dimecres tenim el Ballem, que també és un taller que es fa aquí en el Lladoner, que també es fa una classe oberta, perquè la idea és que també a través del Parc Molts Anys persones que encara no s'han apropat als equipaments de gent gran puguin conèixer algunes de les activitats que fem i que puguin participar.
0: Mm-hmm. De fet, aquesta de Ballem és aquesta que us veiem sempre aquí
1: a les portes aquí fora, i a les portes del Lladoner. És aquesta activitat.
2: Exacte.
0: Haurem de veure si la regidora, doncs, també la tenim.
1: La regidora està treballant. La regidora està treballant als matins, sí, clar.
0: No podrà participar en aquesta sessió del Vallem, però a la tarda la tindreu allò a totes les... A tots els espectacles.
1: Totes les tardes.
0: Totes les tardes.
1: Bueno, si Déu vol, sí. Vale? Si Déu vol, estarem totes les tardes allà. O
0: sigui, un agraïment a jo, no?
1: Bueno, pues un agraïment molt especial a les més de 400 persones que han participat en els programes per fer-lo, que sigui possible. Agraïment als casals de gent gran de la ciutat, als grups de playback de l'Associació de Gent Gran d'Amics de l'Art de Mollet, al grup de playback de Camp Antiquet, és que no vull deixar-me ningú, eh? Al grup de teatre de l'Associació Integra Art, grup de playback dècada dels 60, grup de ràdio de la nostra gent gran, equip de voluntaris del programa, de programa I tu, per què no? I voluntariat del coneixement i sobretot col·laboració també de Mollets Visió, de Vallès Visió, perdó, i Ràdio Mollet.
0: Molt rebé.
1: Tothom us volem agrair a tots.
0: Doncs per la difusió que fem, nosaltres també agraïts, perquè la veritat és que ens agrada parlar de les activitats de la gent gran, que m'imagino que també esteu treballant molt frec a frec amb aquest consell que es va crear, no?, de gent gran. Sí. Abans que comentava la Laura el tema de l'edatisme, precisament era un dels reptes que es posava sobre la taula.
2: Exacte, sí. La soledat no volguda va ser el primer que vam tractar. Tema, sí. Aquesta setmana passada vam parlar de la llei de dependència, sí, perquè va haver-hi sessió el dia 7.
1: El dia 7.
2: I també, sí, i molt, molt, molt contenta de
1: sí, la veritat és que
2: de la
1: sí,
2: feina
1: perquè,
2: que s'està fent.
1: Sí, perquè bueno, pues, estàs parlant amb entitats, amb gent de Mollet... I bueno, pues cadascú doncs aporta lo que fa, lo que li interessa i, nosaltres... i entre tots pues podem treballar per la gent de Mollet.
0: I nosaltres que tenim un espai que fem allò amb instituts, també hem de veure que en l'àmbit educatiu també s'estan fent molts projectes intergeneracionals.
1: Sí, els nostres mestres serà algo que es farà
2: el 3 de juny
1: allà al Mercat Vell.
2: Es presenta.
1: Ah, sí?
2: Sí, es presenta. Sí. Mira, novetat.
0: Primícia, 3 de juny.
1: Apunta-t'ho
0: per convidar-les de nou, exacte, i que ens expliqui.
2: Sí, exacte, sí, que vindrem a explicar com ha anat el procés i el resultat serà la presentació del bloc el dia 3. I potser sí que m'agradaria dir que totes les activitats que hem parlat del Parmol Science són obertes al públic, a excepció, bueno, totes són obertes, però en el cas dels playbacks sí que és cert que ja s'han es van entregar les entrades i, per tant, hi haurà potser algun lloc lliure, però, bueno, pensem que això,
0: difícil.
2: Les entrades ja es van repartir a partir del dia 27, 28 i 29 es van repartir les entrades, però tothom està convidat a totes les activitats.
0: Totes són gratuïtes, les portes obertes, evidentment, quan es fan en espais tancats, el que comentaven de l'aforament, però abans que parlaven de la sessió de cinema, doncs que sempre ho diem, que les activitats que realitza la regidoria de gent gran són per tota la ciutadania.
2: Efectivament.
0: A la fi, si ens respecta la salut, tots ens hem de fer grans.
2: Exactament.
0: Ojalà. Laura Menache i Pepi Muñoz, moltíssimes gràcies i feliç per molts anys.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau.

0: si sou aficionats a les sèries de televisió, aquest espai us interessa, és el de la petita i la gran pantalla, que fem propostes precisament per la televisió, de les sèries i també de les pel·lícules, sobretot de gran pantalla. En el dia d'avui és el nostre company en Josep Casasnovas qui ens proposa una sèrie que està triomfant a una de les plataformes, que és El cuento de la criada. Anem a escoltar-ho. Molt bon dia, Pep.
1: Hola, una setmana més. Tornem a ser aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al Posa't les piles, per fer una recomanació sobre una sèrie o una pel·lícula. Aquesta setmana ens toca una sèrie i la que us portem avui és El cuento de la criada. És una sèrie de televisió basada en la novel·la homònima de Margaret Atwood, estrenada el 2017 a HBO, ambientada en un futur distòpic molt proper. La història planteja una pregunta inquietant: què passaria si els drets de les dones desapareguessin de cop sota el règim totalitari justificat amb arguments religiosos? La sèrie se situa a la República de Gilead, un estat teocràtic que ha substituït els Estats Units després d'un col·lapse social i mediambiental. La forta contaminació i les malalties de transmissió sexual han provocat una greu crisi de fertilitat i només una petita part de les dones encara poden tenir fills. Davant aquesta situació, el nou règim decideix controlar completament la reproducció i utilitzar aquestes dones fèrtils com a criades, obligades a tenir fills per a les famílies dirigents. La protagonista és June Osborne, coneguda a Gilead com a Defred, un nom que indica que pertany al seu comandant. Abans del règim, June tenia una vida normal, una parella, una filla, una feina i llibertat. Però quan Gilead s'imposa, intenta fugir amb la seva família. El seu marit és capturat, la seva filla li és arrabassada i ella es convertirà en criada. A partir d'aquí, la sèrie ens mostra el dia a dia d'aquestes dones sotmeses a una violència institucionalitzada i ritualitzada. Les criades viuen sota una vigilància constant, vestides en túniques vermelles i obligades a participar en cerimònies mensuals de violació, presentades com a actes sagrats destinats a la creació. Qualsevol desobediència és castigada amb mutilacions, tortures o la mort. Però El cuento de la criada no és només un relat de sofriment, és també una història de resistència. Tot i el terror, June conserva la seva veu interior, la seva memòria i la seva voluntat de lluitar. A mesura que avança la sèrie, passa de ser una víctima que intenta sobreviure a convertir-se en una figura clau de la rebel·lió contra Gilead. Al llarg de les temporades coneixerem millor l'estructura del règim i els seus personatges. Els comandants són els homes que obtenen el poder polític i religiós. Les seves esposes, vestides de blau, gaudeixen de privilegis, però també viuen atrapades en un sistema que les defineix només pel seu rol domèstic. Un dels personatges més complexos és Serena Joy, l'esposa del comandant Fred Waterford, una dona que havia defensat i ideològicament el sistema, però que acaba patint-lo en primera persona. També hi ha altres grups femenins, com les mates, dones assignades a tasques domèstiques, o les ties, encarregades de doctrinar i controlar les criades. A través d'aquests personatges, la sèrie mostra com el poder pot oprimir, però també com pot dividir i enfrontar les persones entre elles. Un dels grans encerts de la sèrie és que molts dels seus elements no són pura ficció. Margaret Atwood va escriure la novel·la basant-se en fets històrics reals: règims autoritaris, fanatisme religiós, control del cos de les dones i pèrdua gradual dels drets. Això fa que El cuento de la criada resulti especialment pertorbadora, perquè el que explica sembla perfectament possible. Amb el pas de les temporades, la història s'expandeix més enllà de Gilead, veient el paper del Canadà com a refugi, les tensions diplomàtiques internacionals i les conseqüències psicològiques del trauma en les persones que aconsegueixen escapar. La sèrie posa molt èmfasi en les seqüeles emocionals de la violència, la culpa, la ràbia, la necessitat de justícia i la dificultat de tornar a viure amb normalitat. Visualment, la sèrie és molt potent. L'ús del color, el silenci i els primers plans reforcen la sensació d'ofec i control. La interpretació d'Elizabeth Moss, com a June, és clau per transmetre la força i la fragilitat del personatge, sovint amb mirades més que amb paraules. En definitiva, El cuento de la criada és molt més que una sèrie distòpica. És una advertència sobre la fragilitat dels drets humans, una crítica al patriarcat i a l'ús de la religió com a eina de dominació i un homenatge a la resistència individual i col·lectiva. Una història dura, incòmoda i necessària que convida l'espectador a reflexionar sobre el present a través d'un futur que potser no està tan llunyà. La banda sonora del Cuento de la criada és obra del compositor Adam Taylor. Taylor crea una música molt atmosfèrica i minimalista, amb sons electrònics i tensos, pensada més per acompanyar emocionalment les escenes que no pas per destacar de manera clàssica. Aquesta banda sonora reforça la sensació d'angoixa i control i opressió constant que viu la protagonista. A més de la música original, la sèrie també utilitza cançons modernes molt conegudes de Radiohead, Massive Attack, Kate Bush o Billie Holiday, entre d'altres, sovint en contrast irònic amb les imatges, un recurs que s'ha convertit en un dels seus segells d'identitat. Marxem, us recomanem aquesta sèrie, El cuento de la criada, i us deixem amb un tema de la banda sonora.

0: Donem pas a l'actualitat esportiva. Començarem fent comentari dels resultats que han obtingut els equips molletans que han disputat aquest cap de setmana. Bon dia de nou, Carla.
1: Bon dia de nou, Emma.
0: Anem a comentar com ha anat a veure tot plegat.
1: Doncs sí, de fet, comentem unes lligues que ja estan arribant al seu final. De fet, la majoria dels equips que comentem regularment aquest cap de setmana que tenim per davant doncs juguen les darreres jornades, per tant, ja està pràcticament tot decidit. I sí, doncs, comentem els resultats dels partits que s'han disputat aquest cap de setmana que deixem enrere. Parlem d'aquestes penúltimes jornades. En futbol, el primer equip del Mollet ha perdut el maig d'aquest cap de setmana. Un partit per acabar la Lliga. Els molletans han finalitzat l'enfrontament d'aquest cap de setmana amb un marcador final de 4-2 davant de l'escola Futbol Bosc de Tosca, tot i que en el seu cas doncs, ja no s'hi juguen aquesta permanència primera catalana, doncs suposo que aquest darrer partit de Lliga, doncs, si més no sé que voldran finalitzar amb una victòria, doncs almenys per poder acabar amb un resultat favorable.
0: Tot i això, hem vist allò que crec que tornen a apostar pel mateix
1: entrenador,
0: no?
1: Sí, en principi, doncs, després d'aquesta temporada en el que hi han hagut diversos entrenadors, crec que n'han passat doncs, a 3 o 4, Ángel Soto ha estat el darrer i doncs, renova de cara a la temporada vinent amb el primer equip del Mollet. Seguim parlant de futbol, la segona catalana, la Unió Esportiva Molletense, de fet, ha brillat aquest cap de setmana. Els locals s'han imposat a casa per 5-1 a l'escola Futbol Mataró i han sumat 3 punts que els apropen al líder de la classificació. Actualment, la Molletense a una jornada per finalitzar està a 3 punts del Torelló. I a quarta catalana, la Unió Esportiva Lourdes ha perdut aquest cap de setmana. Els molletans han encaixat una derrota 2-2 davant del Canovelles. Sense poder sumar 3 punts aquest cap de setmana, els molletans continuen a la 6a posició a les portes dels partits de promoció a l'ascens. I a la mateixa categoria, el Mollet B ha empatat contra el Vilanova del Vallès per 3 a una jornada per finalitzar a la Lliga es mantenen en la tercera posició i aquests sí doncs, que consoliden els partits de play-off per jugar, per pujar de categoria. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha perdut aquest cap de setmana a la pista del Can Calet per 4-1. A un partit per acabar la Lliga, els molletans continuen en la 8a posició, per tant, aquesta posició doncs, els faria pujar de categoria. I parlem de bàsquet. El DM Grup Mollet ha disputat aquest cap de setmana als quarts de final del play-off per l'ascens a segona FEP, uns quarts de final on s'han dut la victòria davant del Tarragona per 90-109. Amb aquest resultat, els de Josep Maria Marçà continuaran lluitant per aquest ascens i el proper partit serà contra la Universitat de Vic, qui també ha superat els quarts de final. I continuem parlant de bàsquet. L'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 71-51 davant del Club Bàsquet Valls, una victòria que les manté en la part mitja de la taula, concretament en la 7a posició. I pel que fa a l'equip masculí a Copa Catalunya, encaixa d'aquest cap de setmana una ajustada derrota. Els de Mollet han perdut a la pista del Ciutat Vella per 77-74, però es mantenen en el podi dels classificats, concretament en la tercera posició. Com veiem, un cap de setmana doncs, on hi ha hagut una mica de tot, com sol ser l'habitual i, doncs, com dèiem, un partit per acabar totes aquestes jornades i, si més no, doncs, sobretot ara mateix el focus ha posat en bàsquet en el DM Grup Mollet que, com dèiem, doncs, s'ha classificat per continuar jugant aquests partits de play-off d'ascens. L'any passat també ho vam seguir de prop perquè també van arribar doncs, aquestes finals. Esperem que aquest any sí que puguin aconseguir aquest ascens que de ben segur que ells mateixos doncs, també ho estan desitjant.
0: I els

Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Comença a hores d'ara una gran rua de celebració del títol de Lliga amb l'afició del Futbol Club Barcelona, que recorrerà la ciutat des d'ara, a partir de l'Spotify Camp Nou, i passarà pel centre per acabar el recorregut al nou estadi. Una Lliga, la 29a, que han guanyat i han aconseguit per primer cop jugant contra el Real Madrid. Un tren orbital i una societat mercantil apropen la negociació dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, que es podrien aprovar abans d'acabar aquest curs polític. Avui Esquerra ha aclarit que la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero per la infiltració de Mossos a una assemblea de mestres no serà condició sine qua non per aprovar els comptes. El portaveu republicà és Isaac Albert.
2: Amb decisions molt quirúrgiques es pot anar construint d'una forma clara, i el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent, que la mobilitat en aquest país ha de deixar de ser centralista i ha de ser en xarxa.
1: I el sindicat USTEC portarà als tribunals la infiltració dels Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents i exigeix la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. USTEC ho considera, diu, una vulneració gravíssima del dret de reunió, de vaga i de llibertat sindical. Portarà els fets davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i estudia la interposició d'una demanda al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El sindicat CGT també treballa per judicialitzar els fets i demana responsabilitats a Parlon, al president Salvador Illa i al director general de la policia, Josep Lluís Trapero. I l'Audiència de Barcelona condemna 3 dels 10 acusats a la peça del número 21 del cas Mercuri per irregularitats en l'ampliació d'un concessionari a Sabadell l'any 2009. El jutge conclou que hi ha 3 autors de delictes de falsedat documental: el propietari de la nau, Antoni Sitges, l'assessor de comptabilitat, José María Caballero, i el president del Gremi de Constructors Comarcal i oncle d'exalcalde Manel Bustos, Melquiades Garrido. Aquest últim posa 3 mesos de presó i una multa de 900 euros. Dels 2 primers, un mes i 16 dies de presó i 360 euros de multa. La resta d'acusats han quedat absolts, entre els quals hi ha l'extinenta d'alcaldia i ara directora territorial d'Educació, Montserrat Capdevila. I el Teatre Nu estrena aquest dijous l'obra Àvia Trauré d'aquí, basada en el llibre i la promesa de l'escriptor de noia Joan Pinyol de rescatar la memòria del seu avi, Joan Colom, un republicà enterrat al Valle de los Caídos.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Així, la desviació de temperatura respecte a la norma va ser de 2,4 graus per sobre. Destaca el valor de 27,6 graus que vam tenir el dia 10 d'abril, sent aquesta la temperatura màxima del passat mes d'abril. D'aquesta tendència a l'alça de les temperatures que estem tenint en els darrers anys, n'ha parlat el meteoròleg Gonzalo Macero.
1: La temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota en les màximes, en temperatures cap als migdies, que són molt suaus. I bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual doncs, la temperatura mitjana va pujant.
0: Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. En esports, us informem que el primer equip del Club Tenis Taula ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Els de Mollet debutaven en la categoria després que el Club Tenis Parets, per manca de jugadors, renunciés a la seva plaça, fet que els va agafar per sorpresa, ja que els locals havien de jugar a segona nacional. Tanmateix, al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. Martí Bernal, president del Club Tenis Taula Mollet, ha afirmat que ha estat tota una experiència competir en aquesta lliga, però els ha faltat un entrenador amb més tècnica per jugar a nivell nacional. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Tanca'm el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Marxa des de les 5 de la tarda la rua de celebració del títol de Lliga del Barça amb l'afició, sortit de l'Spotify Camp Nou. Un autèntic bany de masses. Allà hi ha la nostra companya Judit Vallès. Bona tarda.
2: Molt bona tarda, què tal? Doncs mireu, la rua ha sortit uns minuts tard des del Camp Nou, com és habitual en aquest tipus de celebracions. De fet, fa poqueta estona que ha passat per davant de Travessera, continua passant per Travessera de les Corts i baixaran de seguida per Numància, també passant per Josep Tarradellas, i l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia. Moltíssima gent seguint aquesta gran celebració i això, l'objectiu és que arribin a Passeig de Gràcia perquè després tornin i arribin al Camp Nou de tornada. Moltíssima gent està seguint aquesta celebració dels campions de la Lliga.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. Doncs ja ho sentíem, on anirem seguint. Més temes. El govern ha identificat i dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis al territori català. Són espais ubicats entre els principals massissos de Catalunya que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a l'altre. Sumen més de 200.000 hectàrees. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
3: Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord, i afecten a unes 850.000 persones, d'acord, que serien les que també voldríem protegir. D'aquí actuem sobre 34.000 hectàrees forestals, d'acord? I tenim 5 trams de prioritaris, d'acord? Que serien bàsicament a zones on hi ha molta massa forestal, on hi ha molta població.
1: La Unió Europea ha arribat a un acord polític per imposar sancions contra colons israelians violents a Cisjordània. Ho ha dit l'alta representant per la política exterior, Kaja Kallas, en un missatge a xarxes socials. Els ministres han acordat també aplicar noves mesures de represàlia contra els càrrecs de Hamas. Segons Kallas, era hora de passar del bloqueig a l'acció perquè els extremismes i la violència han de tenir conseqüències. I Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en una reunió a la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. I arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies celebraran i debatran sobre la reutilització i la transformació de l'agricultura. En una hora, més notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, el 96.3 de la FM, dijous a 2:45 del migdia i repetició a 9:15 del vespre a Ràdio Mollet.
1: Racó Animal.
2: Un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
1: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Dimarts a les 11 de la nit, al 96.3 de la FM.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, com anem? Sigueu benvingudes i benvinguts a Calidoscòpia. En aquest capítol parlarem d'un artista que amb només 16 anys ja havia captat l'atenció del món amb la seva veu diferent i inconfusible, amb una mirada crítica i una sensibilitat poc habitual dins del món més pop. Cantant, compositora i narradora d'emocions complexes, Lord s'ha consolidat com una de les figures més singulars de la seva generació. Amb el seu àlbum titulat Melodrama i publicat l'any 2017, la nostra artista ens obre les portes a un univers intens i emocional que gira al voltant d'una sola nit, però també de tot el que a parella representa: l'amor, la ruptura, la festa, la solitud i la reconstrucció personal. És un disc que combina una producció electrònica sofisticada en moments més íntims i despullats, creant així un contrast constant entre eufòria i vulnerabilitat. Al llarg d'aquest programa escoltarem els temes que donen vida a Melodrama i explorarem com aquest àlbum es converteix en un viatge emocional profund, consolidant Lord no només com una veu única dins del pop contemporani, sinó com una autora capaç de transformar experiències personals en relats que arriben mundialment.

Com és costum, i abans de començar a escoltar com sona aquest àlbum, fem primer un petit repàs a l'artista que ens acompanyarà durant aquesta estona. La Lord, que és el nom artístic de la Jellicoe O'Connor, és una cantant i compositora neozelandesa nascuda a la ciutat d'Auckland. Ja des de molt jove va destacar per tenir una sensibilitat artística poc comuna i també una manera molt particular d'observar el món que l'envoltava. El 2013, i amb només 16 anys, publica el seu primer àlbum debut titulat Pure Heroine, un debut que trenca amb els estàndards del pop comercial que la gent estava acostumada a escoltar en aquell moment gràcies a un so minimalista i unes lletres que retrataven l'adolescència amb una lucidesa sorprenent. El gran èxit, però, arriba amb Royals, un tema que es converteix en un fenomen global i que la va portar a guanyar diversos premis internacionals, situant-la de cop com una de les veus més interessants del panorama musical. Però lluny de quedar-se en aquesta fórmula, la nostra cantant va decidir desaparèixer temporalment de l'escena pública per treballar amb calma en el seu següent projecte. Durant aquests anys, treballant de forma amagada, l'artista viu canvis personals importants a la seva vida, especialment la seva primera gran ruptura sentimental i que va ser una experiència que va marcar profundament el procés creatiu del seu segon disc. D'aquesta manera, neix Melodrama, el 2017, un treball conceptual que gira al voltant d'una festa com a metàfora emocional i on la Lord ens porta a explorar en profunditat sentiments com l'amor, la pèrdua, la solitud i la necessitat de reconstruir-se. Aquest segon treball suposa un pas endavant clar en la seva trajectòria, un treball més arriscat, més detallista i amb una producció molt més rica que combina moments d'eufòria pop amb instants de gran fragilitat. Lord es consolida en aquest segon disc com una autora amb veu pròpia capaç de transformar qualsevol experiència íntima en un himne generacional. I ara sí, arriba el moment de començar a escoltar com sona aquest univers emocional tan intens que ens proposa Lord. El disc se'ns obre amb Green Light, una cançó que funciona com una autèntica declaració d'intencions amb una mena d'energia i desig de passar pàgina i és el primer pas cap a tot el que està per venir. I do my makeup in somebody else's car. We all...

Acabem d'escoltar Green Light, l'inici d'aquest melodrama i tota una declaració d'intencions. Una cançó que combina molt bé aquesta necessitat de passar pàgina amb una energia gairebé desbordada on hi trobem el piano accelerat, la producció creixent i un estribillo que sona a alliberament, però també a certa ràbia continguda. Perquè, en el fons, Lord no ens parla d'un tancament fàcil. Hi trobem molta contradicció i molta ironia. De fet, el disc neix en gran part de la seva separació amb la seva exparella, en James Lowe, un fotògraf bastant reconegut, amb qui va mantenir una relació ben llarga fins al 2015. I ara canviem d'atmosfera per entrar en un terreny més fosc i nocturn. Continuem amb el tema Sober.

Acabem d'escoltar Sober i, com comentàvem abans, aquí notem que el disc fa un gir clar cap a una atmosfera més fosca i nocturna. Si Green Light, el primer tema que hem sentit, era l'impuls de fugir endavant, Sober ens situa de ple dins la festa, però vista des de dins amb una certa incomoditat. La producció també és clau, per exemple, amb aquests beats més passats, els sons metàl·lics que hi sentim i aquesta manera de cantar més continguda que sembla crear una tensió constant. Lord es pregunta què passa quan s'acaba la festa, quan baixa l'eufòria i torna el sentiment d'enfrontar-se a la realitat. És una cançó que parla del límit entre deixar-se portar i perdre el control. I amb aquesta tensió encara a l'ambient, continuem avançant dins d'aquesta nit intensa que planteja el disc i ara ho fem amb Homemade Dynamite.

Això que sentíem era Homemade Dynamite i ens quedem amb aquest punt molt característic de Lord en aquest treball, el d'una energia que sembla festiva a primera vista, però que en realitat té una tensió emocional constant. És una cançó que encaixa perfectament dins el relat de melodrama, la nit, la ciutat, les relacions que es cremen ràpid i la confusió entre eufòria i buit. I amb aquesta energia que encara vibra en l'aire, canviem de registre i entrem en el que em sembla un dels moments més cinematogràfics del disc. Ara sona The Lure.

Després d'escoltar aquest tema, entrem en un dels moments més visuals i cinematogràfics de tot el disc de Lord dins d'aquest melodrama. El tema es titula així perquè juga justament amb aquesta idea, la d'una relació, una atracció que es percep com una obra d'art, gairebé com si fos digna d'estar exposada en un museu com el de París. I com a detall de safareig, o almenys anècdota curiosa, Lord ha explicat en entrevistes que en aquesta etapa de melodrama estava molt obsessionada amb convertir situacions molt personals en escenes gairebé de pel·lícula. No li interessava explicar el que li passava de manera literal, sinó transformar-ho en imatges exagerades. D'aquí venen moltes de les referències culturals i visuals del disc, com aquesta idea del museu, les sales o l'amor com a peça d'exposició. Si fins ara hem estat en l'eufòria, la fascinació i el desig, el següent tema ens porta a un lloc molt més íntim i despullat. És una cançó que parla d'estar sol fins i tot quan estàs envoltat de gent, de no acabar d'encaixar en cap lloc i d'aquesta vulnerabilitat que apareix quan baixa tota la intensitat. Ara sí, entrem a la liability.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment. El sector educatiu, l'Alba Ibáñez, mestra de l'Escola Sant Jordi, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denuncia, envolta les mobilitzacions del professorat.
1: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que a més menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina docent.
0: La iniciativa sota el nom d'Assemblea Intercentres Mollet va néixer a principis d'any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i més recursos pels centres. I seguim parlant d'educació, i és que ja s'ha obert el període de preinscripció per les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027. Aquest període de preinscripció s'allargarà fins al 22 de maig i el tràmit es farà exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de tres escoles bressol públiques, la Xarranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

Continuem avançant en aquest capítol que dediquem a Melodrama, el segon àlbum d'estudi de Lord. Publicat l'any 2017, aquest disc és una crònica emocional d'una ruptura, una exploració intensa de la joventut, la solitud i les nits llargues que semblen no acabar mai. Per situar-nos, Lord, nascuda a Nova Zelanda, va rompre l'escena internacional amb el seu primer disc, Pure Heroine, però és amb Melodrama que consolida una veu artística única dins del pop contemporani. Aquí s'allunya de la minimalista fredor del debut per abraçar una producció més expansiva, rica i dramàtica de la mà del productor Jack Antonoff. El resultat és un univers sonor que oscil·la entre l'eufòria i la introspecció, entre la pista de ball i l'habitació buida després de la festa. El disc està concebut gairebé com una sola nit, una festa que serveix de metàfora per parlar del desamor i del procés de reconstrucció personal. Cada cançó és una escena, un estat emocional, una peça més d'aquest trencaclosques íntim i on trobem que la Lord no només canta, sinó que ens narra. Ara, però, arribem a un dels moments més crus i complexos que hi trobem al disc. És el torn de Hard Feeling / Loveless. Aquest tema, dividit en dues parts, captura dues cares d'una mateixa ruptura. D'una banda, el dolor real, profund i gairebé físic de deixar enrere una relació, i de l'altra, una mirada més freda i irònica sobre les dinàmiques modernes de l'amor. La primera part, Hard Feelings, és intensa i emotiva, amb una producció que acompanya aquesta sensació de pèrdua i desorientació. En canvi, Loveless trenca amb aquest to i introdueix un gir més sarcàstic, com si fos un mecanisme de defensa davant del dolor. Go back and tell her. Please, could you be

Després d'escoltar Hard Feelings / Loveless, queda clar fins a quin punt Melodrama juga amb els contrastos emocionals. Lord ens porta del dolor més cru a una mena de distància irònica en qüestió de segons, com si volgués demostrar que, després d'una ruptura, els sentiments no són mai lineals. I és precisament aquesta capacitat de transformar el dolor en alguna cosa gairebé ballable el que fa que Melodrama sigui tan especial. Però si hi ha una cançó que captura aquesta idea de deixar-se portar, d'abandonar-se completament al moment, tant si és per escapar com per sobreviure emocionalment, és la següent. Ara arriba Sober 2, un tema que funciona com una mena de ressaca emocional on tot el que semblava brillant comença a mostrar les seves esquerdes.

Després d'escoltar Sober 2, o la segona part, entenem encara millor el paper que juga dins del relat del disc. Lord reprèn l'atmosfera de la cançó Sober que hem escoltat al principi, però ho fa des d'un lloc completament diferent. Sober ens mostrava la tensió entre deixar-se portar i mantenir el control, mentre que Sober 2, o sigui Sober 2, porta aquesta idea a l'extrem, convertint-la en una mena de desenllaç dramàtic amb aquest punt més experimental. Ara, però, és moment de donar pas a Writer in the Dark, una balada poderosa i despullada.

Amb aquest Writer in the Dark, Lord es reivindica com a narradora de la seva pròpia història, però també deixa entreveure el cost d'aquest procés. Convertir el dolor en art implica reviure'l, exposar-lo i fer-lo permanent. És una cançó que parla de poder, però no d'un poder triomfant, sinó d'un poder que neix de la ferida.

Acabem de sentir Supercat, un dels moments més lluminosos i alhora enganyosos de melodrama. Lord ens parla aquí de la tendència a idealitzar el passat, a quedar-nos només amb els millors acords d'una relació com si fossin un muntatge perfecte dins del nostre cap. I ara sí, arribem al final del nostre recorregut per aquest viatge emocional que és melodrama. Tanquem el programa Fem Play ara a Perfect Places, una cançó que funciona com una mena de conclusió oberta a tot el que hem anat vivint al llarg del disc. Aquí, la nostra cantant de Nova Zelanda es pregunta i ens pregunta també nosaltres on busquem la felicitat, què vol dir realment sentir-nos plens i si aquests llocs perfectes existeixen o són només una invenció. Nosaltres ens hi tornem a retrobar ben aviat amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet

0: sí, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen. És un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
4: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet. Aquell any.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
7: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
8: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
9: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
10: Sí, també és un curt documental. Tots dos, de fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
11: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Otrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, Dioni, de Mons del Motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen, diria com sempre, els meus companys, però és que, en realitat, en aquesta ocasió només m'acompanya una companya, la Eva. Molt bona tarda, Eva.
2: Molt bona tarda. I l'Àlex està una mica canviat.
1: L'Àlex l'hem canviat per una versió millorada.
3: S'ha engreixat.
1: Tampoc ho diria. Tenim aquí el pare de la Eva. Recorda'm el teu nom, sisplau.
3: José
1: Otrero. Que, bueno, ens acompanyarà en aquest programa de l'Angle de Miramar, on, bueno, serà un programa de temàtica, diré 95% motociclista, perquè, efectivament, ens trobem una setmana de Gran Premi de MotoGP i un altre Gran Premi de MotoGP, i casualment és el nostre Gran Premi de MotoGP, el d'aquí, el de Catalunya, el del circuit de Montmeló. Addicionalment també hem de parlar de coses de cotxes, quatre puntellades molt senzilles, no gran cosa a comentar, per acabar d'omplir aquell 5% que no seran motos.
2: Bueno, serà 3% això i 2% on està l'Àlex.
1: 2% serà on està la gent, fins i tot diria un 3%,
2: bueno.
1: Perquè estem de celebració, i és que
2: serà un 14%.
1: Serà un 14%?
2: Són 14 punts.
1: Ah, més els 11 de Valverde?
2: Efectivament.
1: I és que estem de celebració a Ràdio Mollet, estem de celebració a tota Barcelona.
2: Barcelona s'il·lumina.
1: Barcelona s'il·lumina. Vaya temazo, Dels Búhos, era? És de Búhos aquesta cançó, oi? Doncs Barcelona s'ha il·luminat amb un títol de Lliga aconseguit durant la vesprada d'ahir al Camp Nou. Un Camp Nou que ens torna a donar un títol de Lliga, i per primer cop a la història, contra el Real Madrid. José, què ens pots comentar?
3: Bueno. Pues no, hombre, ha sido un título de Liga merecido, porque alguien que gana un título de Liga con 14 puntos de diferencia es que se lo ha merecido, no es por un partido, es por una liga entera. Y bueno, qué comentar, ¿no? Es también pienso desde mi punto de vista no muy culé, que también han fallado los demás. En una liga muy buena como las que ha hecho el Barça otras veces, este Barça no hubiera tenido nada que hacer.
1: Podríem estar d'acord.
2: Amb quin mundial de quin pilot podríem comparar?
1: La lliga d'aquest Barça, amb quin mundial de quin pilot la podríem comparar?
2: No és Joan Mir el 2020, tampoc estem...
1: No. Aviam, el Barça no ha fet una mala temporada, jo diria.
2: Vull dir... No, però no és la temporada de l'any passat, això. L'any passat és que flipàvem cada cap de setmana,
1: Però l'any passat era una temporada super, super, super explosiva. Sempre havien de començar perdent 2-0 per després remuntar i fotre 4-5.
2: Eren Pedro Acosta o Moto3.
3: Sí, literalment. Però se remuntava.
1: Sí.
3: Este any...
1: Home, aquest any... Jo no tindria molt en compte les coses que han passat amb l'Atlètic de Madrid, tant a nivell d'inèrcies com a nivell d'arbitratges, perquè, siguem sincers, no s'ha arbitrat d'una manera gaire justa en cap dels partits, ni de la Copa del Rei ni de Champions.
2: Des d'aquí, una abraçada a tots els de l'Atlético de Madrid. Felicitats pel seu nadaplete.
1: Sí.
2: Esperem que estiguin molt contents.
1: Que ha estat... ha caigut molt repartit a la capital, perquè ha caigut un nadaplete pels dos principals equips que estan assentats a la capital. Afortunadament, hi ha un equip madrileny que encara és capaç de no fer un nadaplete, que és el Rayo Vallecano, qui estarà lluitant a la final de la Conference League durant les pròximes setmanes, ara no recordo exactament quan.
3: Però tenir en compte una cosa, que gràcies a este nadaplete de los equipos madrileños, el Barça ha podido ganar algo.
1: Sí, no com l'any passat.
3: Correcto.
1: Que també li va caure un nadaplete al Madrid i a l'Atlètic.
3: Correcto.
1: I no, bueno. Realment... ha estat una temporada d'expressió, però també bastant sòlida pel Barça.
2: Qui més perd a Madrid, saps qui és?
1: Qui?
2: El Getafe, que marxa a Bordalàs.
1: Marxa a Bordalàs. Marxa a Bordalàs justament en un any en què torna, Uche, que és probablement el jugador estrella del Getafe durant aquestes temporades i que el va perdre a principis d'aquesta temporada i ara que torna, marxa a Bordalàs. I fa una pinta que el Getafe va cap a baix.
2: Bueno. I què sabem de Morici?
1: Doncs Morici allí contra el Villarreal va fer un gol, va fer el gol de l'empat i ara mateix està a dos gols de Kylian Mbappé per empatar-li al Pichichi i a tres gols de guanyar-li aquest Pichichi. Kylian Mbappé ara mateix està de vacances i ni està, literalment ni està, ni se li espera als terrenys de joc. S'ha borrat completament de la temporada del Madrid, pensant en el Mundial. Jo crec que està pensant més en altres coses.
3: Està més pensant... Jo crec que en el Mundial.
1: Com?
3: Jo crec que en el Mundial està pensant en el Mundial.
1: Sí? Sí. També està pensant en tenir fills.
3: Ja,
1: però... Està practicant.
3: Bueno, a ver. Pues como le vaya como con los goles... Vaya practicando.
1: Com faci equip igual en la parella com en l'equip. Un Real Madrid que ha arribat aquest final de temporada en una setmana que podríem equiparar, potser no podem comparar la temporada del Barça a cap mundial d'un pilot, però sí que podríem comparar la setmana del Madrid amb la setmana tràgica de Barcelona dels anys del segle passat.
2: Què li ha passat al Madrid a part d'ahir?
1: A banda d'ahir...
2: Ah, lo del vestuari.
1: Clar, el dimecres vam començar amb...
3: un accidente.
1: Una notícia que deia que Rüdiger li havia girat la cara a Álvaro Carreras, cosa que, bueno, entenent les sinergies que es porten i les actituds que es porten dins del Madrid, doncs no és, no és una cosa gaire destacable, no? Al final, tots sabem qui és Rüdiger, Álvaro Carreras no el coneixem tant, però ens pot encaixar en aquest perfil. I també es comentava que Tchouaméni i Fede Valverde havíem tingut alguna discrepància durant l'entrenament, alguna baralla així interna sense arribar a les mans. I bé, tots els culers estaven una mica com a veure què passa, no? I esperant doncs, que això doncs, fos una notícia de les tantes que surten i que no portés a més. Fins que el dijous vam rebre la notícia...
2: De que havia una altra, no?
1: No...
2: Va ser dos dies seguits.
1: Sí, va ser dos dies seguits, però els protagonistes van ser aquests segons una altra vegada amb la notícia de que, per una banda, Mendy... s'ha lesionat gairebé definitivament, o sigui, fa pinta que es retirarà perquè té una lesió molt greu, una avulsió del tendó del recte femoral, que literalment vol dir que se li ha despenjat un tendó i li ha arrencat un tros d'os.
2: Estupendo.
1: El tendó que uneix amb el...
2: Au.
1: Tota la cama amb la pelvis se li ha trencat.
2: Ai,
1: i li ha arrencat un tros d'os. Una lesió tremenda, horrible. I,
2: és que...
1: i mentre els sanitaris anaven a buscar a Ferland Mendy en aquestes condicions, doncs que...
2: Eres el topo del Madrid.
1: És possible. Es trobàvem en què Fede Valverde havia fotut un cop a sobre la taula... però no d'una manera figurada, no d'una manera, com dir-ho, no com a forma de protesta, sinó que...
2: Bueno. Pobre home.
1: Sinó que Aurelien Tchouaméni li havia provocat amb un cop de puny o amb una empenta...
2: Parece ser, que... perquè també diuen que s'ha relliscat,
1: Resbaló i se cayó.
2: Sí.
1: Bueno. Jo no ho tinc tan clar.
3: Bueno... Si hubiera sido así, no estarían ahora mismo como están. No es lo mismo un resbalón, un calentón después de un entrenamiento y tal, que un enfrentamiento. Yo creo que ha sido un enfrentamiento, que el Madrid ha tomado cartas en el asunto y que por eso están como están. Y por lo que se ve, porque eso es un poquito todo hermético, cómo se ve, cómo se deja ver o entrever, el culpable de esto era Valverde. Porque si no, Tchouaméni no habría jugado en el Clásico.
2: De titular.
1: Sí. 500.000 euros de multa igualment.
2: A cadascú.
3: Sí, sí.
2: Els
1: dos.
3: Claro, eso es evidente. Pero
2: Valverde no estaba ni convocat.
3: Valverde, por lo que yo sé, según algunos medios, no va a volver a jugar en el Madrid, no se va a volver a vestir con la camiseta del Madrid.
2: Wow.
3: Eso es lo que han dicho. No sé.
2: Àlex Baena a casa se va aplaudint.
1: Bones notícies. Pels culers són bones notícies, perquè la veritat és que el Valverde és un jugador bastant decisiu dins del Madrid.
2: És molt bo. És que a mi m'agrada fer de Valverde.
1: A mi tant com m'agradar-me, no. Però
2: el
1: sí
2: veig
1: que
2: un perfil tipus Araujo, que quan sí, sí, i quan no.
3: Oye, pues
2: no,
3: ahora, pues ahora, oye, pues mira, si fos esto verdad y tal, pues mira, ahora mismo sería accesible para el Barça. Al Barça siempre han ido bien a jugadores del Madrid que han sido polémicos en el Madrid y luego han sido muy buenos en el Barcelona.
2: Una pena que no fos polèmic Cubo, perquè a mi m'hagués agradat tenir-lo al Barça.
1: Taque Cubo,
2: quin jugador.
1: Takefusa Kubo, Nobuharu Matsushita. Quins sí. Noms els japonesos. Doncs bé, dins d'aquesta crisi, dins del Madrid, doncs, com comentaven, 1 milió d'euros en multes repartit entre els dos jugadors. Un Madrid que arribava descomposat i que porta una temporada de tela i que ha arribat al Camp Nou descomposat, i el Barça no l'ha volgut acabar de descomposar perquè només li va fotre dos gols, dos
2: Home,
1: golaços.
2: Courtois va ser l'únic que va fer alguna cosa.
1: Sí,
2: si
1: però
2: no fos per Courtois.
3: No, Ferran també hizo.
1: Sí, Ferran va fer molt bon partit, però jo tinc la sensació de que el Barça no va voler fotre's la puntilla tant com es podia, perquè ahir podien caure 7 i 8 gols sense gran problema.
2: Però tu què et penses, que és el femení?
3: Mira, yo volviendo al hilo de lo que hemos hecho antes, y decía eso de Ferran, de que también puso de su parte, fue que Ferran tuvo muchas muy claras que no fueron dentro, no porque fuese bueno, que lo es Courtois, sino porque él no las metió dentro, porque también era más fácil meterlas que no tirarlas fuera.
1: Sí, sí.
3: A ver, no para mí, para un profesional.
1: Para un tiburón.
3: Correcto, ¿vale? Para un tiburón, alguien que va, es un killer, que está ahí en la puerta y va a rematar todo lo que se le venga, y claro, podían haber sido 7 o 8 en el caso de que.
1: Sí, però també vam veure en diverses ocasions a Dani Olmo i a Pedri tallant desmarcades per no continuar incidint sobre aquest Madrid, també per no donar oportunitat a comptes i per tenir el control del partit en tot moment.
2: I això, tot això que estem parlant i que ens està portant una mica de temps excessiu, és el que fa que l'Àlex no hi sigui aquí, perquè està a la rua de campions del Barça, perquè l'Àlex serà fan de la Fórmula 1, però molt més és fan del Barça.
1: Sí, un temps que ens hem excedit realment i res, que doncs comentar que el Barça és campió de Lliga.
2: Quan poses només aquí 3 culers, doncs estem 5 minuts, però clar, poses algú també del Madrid i pues sobre debat.
1: La cosa bueno, serà llarga. Comentat el futbol femení, ni parlem perquè bueno, ha guanyat el Barça, és igual el partit que sigui.
2: Bueno, ens esperem a la final,
1: I sí, esperem aquesta setmana, és final de la Copa de la Reina i final, i després tindran la final de la Copa
2: de la
1: Champions. I tancant ja el futbol, anem a passar al món de les motos, que és el que ens interessa avui. Entrant a la secció de l'Eva Utrero, entrem a Sobre les dues rodes.
2: Doncs una setmana més sobre les dues rodes, però una setmana molt intensa, eh? Estic gairebé nerviosa per tot el que ha passat en el Gran Premi de França i el que ve en el Gran Premi de Catalunya. I és que sobre les dues rodes aquest cap de setmana hem viscut un Gran Premi de França absolutament imprevisible. La veritat és que Le Mans sempre ens deixa cosetes per comentar, i és que ha estat marcat per la pluja. I què fa aquesta pluja? Que les estratègies canviïn, hagin de ser més ràpides i fan que hi hagi moments durs tant dins com fora de la pista. Tot això ha passat en el mític traçat de Le Mans, ara Bugatti Le Mans, si no m'equivoco.
1: Sí, és la versió del circuit, es diu Bugatti. Clar, Le Mans té un circuit gran, que és el bo, que és el de les 24 hores.
2: Vale.
1: El que és més curt, que, és pel, que es fa servir per les motos i per carreres que no impliquen tallar la carretera de que connecta 3 o 4 pobles,
2: vale,
1: és el circuit Bugatti.
2: Doncs aquesta és una pista que mai falla quan es tracta d'un espectacle, ja sigui en la versió extensa o en la versió Bugatti. I ara, com sempre, repassarem el que ens ha donat del cap de setmana a les tres categories, Moto3, Moto2 i MotoGP. Aquest cop ho farem categoria per categoria i comencem per Moto3. I és que ja des de dissabte vèiem que seria un cap de setmana ajustadíssim. Va ser la pole a la Quali 2, se l'enduia Adrián Fernández amb un 1.40-44, però fins 7 pilots estaven en menys de 3 dècimes, una autèntica bogeria en Moto3. Però diumenge la cursa tot va canviar. Una cursa que ja es declarava mullat i es retallava a 13 voltes, i això ho capgirava tot. La veritat és que va ser una cursa de Moto3 molt accidentada, una sortida complicada, caigudes en els primers metres, David Muñoz, Brian Uriarte, Buchanan, molts pilots que van acabar a terra, però van poder tornar a cursar alguns d'ells, per exemple, David Muñoz, que va tornar per acabar la cursa, que va acabar últim, però com només van acabar 18 pilots, doncs almenys va estar allà, no va agafar cap punt, però bueno, va estar cap allà. Va ser una cursa de supervivència, caigudes constants, entrades a box, van haver-hi sancions, fins i tot una long lap per Bertele, que ara dient què va passar en el podi, perquè enmig de tot aquest caos, qui millor ho va gestionar, i com estem acostumats, va ser Máximo Quiles, de l'Espart Team, que es va mantenir ferm i va acabar emportant-se la victòria. Una victòria que quan van entrevistar Jorge Martínez Espart, el primer que va dir és que els anys anteriors en les categories més anava a dir minoritzades,
1: de formació.
2: No vèiem aquest Máximo Quiles, no estàvem acostumats, era més o era el seu cap de setmana o res. Però ara veiem un Máximo Quiles que diu el Jorge Martínez Espart, que el coneix molt millor més que nosaltres, que el veu molt més madur, que està aprenent fins i tot a parlar amb els tècnics, suposo que a nivell de telemetria i tot això, i que creu que té una promesa fins i tot per MotoGP i va deixar caure, però marxarà a MotoGP com ens passa amb tothom. Un Jorge Martínez Espart que no deixa mai puntar a Sinilo. El segon lloc del podi va ser per Adrián Fernández, que confirmava el bon ritme del dissabte. I el tercer, com deia abans que us he deixat així una mica en suspense, Mathieu Bertele, després de la long lap i la sanció, va salvar un gran resultat, un pilot que va tenir un accident brutal als entrenaments fa una temporada o dos, i va estar fins i tot 2 mesos en coma. O sigui, un Mathieu Bertele que es mereix una recompensa per tot l'esforç que ha fet pel motociclisme i per l'esport. Acabem dient que la cursa de Moto3, en conclusió, va ser molt accidentada, abandonaments, només 18 pilots a meta, i un dels diumenges més salvatges de la temporada en quant a clima i estratègia i sancions, perquè si és per pilots a pista jugant-se les posicions, no ha sigut una carrera de Moto3 com estem acostumats.
1: La veritat és que va ser una carrera de Moto3 jo diria una mica avorrida.
2: Per ser Moto3?
1: Sincerament, perquè, clar, aquí s'ajunten diferents factors. El primer de tots és que ja no hi ha warm-up a Moto3, i això implica, doncs, que no hi hagi una rodada prèvia a la cursa en unes condicions similars al que seria la pròpia cursa.
2: Per ser condicions amb mullat, van fer una cosa de 5-6 voltes al circuit abans de començar la cursa.
1: Els hi van deixar fer unes voltes prèvies.
2: Sí.
1: Sí. Però un warm-up, encara que sigui de 15 minuts,
2: ja, això sí,
1: no aniria malament. I jo, el de treure-li voltes a les curses, la veritat és que, clar, ens diu la Nora 5 minuts o que ja pleguem. 5 minuts, val, ok. Tenim 5 minuts abans del descans. Lo de treure-li voltes a les curses, clar, no m'agrada com a concepte, però aquí vam tenir 13 caigudes en 13 voltes, o fins i tot alguna més. Sobretot a destacar la de Salmela, que es va cardar una galeta importantíssima. O sigui, no va ser una caiguda molt aparatosa, però la moto va quedar destrossada. O sigui, va ser una descavalgada tremenda. I també és cert que les condicions eren molt dolentes perquè no estava ni massa moll ni massa sec.
2: Ja.
1: Estava justament al
2: final de la cursa es veia com els pilots que portaven pneumàtics de pluja en els llocs que ja estava sec se'ls movia molt la moto perquè es sobrescalfaven aquests pneumàtics.
1: Sí. Bueno,
2: anem, si vols, amb la teva categoria preferida.
1: Sí, una categoria que la veritat és que no em va agradar gaire. Ahir.
2: Jo faig 4 pinzellades i ja segueixes tu, i és que a Moto3 dissabte la pole va ser per Izan Guevara, en una classificació també molt ajustada. En els 5 primers estaven separats per menys de 2 dècimes. Diumenge ja la cursa pel mallorquí per Izan Guevara va ser molt sòlida. No es va escapar, però va controlar en tot moment la situació. Per darrere seu estava Manu González, que venia en gran forma i va intentar pressionar fins al final a Izan Guevara, però es va quedar a mig segon del mallorquí. En tercer lloc trobàvem a Ivan Ortolà, el Pepinó de Puçol, si no recordo malament. És que els motes eren molt més de l'Ernest Riveras que no pas dels comentaristes que tenim ara a Moto2. I és que Ivan Ortolà va completar el podi, un podi molt jove i amb molt de talent. Cal destacar també la caiguda de Daniel Olgado, que havia classificat en posicions capdavanteres.
1: Moto2, que per quarta vegada en les 5 carreres que portem va ser protagonista una bandera vermella, va ser protagonista també una retallada de voltes igual que a Moto3 per les condicions de pluja, i bé, una cursa doncs, que també va estar bastant avorrida, diré. A mi no em va agradar gens la cursa. Un monòleg de Izan Guevara que gairebé no va deixar opció a ningú. Una sortida que jo pensava que hi hauria una... podia haver una melee important, perquè és que les dues primeres... dues primeres corbes d'Alemany, sobretot la primera frenada i la primera corba esquerra, és bastant perillosa. Dona allò que algú surti per l'interior i passi una cosa similar al que va passar a Àustria el 2021. I bé, una cursa tranquil·la, habitual perquè és Moto2, potser una mica més avorrida, i una caiguda de Jorge Navarro amb la Forward que va provocar aquesta bandera vermella i va provocar que es tornés a repetir tot el procediment de sortida i de més, però que no va canviar gaire cosa.
2: Una carrera ja declarada en sec, no mullat.
1: Ja declarada en sec, però amb menys voltes.
2: Sí.
1: 900. I tot i tenir menys voltes,
2: no.
1: I tot i estar...
2: Va estar declarada en mullat.
1: No, dry és...
2: Wet,
1: sí. Tot i tenir menys voltes per aigua, i tot i tenir la bandera vermella i retallar-li encara 3 voltes a la cursa, després van repartir els punts igualment. Per tant, bueno, coses una mica estranyes. Amb això tanquem Moto2, amb això tanquem aquesta primera part del programa. Tornem a la segona part per comentar MotoGP i fer una miqueta de prèvia. Fins ara!

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vin el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Irmandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Una puerta abierta a la cultura y las costumbres del pueblo gallego.
0: Galiza no Vallès.
1: Un programa onde falado en galego. Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
2: Rock and Classics amb Esteve Llop.
4: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
5: De dilluns a divendres, entre les 9 i 11:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
6: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
7: És una documentació extraordinària tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.
1: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
8: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: estem de tornada a l'angle de Miramar, estem de tornada a Ràdio Mollet, estem de tornada a MotoGP.
1: I ja estem de tornada a MotoGP de veritat.
0: MotoGP de veritat?
1: Mundial i categoria. Ens centrem, no? Categoria reina, com se li sol dir. I és que en aquest cap de setmana a Alemans hem viscut molt més enllà del que pot ser una simple cursa. Estem parlant de dissabte. Ha estat un gran premi en el que es pot marcar un abans i un després en el campionat. No sé si només en els meus ulls o també en els dels altres. Després obriré també una mica de debat. I és que dissabte començava molt fort. Marc Márquez havia de passar per la Q1. Ja sabíem això per el que va passar a les pràctiques. I és que ja ens indicava això, que Marc Márquez no estava còmode del tot. Tot i això, va dominar la Q1. Es va quedar només a 12 mil·lèsimes de Bagnaia a la Q2 i va demostrar que quan tot encaixa segueix sent un dels més ràpids de la graella. A l'Sprint Pro arribava el primer gran gir, una cursa amb moltes caigudes i amb un ritme altíssim, on Jorge Martín tornava a demostrar que és probablement el pilot que més en forma està del moment. Una victòria claríssima per Jorge Martín, amb una segona posició per Bagnaia i una tercera posició per Bezzecchi, que completaven el podi. Ningú mirava el podi quan les mirades se les enduia en Marc Márquez, amb una caiguda llatxíssima, una caiguda que no sabíem si tenia conseqüències, però quan el vam veure sortir a coix ja sabíem que alguna cosa havia passat, i és que es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret. Jo pensava que només s'havia fracturat el dit, i és que s'ha fracturat l'os que va des del turmell fins al dit. I és per això que és una mica més complicada aquesta fractura.
0: El senyor no es pot caure normal amb un arrastron com la resta de pilots. I mira que ja van haver-hi arrastrons durant l'esprint. Qui va caure a l'esprint? Va caure... Hem de tenir les dades per aquí.
1: Jo crec que està.
0: De seguida ho trec.
1: Sí.
0: A l'esprint va caure Raúl Fernández, Franco Morbidelli, Nea Bastranini, Jonas Folger, que no van veure la caiguda,
1: sí,
0: i Luca Marini. Tots amb caigudes tontes, amb caigudes que no signifiquen res. Però si hi ha algú que ha de caure d'una manera èpica, perquè tot el que fa no ho sap fer d'una manera que no sigui èpica, aquest pilot és Marc Márquez, i amb les seves caigudes pues no és menys.
1: És que no és només una caiguda, i és que Marc Márquez ja venia arrossegant problemes físics, ens ho va explicar després, especialment en la seva espatlla dreta, aquesta que ens fa patir tant, i és que té un cargol de les operacions anteriors que li afecta en posició aerodinàmica. Ell mateix explicava això, que el cap de setmana li havia... que el que li passa és que el cap li demana més del que el cos li pot donar. I és que això ho explicava, com deia, en una entrevista de DAZN amb Izaskun Ruiz i Pol Espargaró, una entrevista molt dura en la que Pol Espargaró es quedava sense paraules perquè deia que es veia reflectit, i fins i tot a Izaskun li deies que estàs a punt de plorar, i era veritat que el Pol estava ja per trencar-se. Una entrevista molt humana i probablement una de les més sinceres que li hem vist mai al Marc, i això ens obre un debat, no? Fins a quin punt Marc està competint al límit físic constant i com pot afectar això a la seva regularitat o fins i tot a que es pugui retirar aquesta temporada.
2: A veure, Marc, hay gente que dice y opina sobre quién es el mejor piloto, el que va a ser el mejor piloto de la historia. Yo creo que no hay nadie en la historia, jamás, nunca, que hayamos visto encima de una moto que haya superado a Marc Márquez, ni lo va a superar. Al menos no de lo que hemos visto. Buenísimos pilotos ha habido y hay, pero lo que consideramos un buenísimo piloto, Marc, desde mi punto de vista, es un piloto que pilota porque tiene confianza, 100%. A él le da igual tener el dedo roto, le da igual tener un hombro partido, le da igual cualquier cosa. Él, si se sube encima de la moto, confía en su cuerpo, en su mente y en su moto al 100%. Entonces, como va siempre al límite, es por lo que él siempre cuando cae, al hilo de lo que decías antes, cuando cae se pega unas natas de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los otros pilotos, que son grandísimos pilotos, que no es fácil lo que hacen y tal, sí que ponen un poquito más de desconfianza a la hora de tomar una curva, a la hora de que, uy, me va a girar la moto, esa rueda estará bien como para coger a esa velocidad y no una décima menos. Esto es lo que pasa con entre la diferencia entre los grandes y el más grande. Yo, al hilo de esto, quería decir también que, por ejemplo, me alegro mucho por Francesco, por Pecco, que parece que está volviendo a coger la confianza, porque para mí lo que le pasaba a Pecco es una falta de confianza, ya sea en la moto, en sí mismo, en lo que tú quieras. Igual que Jorge Martín, otro que también es de los grandes, ¿vale? Igual que Pecco, igual que Rossi, todos estos son muy grandes, ¿vale? Y cuando se trata del más grande, que es Marc, es otra historia. ¿Que va a dejarlo? Yo sinceramente creo que no. Yo creo que él lo dejará, no cuando gane otro mundial, o no, igual no vuelva a ganar nunca un mundial, pero sí cuando él quiera, cuando él diga, pues ya no me llena el ir por el circuito tal. Yo creo que su mentalidad es esta, no querer dejar esto hasta que no pueda más, pero que no pueda más psicológicamente. Él físicamente se irá reponiendo y se irá haciendo. Sí que es cierto que también se va haciendo más mayor y ve que hay cosas que es que este accidente que ha tenido es muy espectacular. Si lo ve repetido él por la tele, él no sé cómo lo habrá vivido cuando se ha caído, pero vamos, verlo por la tele es impresionante, ¿no? Si le cae la moto encima, pues mira, es que no quiero ni pensar, ¿no? Pero bueno, que estas cosas también pueden afectar para su retirada. Pero vamos, que yo creo que tenemos Marc para tiempo. Si no, no se hubiera operado.
0: Aquesta és la reflexió que venia a fer jo, que una persona que el dia després de caure i de trencar-se un os i de saber que ja no podrà estar disponible per les pròximes curses, el primer que faci sigui operar-se.
1: És que es va operar diumenge a Madrid, diumenge la cursa, i es va deixar confirmar per Catalunya, però ens ha dit que no és una baixa de llarga durada.
0: Evidentment, aquest Mundial no el podrà lluitar Marc Márquez, a priori, si atenem a la raó, no l'hauria de lluitar, però l'actitud de Marc Márquez en cap moment és de retirar-se. I, de fet, no és una cosa que estigui en la seva ment ara mateix, o així ens ho deixa saber.
1: Sí que a l'entrevista posava en qüestió que al principi, quan no sabia lo d'aquest cargol a l'espatlla, pensava que el seu problema era psicològic, que era mental, que era de confiança, com deia el meu pare. I es va recolzar dels seus i va intentar autoconvèncer-se de que mentalment estava bé, i llavors va ser allà quan a Jerez va veure que no tenia resultats i va anar al metge i li va dir busca'm alguna cosa i troba-me-la. I li van trobar lo del cargol, perquè es veu que en posició normal de motocross o de qualsevol esport en el gimnàs no li molesta, però quan es posa en postura aerodinàmica, modo MotoGP, moto de velocitat, és quan el cargol li dona
0: en el nervi
1: i fa que tingui aquestes caigudes i deixi, no sigui constant.
0: Li provocava una irritació que no el permetia ser constant. Afortunadament han trobat la resposta.
1: Esperem que sigui aquesta la resposta.
0: I és una mica com que no hi ha mal que por bien no venga, no? Perquè d'alguna manera aquesta lesió del peu li ha permès aturar-se i trobar una resposta més aviat del que potser s'esperava.
1: El que passa és que aquesta operació del cargol, aquest que parlem, estava programada per després de Catalunya, per no perdre's el Gran Premi de casa. Ell volia, encara que sigués amb aquest cargol que li fa mal i que no donarà el seu 100%, no perdre's la cursa. Però amb aquesta caiguda i amb aquesta fractura al cinquè metatarsiada del peu dret, doncs Marc Márquez és baixa pel Gran Premi de casa. però anem amb el diumenge, si voleu, perquè venim una mica més, perquè si no...
0: Anem amb el diumenge, ens quedem sense temps, com de costum, a l'angle de Miramar.
1: Arribem a la carrera llarga de diumenge i Le Mans ens va tornar a deixar clar que aquest Mundial està més obert i intens que mai, sobretot en els primers llocs, on el ritme va ser altíssim des del primer moment i la gestió de pneumàtics va marcar tota la diferència.
0: És que aquest any està marcant molt la diferència.
1: És que la victòria va ser per Jorge Martín, que va tornar a demostrar consistència i sang freda. És una cosa que descriu molt bé a Jorge Martín, la sang freda en el moment clau, ja sigui per ficar-se en aquell moment de Misano quan va començar a ploure. Ell va fer amb sang freda, no li va sortir bé, però bueno, és igual. No va tenir gens fàcil. Marco Bezzecchi va creuar la meta a només a 0,47 segons darrere del Jorge Martín, fent pressió constant fins l'últim gir. Darrere d'ells, la gran sorpresa va ser que hi havia una altra Aprilia. Si dius, però si ja no ens queden més. I és que era una Aprilia satèl·lit. És que Ayogura va tancar el podi amb una actuació molt sòlida i sense cap error, confirmant el gran potencial de l'Aprilia també en equips satèl·lits. És a dir, ha marxat Aleix Espargaró i l'Aprilia funciona.
0: De sobte funciona aquella Aprilia que 10 anys ha trigat en posar-se en marxa, que no passava de les Q1, que li costava entrar en un top 10, fins i tot. I ara tenim un 2-3 d'Aprilia que bé, ha de sonar fantàstica la fàbrica de Noale.
1: Que tenien concessions fa no gaire.
0: Que tenien concessions fins fa no gaire i que potser el punt d'inflexió d'Aprilia podríem dir que va estar potser en aquest circuit de Catalunya, no? Amb aquella doble victòria a sprint i a...
1: De quan Aleix Espargaró es va...
0: Bueno, això va ser un podi.
1: Ai, de veritat. Mai res superarà allò, eh? És que és de meme.
0: No es superarà, però sí que és cert que el 2023 va caure la primera victòria d'Aprilia al Gran Premi de l'Argentina.
1: Sí, me'n recordo molt bé d'aquella victòria.
0: Seguidament va arribar la seva consolidació com marca seriosa al Gran Premi de Catalunya, sí, amb una victòria a sprint i a la carrera llarga d'Aleix Espargaró. I és que les Ducati no tenien opció, realment, en aquell Gran Premi del 2023. I és una cosa que em dona bastanta esperança pel que pot passar aquest cap de setmana, perquè la poli qui la va fer? Pecco Bagnaia. La cursa a l'sprint no van sortir bé, ok, però ojo si la Ducati corre, i ojo si la Aprilia corre, perquè podem tenir una cursa molt entretinguda entre tres pilots que a nivell de competitivitat estan molt igualats, que serien Bezzecchi, Martín i Bagnaia. Ens poden donar una cursa molt, molt, molt entretinguda aquí a Montmeló.
2: I Àlex?
1: Àlex, bueno, sí.
0: I Àlex Márquez, que també, encara que ha tingut un cap de setmana difícil, i a Barcelona va molt bé. Tant de bo tinguem una lluita a 4 entre Bagnaia, Àlex Márquez, Bezzecchi i Martín. On s'ha de signar?
2: Dijan Antonio també.
0: Dijan també va estar molt fort.
1: Dijan Antonio,
0: que va provocar polèmica avançant a Pedro Acosta fent-li mirades, fent-li ullets.
1: Sí.
0: I bé, una cursa... Doncs,
1: i Fabio Quartararo, que va saber salvar els mobles a casa amb una sisena posició amb una Yamaha que encara no li dona armes per lluitar amb res. Però bueno, Fabio Quartararo és que és un grandíssim pilot i fa el que pot amb el que sigui.
0: Sí, no va fer la pole aquest any, no està la Yamaha per fer poles aquest
1: any. I Zarco
0: any.
1: Desaparegut totalment.
0: Sí, Zarco fora, va fer 11. Caigudes per Àlex Márquez, Moreira, Bagnaia, Miri Binder. I 16a posició per Jonas Folger.
1: Un petit moment. Doncs, si voleu, com hem començat ja a parlar una mica de la prèvia, anem ja amb la prèvia del que serà el Gran Premi de Catalunya. I és que no és una prèvia qualsevol, aquesta. És una prèvia històrica. I és que per primera vegada a la història de Ràdio Mollet, Ràdio Mollet i l'Angle de Miramar entrarà dins del Mundial de MotoGP. I què significa això? I és que no explicarem el que passa des de la grada, com ho fem normalment, perquè som... seguidors del circuit i seguidors de MotoGP, sinó que ho explicarem des de dins de debò. O sigui, des del paddock, des del box, des d'on passen les coses de veritat, on es prenen decisions i on es viu la tensió reial, que esperem sentir-la, on es construeixen victòries i on també es viuen les derrotes. I entrarem on normalment no es veu, parlarem amb qui ho viu des de dins i ho explicarem com si fóssiu, perquè després el dilluns ho pugueu escoltar i de la nostra veu o del que puguem treure d'allà. I és que, efectivament, anem com a mitjà acreditat al Gran Premi de MotoGP de Catalunya.
0: Ole! Fem un aplaudiment dins de l'estudi.
2: Sí, sí, sí.
0: No tenim el timbre aquí dins?
1: Sí.
0: Està allà, toca el timbre. Primera acreditació a MotoGP, primera acreditació a Dorna, primera acreditació que arriba després de 2 anys de programa.
1: 2 anys.
0: I que ja anava tocant. Ja anava tocant. Estem superagraïts per aquesta acreditació, superagraïts per tota la gent que ha fet la feina perquè arribi aquesta acreditació a tots els departaments de Ràdio Mollet, a la Eva, que s'ho ha currat moltíssim.
1: Sí, sobretot, primer de tot, a la Emma, que va ser qui ens va ajuntar a tots tres. A mi, que la vida em va acabar posant en un programa especial del 25N a l'Institut Gallec per acabar la ràdio. Després, els nostres tècnics, el Pep, que hi era ja al Gallec quan jo vaig fer aquella participació, a la Nora, a l'Ivan, que no ens oblidem d'ell, a la Carla.
0: A la Carla, també.
1: La Carla, que sempre està aquí, al Sergio, a tothom de Ràdio Mollet, que ens fa sentir cada dilluns com si estiguéssim a casa, estant al nostre poble, i que puguem fer aquestes coses en una ràdio local.

0: I bé, aquí tens més ganes d'entrevistar ja dins del circuit.
1: A veure, la veritat és que a mi el que més il·lusió em fa és viure la roda de premsa, ja sigui la pre o de dijous o les de postcurses, però és un moment com que no m'imagino asseguda allà i sé que podré estar, així que no sé què dir-te que és el que em fa més il·lusió perquè no...
0: Bueno, finalment, després de 2 anys que poguessis parlar amb Izaskun Ruiz
1: i dir-li
0: que volies seguir els seus passos, doncs...
1: Me la trobaré allà.
0: Ara estaràs amb ella.
1: Mm-hmm. I li voldré dir, a veure si me la trobo de veritat, i li puc dir, fa 2 anys et vaig dir en el Hero Walk en directe a Dazón que jo volia ser com tu, que eres la meva referent, i estic aquí amb una acreditació de premsa.
0: Potser hem de començar a enviar sol·licituds per Motorland?
1: Potser.
0: Potser aniria tocant. Doncs... El problema de Motorland és que pots anar els 3 dies i haver de tornar a dormir a Mollet cada dia. Per experiència, ho dic. A la Fórmula 1 també ho provarem. Costarà.
1: Ja estan tancades les...
0: Ja estan tancades.
1: Sí, o sigui que serà per un altre any. Per tancar, abans de... Ha estat molt emotiu això, però hem de parlar una mica dels punts del campionat. I és que, com arribem a Montmeló, a part amb molta il·lusió, és que Marco Bezzecchi lidera el Mundial amb 128 punts, per només un punt davant de Jorge Martín, que té 127. És a dir, pràcticament empat tècnic al capdavant i amb les dues aprilies oficials. I una lectura molt clara del Mundial, i és que Bezzecchi està sent el pilot més regular, però Martín és el més explosiu i en millor forma, crec jo. Perquè clar, aquí tenim l'Álvaro, que és més de la dupla aquesta de Bezzecchi amb la seva moto, que es van casar, recordo, i va ser molt guai. Per darrere, a la classificació comença a obrir-se un petit tall, a Dijan Antoni amb 84 punts, Pedro Acosta amb 83, i també hi ha darrere a Yugura, Raúl Fernández, i el que ho canvia tot, però no està en aquestes primeres posicions de la classificació del Mundial, perquè té 57 punts només, és Marc Márquez, que després de la...
2: Eso es para la remontada. Ni se te ocurra dejarlo aparte, porque si todos estos que te has dicho se ponen a luchar entre ellos y no gana siempre el mismo, que es lo que creo que va a suceder, que posiblemente le vaya quitando puntos Martín a Bezzecchi, a estos dos igual les quita algún puntito Dijan Antonio, les quita algún punto también Alex, tal, se va a recuperar Marc, va a volver, y Marc no perdona.
1: Esperem que no, però està, jo volia explicar que està fora en un moment clau, i és que és un pilot que sempre suma perquè condiciona les estratègies dels altres, i és que en circuits com en Montmeló, Marc Márquez sempre és factor, encara que a l'Àlex Márquez se li dona molt millor el circuit que al Marc. I arribem, doncs, a Montmeló amb un Mundial obert, tens, imprevisible, i amb moltes preguntes sobre la taula. I la més important és qui sortirà líder de Catalunya, qui penseu entre Bezzecchi i Jorge Martín, que és el més viable per punts, qui sortirà líder d'aquest Mundial, d'aquest Gran Premi.
0: De fet, només pot sortir o Martín o Bezzecchi, perquè Dijan Antonio està a 44 punts pel darrere, per tant,
1: ja li porten... 37.
0: Sí, ja li porten més d'una cursa d'avantatge a la resta, més d'un cap de setmana sencer d'avantatge a la resta, i jo penso que sortiran més punts Martín.
2: Bueno, posiblemente. Yo creo que Martín está en un momento ahora mismo, que es lo que decía de la confianza, está en un momento muy bueno de su confianza. Si la moto le va bien en este fin de semana, cuando él se siente encima de la moto y empiece a probar en el circuito de Montmeló y se sienta con seguridad, puede ser, seguro, que va a ser el referente este fin de semana en Montmeló. Lo que le puede dar al traste esto es que tenga algún punto de desconfianza en algún sitio, porque esto es lo que le pasa a todos estos pilotos que son tan grandes, que cuando tienen un punto de desconfianza ya flaquean luego durante todo el fin de semana, cosa que no pasa con Márquez.
1: Ara, sí. Ben, no sé si Martín li ha passat alguna cosa al circuit de Montmeló.
0: Alguna cosa al circuit de Montmeló, que es va proclamar campió del món.
1: No, bueno, el refereixo d'accident, perquè ha tingut molts accidents Martín i té

0: i té circuits en els que no va bé perquè se'n recorda dels
1: accidents. Sí, però a Portimao, per exemple, li passava i va guanyar.
0: Sí.
1: Es va treure l'espina. Amb un meló...
0: 18 fractures va tenir a Portimao.
1: 18?
0: Jo crec que sí, o més.
1: A Montmeló el que sabem que fa és que a la primera volta que fa de tot el cap de setmana, el primer que fa és arribar a la corba 5, agafa a la seva espatlla, precisament l'espatlla, pagar-la bé al piano i fer-se una foto arrastrant tot el mono pel piano. Després, en voltes de ritme, no ho fa perquè tampoc guanya res, però sempre es fa aquesta foto per cada bé i perquè mola. Pa caiga lujo.
0: Doncs, bueno, abans d'acabar, direm els horaris.
1: Sí, diem els horaris, repasso els resultats.
0: Vale.
1: Vaig a repassar els resultats, sí, ràpidament, va, de l'IndyCar i del WEC que hem tingut. A l'IndyCar, pole de Palou, com deia abans el José, però victòria per Christian Lungar, després d'una malea on es va veure implicat Palou. Al WEC, victòria pel BMW número 20 a Hypercar i pel McLaren número 10 del garage 59 a la categoria GT3, després d'una sanció. Al Pista F Corse número 21 al Ferrari 296 GT3. Continuem amb els horaris ja tancant.
0: Doncs agenda, MotoGP, no ens ho podem perdre. Encara hi ha entrades per anar-hi al circuit i és que tenim horari de casa i és l'esprint dissabte a les 3 del migdia, diumenge a les 11 a Moto3, 12 i quart a Moto2 i 2 de la tarda MotoGP.
1: I al Canyís tindrem Campionat d'Espanya de Karting amb la presència de Leo Corcoles.
0: I amb la presència de...
1: Álvaro Rodríguez, però només el dissabte. Moltes gràcies per tot. Fins aquí l'engranament de la mar d'aquesta setmana. Adeu.
0: Adeu. Adeu.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 11 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita i arribar a un públic més ampli. I avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys, que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any, que té com a eix vertebrador la paraula. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual pel que fa a la precipitació. El mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. I en esports, el primer equip del Club Tenis Taula Mollet ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces, crear xarxa i coordinar les seves reivindicacions en defensa de l'educació pública. La iniciativa sota el nom d'Assemblea Intercentres Mollet va néixer a principis d'any arran de les diverses convocatòries de vaga impulsades pels sindicats educatius per reclamar millores laborals i més recursos per als centres. Segons explicant als seus membres, la voluntat d'aquesta assemblea és compartir inquietuds, unificar criteris i consensuar accions conjuntes entre tots els centres públics de la ciutat, tant d'educació infantil i primària com de secundària. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita, arribar a un públic més ampli i explicar quina és la situació real que viu actualment el sector educatiu. L'Alba Ibáñez, mestra de l'escola Sant Vicenç, ha explicat que aquesta decisió s'ha pres davant la desinformació que, segons denúncia, envolta les mobilitzacions del professorat. Ibáñez considera que el Departament d'Educació no està sent prou clar en la comunicació del conflicte i afirma que es veuen la necessitat de combatre aquests discursos que menyspreen la tasca del docent.
2: Sí, hem decidit apostar per les xarxes perquè hi ha molta desinformació sobre el que està passant als centres educatius. La ciutadania no coneix la realitat de les escoles públiques, però al mateix temps hi ha un departament immobilista que no escolta les demandes ni s'asseu a negociar solucions reals, però que a més menteix i manipula la informació. La xarxa ens permet explicar directament quines són les nostres reivindicacions i combatre discursos que menyspreen la feina de docent.
0: Tota aquesta situació ha provocat el malestar d'algunes famílies que sovint desconeixen els motius de les protestes i pateixen les vagues convocades pel sector. En aquest sentit, Alba Ibáñez ha remarcat que el departament no està sent clar i està responsabilitzant els docents de la situació. És per aquest motiu que volen arribar a tothom a través de xarxes socials i donar a conèixer la gravetat de la situació. Són declaracions d'Ibáñez.
2: No arriba la informació perquè des del departament no s'està sent clar i estan menyspreant la nostra feina i fer-nos responsables d'una situació que només ells són els responsables. Només el departament és responsable de les vagues i de del malestar que estem patint els docents. Per tant, entenem que les famílies puguin sentir-se així, però per això estem engegant aquests moviments de xarxes i de fer extensa aquesta situació. Volem donar-la a conèixer de la nostra mà perquè veiem que això hi ha una manipulació de la informació o que no arriba la informació.
0: Els professionals de l'ensenyament denuncien que la seva feina es veu cada vegada més dificultada per la càrrega de burocràcia, assumir diverses funcions més enllà de la docència, no reconèixer les hores extra i salaris que fa anys que no s'actualitzen. Alba Ibáñez també ha denunciat l'augment d'alumnes amb necessitats educatives diverses i la manca de recursos humans i materials per poder oferir una atenció adequada.
2: Ara mateix l'escola pública catalana viu una situació molt difícil i s'està sostenint gràcies a la implicació dels professionals que hi treballem. Les aules són cada vegada més complexes i diverses i requereixen de més recursos. Llavors, l'educació hauria de garantir igualtat d'oportunitats i un desenvolupament integral dels infants i adolescents. I amb els recursos actuals, això és impossible. Llavors, tenim alumnat amb necessitats educatives específiques, necessitats emocionals i socials, necessitats lingüístiques, situacions molt diverses, que necessiten una atenció individualitzada i personalitzada. Llavors, necessitem recursos per poder-ho garantir. Molts docents dediquem la jornada simplement a intentar arribar al final del dia i sobreviure.
0: Amb aquesta nova plataforma i la seva presència a les xarxes, l'Assemblea Intercentres Mollet vol fer visible la realitat dels centres educatius i reivindicar unes condicions que asseguren són indispensables per garantir una educació pública de qualitat. Des del Departament d'Educació han convocat per aquest dijous una reunió amb els sindicats en representació a la mesa sectorial per reduir el clima de tensió que es viu als centres educatius. La consellera Esther Niubó ha afirmat que la reunió ha de servir per reduir el clima de tensió que es viu als centres educatius i això passa per parlar, per poder seure amb la comunitat educativa, per posar en valor tot allò que s'està fent. Segons ha explicat, aquesta trobada també ha de servir per poder valorar la situació en què ens trobem i potser explorar fórmules per reduir aquest clima de tensió. Mentrestant, aquest mes de maig hi ha convocades diverses vagues arreu de Catalunya. Els professionals estan cridats demà dimarts a una manifestació unitària i al conjunt de la comarca farà vaga també els dies 19 i 28 de maig.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I seguim parlant d'educació i és que ja s'ha obert el període de preinscripció per a les escoles bressol municipals de cara al curs 2026-2027. Aquest període de preinscripció s'allargarà fins al 22 de maig i el tràmit es farà exclusivament de manera telemàtica a través del portal municipal. Mollet del Vallès disposa de tres escoles bressol públiques que són la Xarranca, la Filadora i els Pinatons. Per accedir a una plaça pública cal participar en el procés de preinscripció presentant sol·licitud telemàtica en el termini corresponent. Des de l'Oficina Municipal d'Educació, com és habitual, s'oferirà durant tot el procés de preinscripció i matriculació, informació i atenció personalitzada a les famílies que ho necessitin. Així, aquelles famílies que requereixin d'aquesta atenció per al tràmit de preinscripció poden concertar cita trucant al telèfon de l'IME. Per altres dubtes o consultes que no requereixin atenció presencial, també es pot adreçar un correu a ime@molletvallès.cat. Tota la informació sobre la preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals es pot trobar en el web municipal, que és www.molletvallès.cat. I ara parlem de temes d'oci i és que avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any que té com a eix vertebrador la paraula. Així ho ha posat de relleu als micròfons de Ràdio Mollet la regidora de gent gran, Pepi Muñoz.
3: Amb aquesta edició Per molts anys, per poder... Doncs és, les paraules és com ens comuniquem, com ens definim, com parlem als demés, com ajudem a les persones que no estan bé, les paraules que has d'escollir. Doncs tot aquest tema és molt important, doncs, de com ens transmitim unes persones amb les altres.
0: Precisament aquesta tarda tindrà lloc l'acte inaugural del programa. Al Mercat Vell, tot seguit, s'inaugurarà la Marineta, una mostra d'arts plàstiques que es podrà veure fins al 6 de juny. La tècnica de gent gran, Laura Menacho, ha explicat que també en aquesta mostra la paraula passa a ser un element reivindicatiu del passat, el present i el futur.
4: La exposició té a veure, que és aquesta exposició participativa en la que participen tots els alumnes dels cursos i tallers, té a veure amb, precisament amb com ens parlem. De fet, la premissa que vam donar per fer els microrelats que podreu llegir a la Marineta era, quin consell li donaries al teu jo del passat, perquè com ha dit la Pepi, la paraula és molt important per comunicar-te amb els altres, però també per parlar-te a tu mateix, com et parles, com ens dirigim a nosaltres mateixos, quina paraula et representa o et defineix, i què és allò que actualment et motiva i t'impulsa? Quina és la paraula que diries que és el que t'impulsa? Jo què sé, l'alegria, la il·lusió, o els meus fills, la família, no sé.
0: El programa Per molts anys s'inicia avui, s'allargarà fins al dilluns 18 de maig. I Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Així, la desviació de temperatura respecte a la norma va ser de 2,4 graus per sobre. Destaca el valor de 27,6 graus que vam tenir el 10 d'abril, sent aquesta la temperatura màxima del mes passat. D'aquesta tendència a l'alça de les temperatures que estem tenint en els darrers anys, n'ha parlat el meteoròleg Gonzalo Macero.
5: La temperatura mitjana ha estat 2,4 graus per sobre la mitjana. És una diferència bastant notable i bastant important. Sobretot, doncs, això, sempre es nota amb les màximes, amb temperatures cap als migdies, que són molt suaus. I bueno, no és ja gaire estrany que es doni aquest fenomen, perquè portem molts anys en el qual, doncs, la temperatura mitjana va pujant.
0: Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari i només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. Això representa 43,5 litres menys dels registres habituals per aquesta època de l'any a casa nostra. Felip Comas és l'observador local que recull totes les dades des de l'any 2000 al web molletmeteo.cat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica meteorològica de la xarxa que ens apropa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Situació més aviat tranquil·la, la que estem tenint aquest dilluns, i amb alguns núvols, això sí, però que són poc destacables. Aquest matí eren una mica més espessos, eren una mica més extensos i també eren una mica més freqüents, però la tendència és que es vagin trencant en gran mesura. Per tant, l'ambient que a hores d'ara ja és suau acabarà convertint-se en un altre de molt més càlid, sobretot a les comarques de la Costa Daurada i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Passarem en aquests indrets dels 25 graus. Ara bé, també al nord de Girona, a l'extrem nord de Lleida, tindrem núvols més potents amb algun ruixat. Per tant, bàsicament, a l'Alt Pirineu o cap a l'Alt Empordà, però de moment ruixats molt més locals que dies enrere. En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Sa Torre, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I en esports comentem que el primer equip del Club Tenis Taula ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina. En la darrera posició, els de Mollet debutaven en la categoria després que el Club Tenis Parets, per manca de jugadors, renunciés a la seva plaça, fet que els va agafar per sorpresa, ja que els locals havien de jugar a segona nacional. Tanmateix, al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. Martí Bernal, president del Club Tenis Taula Mollet, ha afirmat que ha estat tota una experiència competir en aquesta lliga, però els ha faltat un entrenador amb més tècnica per jugar a nivell nacional.
4: Ha estat molt interessant, la veritat, que haver competit per primera vegada a primera divisió nacional ha sigut tota una experiència. La veritat és que hem aprendre com funcionen les lligues nacionals, que són més complexes i més difícils que les territorials de Catalunya. Però, bueno, la veritat que els jugadors han fet tot el que han pogut. Potser ens ha faltat disposar d'un entrenador amb més tècnica a nivell nacional per poder apoyar, i això lamentem molt perquè, bueno, ens va agafar una mica de sorpresa.
2: En 22 jornades, els de Mollet han guanyat 2 partits i han encaixat 20 derrotes davant de rivals nacionals, com han estat el Saragossa, el Castelló o el Termotur, Calella, uns partits que han disputat amb una base sòlida de 5 jugadors. Precisament, el president del Club Tenis Taula Mollet ha explicat que els rivals tenien plantilles més àmplies, més anys d'experiència i entrenadors més tecnificats, un fet que els ha fet quedar en la darrera posició i baixar de categoria. Tot i aquest resultat, Martí Bernal ha afirmat que ha estat una temporada molt il·lusionant, on el primer equip s'ha convertit en el referent dels nens i nenes del club.
4: Bueno, ha sigut molt positiu. La veritat que ha sigut molt il·lusionant. Per exemple, nosaltres que tenim nens i nenes al club i joves, pues això era un motiu d'orgull i també com referent perquè aquests nanos i aquestes nenes es puguin entrenar amb més motivació, per dir alguna forma.
2: Després d'aquesta temporada, des del club estan centrant els esforços en les primeres converses de cara a la temporada vinent. Martí Bernal ha explicat que estan mirant amb quins jugadors continuen i de quins recursos disposaran l'any següent.
4: Ara hem de revisar molt bé amb quins jugadors podem disposar i quins mitjans, tant tècnics com econòmics, per continuar endavant. La veritat que, bueno, el club porta ja 37 anys de vida i hem tingut, pues, bueno, més moltes circumstàncies i molts temes, no? Encara que el nostre club principalment es basa en iniciació per nens i nenes de Mollet i també, bueno, potenciar una mica el jovent que vulgui competir, però sempre amb unes categories, diguem, territorials de Catalunya. I, bueno, amb aquesta tasca estem.
2: Amb aquest descens del primer equip, el Club Tenis Taula Mollet posa el punt final en una temporada on, malgrat els resultats no hagin acompanyat, han competit en una de les màximes categories del tenis taula i s'emporten l'experiència viscuda. I en esports comentem també els resultats dels partits que s'han jugat aquest cap de setmana. En futbol, el primer equip del Mollet ha perdut el maig. D'aquest cap de setmana, un partit per acabar la Lliga. Els molletans han finalitzat l'enfrontament d'aquest cap de setmana amb un marcador final de 4-2 davant l'Escola Futbol Bosc de Tosca. En canvi, a segona catalana, la Unió Esportiva Molletense ha brillat aquest cap de setmana. Els locals s'han imposat a casa per 5-1 a l'Escola Futbol Mataró i han sumat 3 punts que els apropen al líder de la classificació. I a quarta catalana, la Unió Esportiva Lourdes ha perdut aquest cap de setmana a casa. Els molletans han encaixat una derrota 2-2 contra el Canovelles. En la mateixa categoria, el Mollet ve empatat contra Vilanova del Vallès per 3. En futbol sala, la Unió Futbol Sala Mollet ha perdut aquest cap de setmana a la pista del Can Calet per 4-1 a un partit per acabar la Lliga. Els molletans continuen a la 8a posició, la qual els farà pujar de categoria. I en bàsquet, el DM Grup Mollet ha disputat aquest cap de setmana els quarts de final del play-off per l'ascens a segona FEP, uns quarts de final on s'han endut la victòria davant del Tarragona per 90-109. Amb aquest resultat, la Josep Maria Marçà continuaran lluitant per l'ascens. El proper partit serà contra la Universitat de Vic, qui també ha superat els quarts de final. I continuem parlant de bàsquet. L'equip femení del Sant Gervasi a Copa Catalunya ha guanyat aquest cap de setmana a casa per 71-51 davant del Club Bàsquet Valls. Pel que fa a l'equip masculí a Copa Catalunya, han queixat aquest cap de setmana una ajustada derrota. Els de Mollet han perdut a la pista del Ciutat Vella per 77-74. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Els docents de totes les escoles públiques d'infantil i primària i dels instituts de Mollet del Vallès s'han constituït en una única assemblea amb l'objectiu d'unir forces. Recentment, el col·lectiu ha fet el salt a les xarxes socials amb la intenció de donar a conèixer la seva lluita i arribar a un públic més ampli. Avui s'estrena la 28a edició del programa Per molts anys, que promou la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de Mollet. 400 persones vinculades a casals de gent gran, grups de playback i voluntaris han fet possible el programa d'aquest any, que té com a eix vertebrador la paraula. Mollet del Vallès va registrar el passat mes d'abril temperatures força més elevades del que és habitual. Pel que fa a la precipitació, el mes d'abril ha estat deficitari, només es van recollir 11,6 litres per metre quadrat. I en esports, el primer equip del Club Tenis Taula Mollet ha finalitzat la Lliga a primera divisió masculina en la darrera posició. Al llarg de la temporada, el Mollet ha jugat 22 partits en la categoria i s'han estrenat en una de les lligues més altes a l'estat. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora, però seguim-vos apropant tota l'actualitat de Mollet del Vallès. Que vagi molt bé.

Eureka, un programa on parlem des de cultura, història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. A Eureka, sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: Molt bona tarda, siu benvingudes i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dilluns, i com cada setmana, és el torn del Partit Socialista de Mollet, i a la seva representació, com és habitual, ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu, Encarna Ortí, d'aquí. Saludem. Molt bona tarda, Encarna.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Són diversos temes els que volem tractar en aquesta conversa de portaveus municipals, i comencem parlant de l'àmbit esportiu, perquè aquest cap de setmana doncs, hi ha hagut diversos esdeveniments en aquest sentit aquí a la nostra ciutat. Comencem parlant de la Festa de l'Esport al Carrer, que tenia tot just lloc ahir diumenge, que és una festa doncs, per donar a conèixer les entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat perquè els més petits doncs, les puguin provar i també doncs, possiblement trobar els esports doncs, que més els agradin. Encara comentem aquesta Festa de l'Esport al Carrer, com va anar ahir a diumenge?
1: Doncs la veritat és que va anar molt bé, superbé, amb un dia fantàstic, on, com bé dius, la canalla i les famílies doncs, van poder disfrutar d'unes jornades esportives al carrer, una opció doncs, que normalment no passa, però poder gaudir de jugar al carrer també és una oportunitat única, i amb aquesta Festa de l'Esport doncs, ja que està ben consolidada amb 32 edicions, doncs ens podem més que satisfets perquè es va evidenciar doncs, la grandíssima col·laboració de les entitats esportives, de tots els col·laboradors de les entitats, de les pròpies famílies també, que en el dia a dia també ajuden doncs, a que hi hagi o es pugui desenvolupar la pròpia activitat. I molt bé, doncs, vam veure doncs, molts petits i moltes famílies jugant, descobrint esports, practicant els seus propis esports que ja fan habitualment, i és, com dius, una opció doncs, per descobrir doncs, diferents esports i poder doncs, practicar i jugar i per veure doncs, si agraden o no, i a partir d'allà doncs, també tenen l'oportunitat de parlar amb els responsables de les entitats esportives i els hi expliquen, i és un dia, la veritat és que hi ha interaccions molt, molt bones i amb el foment de l'activitat esportiva, que ja de per si ja és molt positiu, no només pel que és per la salut, sinó perquè també ja sabeu que l'esport és un element doncs, molt important doncs, pels nostres petits, per la societat en general, i nosaltres sempre intentem fomentar qualsevol activitat esportiva perquè és un gran foment de valors. I bé, doncs, molt contents per una edició doncs, que el temps va respectar i una edició en la que tothom va poder gaudir al carrer de les diferents opcions d'esport a la nostra ciutat, que no són poques.
0: No, en definitiva, cada any doncs, se celebra aquesta Festa de l'Esport, i de fet doncs, a evidenciar la quantitat d'entitats esportives que hi ha aquí a la ciutat i doncs, tota la seva varietat, i de fet doncs, cada any també se'n van sumant de noves. L'altre dia doncs, veiem com hi havia aquest apartat de Crawler, no? Doncs, que s'incorporava aquest any, així que queda evidenciat doncs, tot aquest teixit esportiu que hi ha a Mollet. Comentàvem que hi havia un cap de setmana doncs, molt esportiu, perquè també el Club Muntanyenc Mollet, que patia també doncs, pel temps, però al final doncs, no els va molestar, havien organitzat el que és una nova edició de la caminada serlada de Marina. Encarna, com va anar doncs, aquest esdeveniment també esportiu, que de fet doncs, ja està molt consolidat a la nostra ciutat?
1: Sí, perquè hi ha, si no m'equivoco, 27 edicions, crec, sí, si no m'equivoco. I jo, pel que sé, doncs, va anar força bé, amb moltíssims participants, i com bé dius, doncs, també el temps va respectar, hi havia certs dubtes, però també va anar molt bé, amb moltíssims, com et dic, molta gent inscrita i molt contents. La presidenta del club, doncs, ja va dir doncs, que teníem moltes ganes de que la gent s'inscrivís, que bueno, es va haver de sorprendre l'any passat per qüestions climatològiques, aquest any afortunadament no, i per això encara la gent en tenia moltíssimes més ganes de participar-hi. I bé, és una etapa força important, són 22 quilòmetres, també hi ha un cert desnivell en aquesta serralada, i bé, doncs nosaltres sempre també, el mateix que t'he dit abans, donant suport a qualsevol activitat esportiva i agraïm també la implicació de dels voluntaris, la implicació de les entitats, perquè sense cap mena de dubte, sense ells moltíssimes activitats no serien possibles. Així que moltes gràcies al club en aquesta ocasió i a tantíssima gent, no, per donar suport també a que les activitats es puguin fer.
0: Doncs queden fets aquests apunts esportius del cap de setmana i comentem altres temes. La setmana passada des d'EMFOS feia el balanç corresponent a l'any 2025 i d'entre les dades més destacades d'aquest informe eren doncs, que s'havien atès a més de 18.000 persones i també doncs, que s'havien iniciat 46 negocis al llarg de l'any anterior. Encarna, com a regidora responsable d'aquesta empresa municipal, comenta'ns una mica, doncs entenc que un balanç positiu el que feu també vosaltres.
1: Doncs sí, la veritat és que les dades d'EMFO 2025 i tenint en compte que vam fer una comparativa dels darrers anys, des de 2020 fins ara, la veritat és que puc dir que avancem en una bona direcció. Intentem doncs, garantir doncs, més oportunitats laborals per a la ciutadania i això doncs, el que genera també és que hi hagi més cohesió social i també, doncs, com no pot ser d'una manera, no, que tinguin ocupació, però sobretot que tinguin una ocupació digna. No? I bé, com has comentat, doncs, 18.000 atencions ciutadanes, arribant doncs, a 9.000 persones i gairebé doncs, 700 persones que han trobat feina amb el suport dels equips d'EMFO. Això crec que són dades molt positives i crec que, com vaig dir a la presentació, evidencien que la feina que es fa des d'EMFO té un impacte real i que les polítiques que estem desplegant en termes d'ocupació doncs, arriben a la ciutadania i acompanyen, i jo crec que no només a la ciutadania, sinó que estem fent també una força interacció i una gran col·laboració amb el teixit empresarial, i això també és molt important. Jo crec que estem reforçant els serveis no només d'orientació a la ciutadania, sinó també un esforç doncs, també amb la gent emprenedora i amb la gent doncs, que vol fer un negoci a la nostra ciutat. També amb aquest suport doncs, hem generat 46 nous negocis a la nostra ciutat i això la veritat és que també és de posar en valor. I una gran tasca que també ens hem proposat és tenir una interacció molt, molt directa amb les empreses del nostre territori, i quan dic això és perquè tenim fidelitzades més de 500 i hem gestionat l'any passat doncs, més de 400 ofertes, i això ens dona doncs, aquests resultats positius que vam comentar a la presentació de la memòria.
0: De ben segur que uns resultats positius que també es tornaran a produir aquest 2026, perquè també, doncs, com s'avançava, hi ha la intenció de continuar amb tot aquest desplegament d'activitats, tallers i també doncs, altres gires, no, doncs, que s'havien fet aquest any per continuar apostant doncs, per aquesta formació, per aquesta ocupació aquí a la ciutat i també en el territori. I comentem també altres temes, i és que amb motiu del Dia d'Europa, que està fet, se celebrava aquest passat 9 de maig, i també del 40è aniversari de l'adhesió d'Espanya a la Unió Europea, des de l'Ajuntament de Mollet, doncs, heu posat en marxa un cicle de xerrades que estan principalment adreçades al que és la comunitat educativa del municipi. Encarna, com a regidora de projectes europeus, quina és la importància doncs, de celebrar aquest Dia d'Europa i fer tot aquest cicle de xerrades?
1: Doncs la idea principal doncs, és explicar a la ciutadania i als més joves en aquesta ocasió doncs, la importància que és pertànyer doncs, a la Unió Europea i fomentar doncs, els valors europeistes entre les noves generacions. Com sabeu, doncs, arran de les relacions que tenim amb Europa i amb les diferents ciutats agermanades, doncs, generem molts vincles i també generem molts projectes importants que els hi donen peu doncs, a que puguin moure's, a que puguin sortir de la ciutat, que puguin tenir experiències vitals i formatives en altres espais, i això sempre és un creixement personal molt important. Nosaltres des de Relacions Internacionals ho tenim molt clar, doncs, que hem de treballar amb aquesta visió europeista que ens suma, i és el que intentem transmetre, a més de, per descomptat, doncs, que han de tenir coneixement del que representa, doncs, tot l'organització d'Europa, les diferents associacions, diferents entitats, les administracions, això per descomptat, i crec que amb aquest cicle de xerrades, doncs, arribem, doncs, a tots els centres, també a les escoles de formació d'adults, als centres de gent gran, i bé, és una formació molt, molt important, perquè dic, perquè ens posa en context la importància de generar aquests vincles amb les diferents ciutats d'Europa.
0: Doncs queda comentat aquest tema i en parlem també d'altres, perquè la setmana passada, de fet, s'inaugurava aquí a Mollet el que és la residència al Bosc, i per fer-ho, doncs, ho fèieu de la mà de la consellera de Drets Socials i Inclusió, i bàsicament, doncs, des de la setmana passada Mollet compta amb aquesta llar residencial que està pensada perquè les persones amb discapacitat, doncs, puguin tenir una vida autònoma i també una vida digna.
1: Sí, com bé dius, s'inaugurava aquest nou equipament que compta 24 places i va comptar també, doncs, amb la presència de, com deies, de la consellera de Drets Socials i Inclusió, i bé, és una molt bona notícia. Ja feia molt temps, doncs, que portàvem a terme aquesta construcció, i donarà la possibilitat, doncs, als residents, no, de viure en un espai, doncs, en el que es puguin sentir completament inclosos, i garantitzar, doncs, una molt bona vida, una vida digna amb els serveis, i bé. Ja et dic, contents, perquè esperàvem ja des de fa dies, doncs, que poguéssim inaugurar-la, poder tenir servei, i esperem, doncs, que en un futur, doncs, puguem comptar amb més places per totes les persones que ho necessitin.
0: Doncs queda comentat també aquest tema, i molt breument, encara en un minut, comentem un darrer tema, doncs, més cultural, i és que tot just aquesta tarda s'inaugura el que és una nova edició del Per Molts Anys. Comentem això en un minut.
1: Doncs un Per Molts Anys, com sempre, amb moltíssima gent gran que ha participat. És la cloenda del curs, en la que hi haurà al llarg d'una setmana exposicions, tallers, activitats de ball, els clàssics playback, i on tota la nostra gent gran, doncs, podrà mostrar, doncs, tota la feina feta al llarg de l'any, que és molta, que és molt vàlida, que és una gent, doncs, molt implicada. I a partir, doncs, avui, doncs, el Mercat Vell tindrà aquesta festa d'inici. La gent que vulgui anar, doncs, es pot adreçar al Lladoner, perquè les entrades són gratuïtes, però sí que hi ha cert aforament que complir.
0: Doncs queda comentat també aquest tema, doncs, una edició del Per Molts Anys, que en tot cas s'allargarà, doncs, al llarg de tota aquesta setmana, i com comentaves, doncs, que hi ha diverses activitats. Encarna, amb aquest punt comentat, doncs, posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Com sempre, agrair-te que ens dediquis aquesta estona per comentar l'actualitat de la ciutat, i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. Bona setmana. Adéu.
0: Igualment, gràcies.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 701. Aquest és l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matuté. Avui acabarem de parlar de l'equipament bàsic i avui toca la roba i alguns accessoris. Es tracta de la roba que ens posem al damunt per fer una sortida, sigui estiu o hivern. Heu sentit parlar del sistema de les tres capes? Per aquells qui no ho coneixeu, ara us ho explico. Capa interior, la samarreta. Igual com vàrem parlar de no utilitzar mitjons de cotó, el mateix us dic de les samarretes. Siguin de màniga curta o llarga, aquestes han de ser de teixit tècnic. El teixit tècnic més recomanable és el que està fet de barreja de fibres sintètiques i llana merino. Gestiona molt bé la calor del cos i sobretot evacua la suor. I us estalvia aquella pudor de suat que en alguns casos esdevé força desagradable, sobretot quan anem en grup. Cal dir que les samarretes d'aquesta mena són les més cares, però realment valen la pena, tot i que n'hi ha de sintètiques més barates, però recordeu, mai de cotó. La següent és la capa tèrmica. El forro polar, l'invent del segle. Aquesta jaqueta lleugera amb cremallera, de fibra sintètica i més o menys gruixuda, va significar un pas endavant en l'equipament alpinístic, substituint els feixucs jerseis de llana, la majoria de coll rodó, amb els quals o et foties de fred o de calor segons l'època de l'any. En trobareu de diverses marques i de primera qualitat. Trieu i remeneu. La història del forro polar comença amb l'equipament dels pescadors de les mars fredes i aquesta peça va passar als muntanyencs. Va ser com si se'ns hagués aparegut la Verge. Aquesta peça, lògicament, es porta damunt de la samarreta. I la diferència entre la capa interior i la tèrmica és que la primera capa està feta de materials absorbents per mantenir la pell seca i la segona de materials aïllants per aïllar el cos i mantenir-lo calent. I ara passem a la tercera capa, la capa exterior, la jaqueta per a vents o el gore. Té la funció de protegir-nos dels elements climàtics, vent, pluja, neu, etc. Les millors són les que estan fetes de material impermeable i, a la vegada, són transpirables. Porten caputxa, que permet dur-hi un casc a sota, i butxaques suficientment grans com per encabir-hi, si cal, uns guants gruixuts o guardar les ulleres de sol. I també algunes marques incorporen butxaques interiors tipus xarxa. El sistema de tres capes ens permet combinar les dues peces exteriors de forma que podem portar la jaqueta damunt de la samarreta o bé el forro, o portar les tres posades, depenent de si pinten bastos o de si fa un temps esplèndid. Fins aquí la roba. Ara, breument, us parlaré de les ulleres de sol, els guants, gorres i barrets. Les ulleres de sol a la muntanya, sobretot a l'alta muntanya, la radiació ultraviolada és més alta com més amunt s'està. I si es trepitja neu, l'efecte es multiplica. Els tipus d'ulleres que es recomanen per muntanya són les de categoria 3 i 4. Les de categoria 2 poden utilitzar-se sempre que la llum no sigui molt intensa i, per descomptat, no es trepitgi neu. Recordeu, sempre cal protegir els ulls, ja que el menys que us pot passar és que enganxeu una conjuntivitis amb el que això pot comportar. Els guants, depèn de l'època. A l'estiu, uns guants de llana engreixada o de polar poden ser suficients. Si bé uns guants de seda a la butxaca no fan cap nosa. A l'hivern, uns guants tipus guant d'esquí o unes manyoples són obligats. Recordeu sempre que a l'estiu, sobretot a l'alta muntanya, els canvis de temps sobtats poden aparèixer sobretot a la tarda. Gorres i barrets. Important. Cal protegir el cap de la radiació solar. Un barret amb ales és molt recomanable, així com una gorra amb visera i que incorpori, si pot ser, un protector de nuca. La gorra de llana sempre és interessant portar-la. Ens pot estalviar més d'un mal de cap. Bé, fins aquí el rotllo d'avui. Ara passem a l'agenda de la setmana.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Dia 14. Extrem. Matinal grup dels dijous. Coll d'Estanalles, Pujol de la Mata, a la Serra de l'Ubac. Els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Un recorregut de 8,5 quilòmetres amb un desnivell de 550 metres positius i 550 negatius. I 4,30 hores de durada. Dificultat mitjana, cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida és el pavelló de la Riera Seca,

0: Ferrades, ferrada d'iniciació, via ferrada a la Morera del Montsant, priorat, vocals Emilio Rodríguez i Alfons Fernández. Dificultat mitjana alta, cal portar material per ferrades, esmorzar, dinar i aigua. Les condicions de l'activitat es consensuaran entre els participants. Lloc de sortida, pavelló de Barriera Seca a les 7 del matí. Transport en vehicles particulars. El dissabte 16, tothom. Sortida cultural al monestir de Sant Pere de Casserres, Osona. Vocal Maria Teresa Llavina. Visita guiada al monestir benedictí de la comarca d'Osona, fundat l'any 1006, situat en un entorn natural realment privilegiat, mig envoltat per les aigües del pantà de Sau. Un indret ple d'història i encant que descobrirem amb una visita guiada a càrrec de la nostra estimada guia Anna, que ens farà viure l'experiència d'una manera propera i amena. Lloc de sortida, pavelló de Riera Seca a les 9:30 del matí. Transport, vehicles particulars. Preu, 15 euros soci, 20 euros no soci. I fins aquí l'agenda. Ens despedim de tots vosaltres i fins la propera setmana, que hi ha sorpresa.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
3: Enguany, de fet, hem tractat de vegades que han sigut temes monogràfics. Enguany, no? Enguany ha estat unes temàtiques variades. I per primera vegada sempre ens hem centrat molt al que ha estat l'entorn estrictament molletà.
4: És una documentació extraordinària, tant per Mollet com per Catalunya, tant per el tema de l'exili, i això serà un fons, si no hi ha res de nou, extraordinari que tindrem a l'Arxiu Històric Municipal.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se.

I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert. Presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu. Com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema. Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en som més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodrilclub. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no en porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir Aguanta fort. Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Aguanta fort. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club. Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: junto a ti.
1: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis. Com és el cas de la meva mare, quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Sagarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
2: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
1: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pérdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo, se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric. El programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
3: Toda una vida.
1: No te'n recordaries pas de la lletra?
3: Sí.
1: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
3: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
1: No, no, així no, cantada.
3: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
1: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
3: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
1: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
2: M'estaria contigo.
1: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe desinteressadament a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

Algo más, Camilo VI, original de 1973 per la Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar malauradament al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Manya.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta vegada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Aphrodite, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos, i a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis. Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD, digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 tres setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir «Nunca te cases con un ferroviario». I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés. És que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen. Come on.

Come on, Eileen, la Dexys Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà.
1: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
2: Hola, què tal?
1: Tu vas començar fent radioteatre
2: a
1: Ràdio Espanya,
2: si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
1: I vas ser la parella de Suari durant molt temps.
2: I tant, jo crec.
1: Era el galant, no, llavors?
2: El galant del moment, jo crec que sí.
1: Que ens va deixar molt jove, no?
2: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
1: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
2: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem, i bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
1: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
2: Sí, mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat, és difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
1: És el que anava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
2: I tant, jo crec que sí. És fantàstic.
1: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
2: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
1: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
2: Sí, també. Sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
1: Que fort.
2: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
1: Ah, sí?
2: Faria una mica més bé.
1: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem, ara encara ho milloraria, això, no?
2: Sí, exacte, quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
1: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
2: moltes,
1: cosa
2: moltes,
1: més o menys curiosa?
2: Que jo ara no sé què recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La Fuerza del Cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, em va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
1: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
2: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose, per exemple.
1: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses dels teus inicis, que tu vas començar, que eres una criatura.
2: Una cria, anava amb mitjons.
1: Et consideres afortunada?
2: Molt. I he estat
1: molt
2: feliç.
1: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
2: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que està bé.
1: Llavors ja és fantàstic,
2: ja és fantàstic.
1: Moltes gràcies.
2: A tu, guapo.
1: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
2: Moltes felicitats
1: pel teu programa.
2: I que per molts anys et puguem
1: escoltar. Gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, ha estat considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivienne Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy al 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivienne Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? L'agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia: porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir: i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molt especial per mi, perquè me'n recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar de la virantesa que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne,
2: sí,
1: a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens,
2: sí,
1: està escoltant.
2: Sí.
1: Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
1: Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar ells el seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: i marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
1: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
0: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
2: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
3: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels

0: Darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
3: El POU.

0: ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Ruta 66.
2: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66 i ja van 17 anys al teu costat en unes 60 emissores de parla catalana. Una setmana més et portem novetats discogràfiques i un cop d'ull al passat amb els èxits de la història de la nostra música. Rep una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Si ja esteu preparats, comencem amb noves propostes d'artistes de renom. Vinga, comencem!
3: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

0: Des de Detroit, Michigan, ens arriba el 19è àlbum d'estudi de Susi 4, Freedom. La baixista i cantant segueix en forma i ho demostra amb noves composicions, com la que hem escoltat que dona títol al disc. En una altra es fa acompanyar d'un gran mite vivent, Alice Cooper. En aquesta, Kick Out the Jam.
1: Kick out the jams, motherfucker! Susi!

Free Falling és una cançó original de Tom Petty de l'any 89. I aquesta és la versió del britànic Chris Norman, antic vocalista dels Smokey, que va continuar els anys 80 en solitari. Lifelines és el seu nou àlbum de versions, on inclou cançons molt conegudes, com aquesta del 61 dels Everly Brothers, titulada Crying in the Rain.

Only Time We Tell, original del 82 de la banda de rock progressiu Àsia. Després de molts anys, tornen a la càrrega amb un disc en directe, Live in England. 12 temes històrics, sobretot del seu àlbum de debut. Només queda un únic membre fundador, el teclista Geoff Downes. Anem per una altra d'Alsàcia, una del 84, The Hit Goes On.

Arkansas Math és el nou single de la cantautora Ashley McBride, un homenatge a les arrels de l'artista, al seu estat i la seva nova vida sense drogues. Ara ens anem a Tennessee amb un rapper, rocker i country, Jelly Roll, amb un altre homenatge, en aquest cas a la seva dona. L'acompanya en els moments més difícils. La cançó porta per títol Thorns.

Dust in the Battle és una cançó original de l'any 95 de David Lee Murphy. Aquest 2026 la rescata Jason Aldean, a duet amb el seu creador. Més novetats country. Marlboro Man és l'avançament en format de single del proper àlbum d'estudi de tres nois d'Arizona, els anomenats Midland, una de les bandes americanes més en forma en aquest moment.

Nobody's Fool forma part de Next Song, l'àlbum de debut del Cinderella. La banda de Pennsylvania editava aquest disc l'any 86, és a dir, d'això fa 40 anys. Curiosament, Jon Bon Jovi va col·laborar als coros. Aquestes 10 cançons de glam metal i hard rock estan íntegrament composades pel líder Tom Kiefer. I aquest track, un dels més coneguts, Shake Me.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem amb un altre aniversari. Parlem del debut discogràfic dels Poison, al capdavant de la banda de glam metal Bret Michaels. Ara fa 40 anys començava amb la seva carrera amb cançons com Tall Dictate to Me, que tancarà el nostre espai radiofònic. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en revisió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

revoltes i cats.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT. Humanoid.

és la R, això és la família. No hi ha confusió. Obsessionat d'aquesta vida, jo sóc el líder, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, corona pesa, però està feta a mida. Una hook és

Bitch, spicy tuna. Estem picants, no deixem-li una engruna. Venim de la terra, sortim de la runa. I em fumo un trabuco mentre surt la lluna. Damn, sona easy. Però aquí a casa meva la festa és un vici. Per vicis cabrons que estan en el govern, s'ho gasten en putes i ens posen en crisi.

0: Escoltes ICAT.
1: Jo no me l'aprenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

No sé per què, perquè trobo tant pressió i a la vegada, sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no...

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.